0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a l'emigració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
2: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
3: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
2: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
4: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència s'ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
5: Se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
6: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a las 1 de la mañana notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
7: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
8: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
9: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
1: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una 50ena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
10: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
11: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 1 miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
12: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
13: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
14: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
0: 3CAT Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
15: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
0: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
16: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
17: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
18: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
18: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
19: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
20: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
21: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
22: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
23: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
24: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de la Plec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. La Plec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
2: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
0: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
4: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, l'Olmo Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
5: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
6: Veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
3: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
0: 3CAT Info.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
25: Bueno, això és un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava valor. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
7: O sea, sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue, sigue, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto y yo, ja. La verdad que muy bien.
3: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
0: 3CAT Info. Són 3:45.

0: moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases, en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi Fipresi, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogor a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis ha augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o Estats Units està mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional, perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any i després segueix la infantil, la secundària i, per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són tres quarts, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'algú un ruixat o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confia en superar el que queda de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic

0: 70 el 2016 a 28 el 2025, una reducció del 37%.
1: Seguretat privada, que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
0: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
2: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
3: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
4: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament i, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres com a Ajuntament hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
3: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
4: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
3: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
2: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
5: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1 que hores d'ara no poden arribar aquí.
2: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
6: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
2: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
7: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, que com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema.

0: i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
1: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
2: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
4: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primero, al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
5: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
6: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
3: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Anotava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà a les sèries del 400 a 9:15 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculins.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
0: 3cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giralt Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fer-se junts, em va donar diners, i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
6: Se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
7: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
8: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
9: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
10: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
1: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
11: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
13: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
14: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
15: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. Tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a dues dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
0: 3CAT Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4-9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
16: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4-9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortida el 3-9 i a la tercera ronda el 2-9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4-9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5-9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4-9 amb les manilles del 4-10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5-9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4-9, el 4-8 amb el Pilar i el Pilar de Sis, amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
0: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
18: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
20: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de l'UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
21: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
2: S'han d'obrir refugis específics per a persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
4: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
22: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
23: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
24: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
0: Esports.
1: amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
5: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, l'Olmo Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
6: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
7: Veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
3: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
0: 3Cat Info.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava valor. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
25: Sabía que era la italiana de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja. La verdad que muy bien.
3: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Xulé correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45, Sobreviela és entre les convocades del 4% estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4% estils masculins.
0: 3CAT Info. Són 4:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases, en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi FIPRESI, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge el Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujaví, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripoll, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord s'assuma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són tres quarts, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'algú un ruixat o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de lloga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això, poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de batllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No igual, de la manera que sigui, bueno, que s'hagin d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70

0: desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
1: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que a la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
2: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
3: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
2: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
3: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
2: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
1: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
4: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels combois de l'R1, que a hores d'ara no poden arribar aquí.
1: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
5: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
1: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
6: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
1: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
7: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
8: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27.
1: al

0: partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
1: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primero, al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
0: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 gols de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
2: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
0: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
3: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
0: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat de la seva tàctica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estaven fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 i quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà a les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 a l'estil femení, i quan faltin 10 per les 11, Luca Hug és convocat pels 4x100 masculí.
4: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Són les 4.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
0: 3Cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fresar junts, em va donar diners, i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
6: Se movía las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
7: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
8: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
9: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
10: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
1: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
11: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
13: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
14: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones soles no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al país, preveu que al règim li queda una llarga vida.
15: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
0: 3CAT Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
16: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de Sis, amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
0: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
18: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
20: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava sociologia de l'educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
21: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
2: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
4: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
22: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
23: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
24: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
0: Esports.
1: amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
5: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió. Aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, l'Olmo Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
6: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio... me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
7: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
3: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
0: 3CAT Info.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, això és un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
25: Sí, veia que, o sea, sabía que era la italiana de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto. Y yo, ja, la verdad que muy bien.
3: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4% estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4% estils masculins.
0: 3CAT Info. Són 5:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases, en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi Fipresi de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són tres quarts, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No, igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
19: Seguretat privada, que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
18: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i

0: N'és l'alcalde.
1: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè, d'alguna manera, aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
0: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
1: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes infraestructures que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
0: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
2: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
3: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
2: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
4: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
2: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
5: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a d'altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana en línia als objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar en els propers mesos i també a les properes edicions.
2: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
6: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
7: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
8: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
7: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte el Sevilla

0: Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 gols de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Mikel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
0: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
0: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat de la seva tàctica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 10:15 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculí.
3: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
0: 3cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fresar junts, em va donar diners, i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
6: Se movía las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
7: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
8: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
9: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
10: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
1: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7.7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
11: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
13: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
14: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
15: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
0: 3CAT Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
16: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de Sis, amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
0: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
18: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
20: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
21: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
2: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
4: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
22: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
23: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de la Plec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa plega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. La Plec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
24: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
0: Esports.
1: amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
5: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols els últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
6: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
7: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
3: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
0: 3CAT Info.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
25: Sabía que era la italiana de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja. La verdad que muy bien.
3: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Xulé correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Laura Otera nadarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4% estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4% estils masculins.
0: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el Premi Fipresi de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són 3:15, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que queda de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això, poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
19: Seguretat privada, que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
18: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
20: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.

0: infraestructures, perdó, de que són molt innovadores i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
1: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
2: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
3: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
2: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
4: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
2: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
5: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també en les properes edicions.
2: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
6: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
7: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
8: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
7: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes: Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan

0: García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
0: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
0: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat de la seva tàctica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 9:45 i quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà a les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femenís i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculins.
3: 3CAT Info.

0: Són les 6.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb font, amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
0: 3cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fresar junts, em va donar diners, i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
6: Se movía las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
7: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
8: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
9: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
10: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
1: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7.7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
11: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
13: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
14: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones soles no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al país, preveu que al règim li queda una llarga vida.
15: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
0: 3CAT Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
16: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació puntuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
0: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
18: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
20: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal l'investigador.
2: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
21: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no, sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
22: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
23: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
24: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
25: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
0: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
4: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 el Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols els últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, l'Olmo Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
5: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
6: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
3: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
0: 3CAT Info.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
8: Sí, veia que, o sea, sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto y yo, ja. La verdad que muy bien.
3: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 10:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
0: Són 7:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases, en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi Fipresi, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Ponferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Inna Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són 3:15, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de patllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No, igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
19: Seguretat privada, que abans tenien principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
18: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
20: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
21: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament i, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres com a Ajuntament hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
20: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
21: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes

0: tot, hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem, del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
1: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
2: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
3: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, que com Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana en línia doncs, als objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
6: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
5: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 2:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres

0: de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
0: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
0: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat de la seva tàctica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 9:15 del matí, quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:15 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femenís i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculí.
3: 3CAT Info.

0: Són les 7.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb font, amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
0: 3cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam fresar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
6: Se movía las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
7: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
8: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
9: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
10: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
1: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
11: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
13: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
14: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones soles no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al país, preveu que el règim li queda una llarga vida.
15: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
0: 3CAT Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
16: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació puntuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
0: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda de alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
18: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto al foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
20: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava sociologia de l'educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal l'investigador.
2: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
21: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
22: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
23: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
24: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
25: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
0: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
4: La Lliga, a la Lliga que tenen el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primero, al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
5: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
6: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
3: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
0: 3CAT Info.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
8: Sí, veia que, o sea, sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto y yo, ja. La verdad que muy bien.
3: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 10:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4% estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4% estils masculins.
0: Són 7:45.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi Fipresi, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plan Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els hi convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional perquè aquest dissabte, fet just un any, que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any i després segueix la infantil, la secundària i, per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord s'assuma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són tres quarts, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'algú un ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això. Poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que l'alien. No igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
19: Seguretat privada que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
18: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que a la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
20: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
21: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament i, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres com a Ajuntament hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
20: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
21: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
20: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
0: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha

0: Hores d'ara no poden arribar aquí.
1: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
2: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
1: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports, fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
3: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
1: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
4: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
5: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
6: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
5: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 gols de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
7: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
5: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique

0: Álvarez.
1: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i quatre anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
0: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat setè a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 9:15 del matí i quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà a les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculí.
2: 3CAT Info.

0: Són les 8, bon dia. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. La nit ha estat tranquil·la després que hi 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó, on les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès gairebé 160 trucades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels als seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar una cinquantena de morts. La vinya és un dels millors protectors del territori davant dels focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vines de Foc, Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. Els avenços científics i les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat en van ser 68 a Catalunya. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i nous reptes tant per a la mare com per als fills. Gran actuació de la colla Joves Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa la històrica plaça penedesenca. La diada d'aquest 15 d'agost ha vist 5 castells de gamma extra.
1: Esports. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. L'últim fitxatge de l'equip, el central eslovè Vaniat Darkušić, ja està inscrit i podrà entrar a la convocatòria. A la segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club. El Barça, per part seva, ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. L'últim abans del Gamper, ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I avui, última jornada de l'europeu d'atletisme. Birgitmann, Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un matí tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i en altres llocs del prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, salutacions. A aquesta hora us parla Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I comencem marxant cap a Ceuta perquè s'ha superat l'amenaça d'una nova entrada massiva. Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb una pata al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Anem ara cap a Ceuta i tenim un enviat especial. És l'Àlex Giral. Robert, bon dia.
3: Hola, Eva, bon dia. Sí, és cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
4: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: L'hospital de la ciutat també està al límit. Hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació ELIN de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
5: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
3: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Ho seguirem. Gràcies, Àlex. Fins ara. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Afegirem que les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidek. Els hotels on s'allotjaven els equips asseguren que han rebut ordres de les autoritats locals perquè abandonessin els establiments. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola Rabat busca una solució a explicar amb les autoritats marroquines. Jornada de dol a Manzanedo de Valduesa, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 4:45 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Així ho resumia Marco Morala, l'alcalde de Ponferrada, a una televisió local.
6: He pensat que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. Després de localitzar els afectats, els sanitaris van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. A Catalunya, els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir, sobretot al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i ahir es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, Ripollès, per despreniment de roques. I ho destacàvem als titulars. El president de Colòmbia, Belardo de Lasprilla, demana als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als productes colombians després del terratrèmol que ha sacsejat el país. Lasprilla va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà Donald Trump. Justament al juliol, els Estats Units van augmentar un 2,5% els aranzels, a part de les importacions de productes colombians. Mentrestant, ja són gairebé 300 les víctimes mortals d'aquest sisme i encara hi ha 320 persones desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
7: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: L'ajuda humanitària ja arriba a les zones més remotes afectades pel terratrèmol del dia 10, dilluns de la setmana passada. Les autoritats confirmen que tones d'aliments, aigua i medicaments es distribueixen entre les poblacions més afectades dilluns d'aquesta setmana. Just demà farà 7 dies d'aquest terratrèmol. I mentrestant, a Indonèsia, més de 5.000 persones evacuades i una cinquantena de morts és el balanç encara provisional del terratrèmol d'ahir a l'illa de Flores, mentre es mantenen les tasques de rescat. Els sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. La prioritat de les autoritats és garantir les necessitats bàsiques de la població i proporcionar també subministraments als centres d'evacuació. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
8: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Les diverses rèpliques posteriors no han provocat més víctimes. I parlem ara d'incendis. Falten 5 minuts per arribar a un quart de nou. Extingit el foc que es va declarar divendres a la tarda al parc de Collserola, tot i que va quedar estabilitzat en molt poca estona, durant tot el dia d'ahir els bombers van mantenir efectius sobre el terreny per revisar punts calents i garantir que el perímetre quedava assegurat. L'incendi va cremar 10 hectàrees de terreny forestal, gairebé totes dins el Parc Natural de la Serra de Collserola. I recordem que hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I parlant d'incendis, la vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. A Catalunya Ràdio analitzem per què aquest cultiu és un dels millors aliats mediambientals i protectors del territori amb aquest reportatge de la Maria Guixà.
9: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
10: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc d'Alella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
9: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
0: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
11: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
9: En aquesta barema, els viticultors de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
11: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I, bueno, doncs, tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
9: El segell Fire Wine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
0: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
12: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses en cas d'incendi poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació doncs, amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem pues que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
9: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta d'Avinyó, al Bages.
0: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
13: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor de que allò que fem val la pena.
9: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
0: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
14: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, que el cep és una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica, si està llaurada és un anclatge totalment segur.
9: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba gairebé a les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
14: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
0: Arribem a un quart de nou.
2: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
15: Tenim encara restes de núvols que es passegen pel centre i pel nord de Catalunya, deixaran un cel variable aquest matí, a la resta força estones de sol i amb unes temperatures que han baixat en alguns llocs, sobretot al Pirineu i sobretot als llocs on ahir va haver tempesta. Destaquem xifres de 11, 12 de mínim en algunes valls del Pirineu. Al centre del país, a la costa, encara oscil·len entre els 18, a la costa fins als 24-25 graus. Bé, avui serà un dia variable, amb inestabilitat encara i amb ruixats que poden aparèixer al Pirineu, al Prepirineu, comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona, i també de manera més dispersa se'n podrien formar alguns cap al prelitoral. Compte perquè hi ha alguna d'aquestes tempestes, sobretot les del nord-est, que podrien ser encara localment fortes, fins i tot es podria produir alguna calamarsada. De cara a demà, sí que esperem un temps una mica més tranquil ja, de fet demà, dimarts i dimecres, gairebé no tindrem tempestes, tan sols algunes nuvolades de tarda amb algun ruixat molt puntual. Les temperatures tornaran a remuntar una miqueta a mitjans de setmana, però a finals de setmana, entre dijous i divendres, arribaran noves tempestes i les temperatures tornaran a baixar.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: El descens en la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica, afegit a l'increment del preu del carburant, està reduint el nombre, el marge de benefici, volem dir, de les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa a aquesta emissora Albert Campdevadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions de Cessions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campdevadal, el 90% dels vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en consumeixen menys. A més, els híbrids tenen més autonomia. Per això, segons afirma, hi ha benzineres que treballen amb uns marges miserables.
16: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres a any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Afegeix que no veu viable una reconversió cap a les electrolineres perquè considera que la demanda estarà coberta.
16: Que el que té el cotxe elèctric no té l'absoluta necessitat d'anar amb una electrolinera a carregar. Té una quantitat d'opcions des de supermercats, en grans cortes ingleses, hotels. Té una oferta que és molt variada i llavors aquí nosaltres tampoc no ens té massa sentit competir posant cargadors.
0: Davant d'aquesta situació, Campdevadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. I parlant de vehicles, la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure als seus vehicles un 15% de peces o components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
17: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa en FAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
18: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà. Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat a Catalunya en van ser 68, segons l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i reptes importants per a les dones i per als seus fills. Laia Framis.
19: Cada vegada hi ha més dones que ajornen la maternitat, sigui per motius laborals, familiars o de salut, entre d'altres. Ara, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són cada cop més habituals i ja ronden el 10% del total. A més, tot i que són una minoria, cada vegada hi ha més dones que tenen criatures fregant o fins i tot superant els 50 anys. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2009 només van parir 15 dones de més de 50 anys, però l'any passat en van ser 68. El doctor Francesc Figueres és el cap de Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic i confirma que és una tendència a l'alça.
20: 68 naixements de més de 55.000 és molt anecdòtic, però dins d'aquest anecdòtic té una prevalença creixent. Cada any veiem alguna més.
19: Un embaràs natural a partir dels 50 anys és pràcticament impossible i la gran majoria s'aconsegueixen a través de tècniques de reproducció assistida, ja sigui amb òvuls que s'havien congelat prèviament o, sobretot, amb òvuls de donants més joves. Ara bé, la doctora Sílvia Grau Piera, coordinadora de l'àrea de reproducció de Deixeu-vos Dona, adverteix que endarrerir tant la maternitat és un factor de risc important, sobretot per la mare.
21: A aquesta edat, amb una bona nació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
19: Per això Figueres insisteix que abans de prendre la decisió cal passar una revisió mèdica per assegurar que la mare està en un molt bon estat de salut.
20: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
19: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse i la seva parella, per exemple, van tenir la seva filla quan ella tenia 52 anys.
22: Vaig tenir la meva filla molt tard perquè vam prioritzar molt les nostres carreres, no? Sobretot jo, clar, jo sóc més la responsable d'això. A més, ens vam conèixer ja que els dos teníem una edat i quan no ho veia un, no ho veia l'altre.
19: I un altre exemple, la Pilar, que va ser mare als 50 anys.
23: Les clíniques de fertilitat han venut la idea que una dona de més de 40 es pot quedar embarassada quan vulgui. Sí que hi ha dones que ho aconsegueixen en el primer intent, però moltíssimes altres, en conec uns quants casos, no ho aconsegueixen mai o els hi costa molt de temps, molt d'esforç, molts diners i molts traumes. A mi em va costar 5 anys de tractament quedar-me embarassada.
19: Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
22: I a vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
23: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
19: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya van ser pares d'una criatura uns 1.600 homes de més de 50 anys.
0: I de la cultura destaquem que la colla Jove Xiquets de Valls va descarregar ahir el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. La Bisbal, Josep Almirall.
24: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
0: 5 minuts i 2:15.
2: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
1: Bon dia. El Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del GAM, per ja hi són la majoria de jugadors mundialistes. Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i també Gordon, però en canvi no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casador o Héctor Font. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club parisenc pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys a l'equip.
3: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: I al marge de les paraules de Ferran Torres, l'actualitat futbolística també passa per l'inici de la Lliga. L'Espanyol s'estrena al campionat. Avui mateix, els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga.
4: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts. Arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils. I molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vania Darkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria de moment. També a primera ja s'han disputat els dos primers partits. El Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo. Álvaro García havia avançat als madrilenys al minut 4, però el Sevilla va capgirar el marcador amb 2 gols de penal, el primer de Guridi i el segon al minut 97 de Peque. D'altra banda, l'Alavés va guanyar 3-0 el Getafe en el partit que inaugurava la competició. Els madrilenys van jugar amb 10 jugadors des del minut 43. L'Alavés va fer els 3 gols als últims minuts de partit. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda mateix a Montilivi contra el Leganés. Serà a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
5: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà en Porto, que recupera de la lesió, ni Onuahi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. I avui, última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra. Des de fa uns minuts, d'aquí uns minuts, a 8:45, Meritxell Soler correrà la marató femenina i quan passin 10 minuts, també de les 9, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa disputaran la marató masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir ens va deixar 2 medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'hora a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha parlat als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: No, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
1: La segona medalla catalana se la va penjar Raquel González de bronze, també a la marató de marxa. En paral·lel, Maria Vicente ha tancat la seva participació a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet ha batut el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ell mateixa des de l'any 2021. També avui es disputa l'última jornada, en aquest cas de l'Europeu de Natació a París, i la barcelonina Paula Otero nedarà les sèries dels 400 metres lliures a 10:45 del matí. A 10:45, Nayara Sobreviela serà entre les convocades del 4% estils femení. I quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Ian Florencio estan convocats per disputar també els 4% estil masculins. Acabem amb una sèrie de punts més per dir, primer de tot, que en motor, Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Català del Canadà de la IndyCar, que es disputarà el nou circuit urbà de Markham. El pilot català que aquesta temporada pot aconseguir el seu cinquè títol és el líder de la competició. Per altra banda, avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans s'estrenarà a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, en aquest cas amb 10 jugadores catalanes, debutarà també avui. Ho farà a 9:45 del vespre, en aquest cas contra Irlanda.

0: En punt 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. Això després d'una nit que ha estat tranquil·la, després que ahir 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. També hem destacat que dues dones han mort i dos nadons han quedat ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. A la pròxima mitja hora més d'aquestes notícies també us explicarem que Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons aquesta matinada i que un avió de l'exèrcit espanyol ha batut un dron a Romania. Recollirem un estudi que conclou que es pot simplificar el pronòstic de l'evolució del càncer en persones grans a través d'una prova física que es pot fer en uns 10 minuts. Es basa en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames. I anirem de concert. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els 30 anys de carrera en un concert al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. Ha repassat els seus grans èxits en un espectacle de gran format en què ha mostrat una gran energia i també potència vocal. I en esports, en Roger, el més destacat?
1: Que el Barça ja és a Suïssa. Aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. És l'últim abans del Gamper. Han viatjat la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri encara s'han quedat a Barcelona. Mentrestant, avui debuta l'Espanyol a la Lliga. Rebrà el Llevant a les 7 de la tarda. I també juga el Girona, segona, contra el Leganés a Montilivi. I ara mateix, molt atent ja, de l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. Es disputa Birgiman. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Ilias FIFA disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un diumenge que després de les tempestes d'ahir serà tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda sí que hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona i també en altres punts del prelitoral. Superada l'amenaça d'una nova entrada massiva, Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: L'hospital de la ciutat també està al límit. Hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació ELIN de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
4: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
2: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Per cert, que les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat diu que busca una solució amb les autoritats marroquines.
5: Catalunya Ràdio i 3cat Info en emissió conjunta.
0: Jornada de dol a Manzanedo de Valduez, a un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 8:15 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Ho resumia l'alcalde de Ponferrada, Marco Morala, a una televisió local.
5: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les dues víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. I a Catalunya els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages, entre d'altres comarques. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i també es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, al Ripollès, pel despreniment de roques. Ucraïna colpeja Moscou amb 600 drons. Tot i la dimensió de l'ofensiva d'aquesta matinada, uns 200 aparells han estat abatuts per l'exèrcit rus i només hi ha hagut 3 persones ferides, segons l'alcalde de la ciutat. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes de la guerra. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev. La ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. I a tot això, Romania ha anunciat que un avió de combat espanyol de l'OTAN ha batut un dron no identificat que ha vulnerat el seu espai aeri. I a Hongria, almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en l'accident d'un autobús. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. L'avís d'accident s'ha rebut a les 3 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i bombers que amb grues han pogut moure el vehicle bolcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. Mentre s'hi estigui treballant el tram afectat de l'autopista, ha quedat tancat el trànsit. El primer ministre hongarès, Péter Magyar, ha expressat a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït la feina dels equips que han participat en les tasques de rescat. 9:15. Parlem ara d'un estudi que determina que una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És, com dèiem, la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Ens ho explica en aquest reportatge la Montse Mira amb el muntatge de Marçal Turó.
6: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
7: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre es mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se en una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
6: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
7: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
6: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
7: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
6: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
0: I encara parlant de salut, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda de mes. Actualment les reserves són suficients per fer front a la demanda, però reclamen no abaixar la guàrdia perquè a partir de setembre les necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions els mesos de juliol i agost. El juliol se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment hi ha reserves per a 7 dies, l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara als mesos de setembre i octubre hauria d'augmentar fins als 8 o 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a aquesta emissora.
8: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i va... òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Aquest matí estan oberts els punts de donació de 4 centres hospitalaris, el del Clínic, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, tots dos, el Joan 23 de Tarragona i l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Per ser donant, només cal tenir entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos, també tenir bona salut.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: I ara música. Mònica Naranjo converteix el Festival de la Portaferrada en una celebració dels seus 30 anys de carrera. La cantant de Figueres va repassar ahir a la nit els èxits de la seva trajectòria en un gran espectacle amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què va exhibir la seva potència vocal. Ho va seguir la Berta Artigas Fontàs.
10: La nit al Guíxols Arena va començar amb Soleá Morente. La filla del cantaor va barrejar el flamenc d'arrel amb sonoritats pop i una proposta desenfadada que va servir per escalfar motors abans de l'actuació de Mònica Naranjo.
11: Que me trajo ríos de...
10: La cantant de Figueres va fer un espectacle pensat per repassar 3 dècades de carrera que va arrencar amb aquesta cançó, Fama, pensada especialment per la celebració. Al llarg de la nit, Naranjo va fer un recorregut pels èxits de la seva trajectòria. Desátame, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte van ser corejats pel públic en un concert que va ser també una exhibició de potència vocal i on els canvis de vestuari van ser nombrosos. Amb aquestes actuacions, el Festival Portaferrada encarrila els últims compassos de l'edició número 64. Tancarà dimecres la programació d'aquest estiu.

0: I avui també és una jornada carregada de concerts. En repassem alguns dels més destacats.
1: Parecías la noche perfecta, la luna entreabierta. Y el oscuro cuando...
0: Clara Pell actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer en el marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Ella és una de les personalitats més inclassificables de l'escena musical actual i durant el concert repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca, que posa en valor el fet d'inventar noves fórmules per trobar ponts entre desconeguts i cultivar l'empatia.
2: Parole, parole, parole, parole, parole, parole.
0: Al Maresme avui actua Sergio Dalma al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, 2:15 del vespre. I presenta Ritorno a Via Dalma, el 23è àlbum de la seva carrera. La seva veu s'endinsa a Itàlia per retre homenatge a la música d'alguns dels autors més destacats d'aquest país, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils.
3: Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder.
0: I al Summerfest de la Cerdanya hi arriba un dels fenòmens musicals de l'estat. La La Love You és un dels grans fenòmens del pop-rock. La banda madrilenya ha revolucionat l'escena amb el seu punk-pop i l'impacte a les plataformes digitals, amb milions d'oients mensuals i diversos discos de platí. Avui actuen a les 9 del vespre.
4: El temps.
0: 9:15 ara amb l'Eloi Cordomí.
5: Comencem el dia amb un ambient una mica més fresc, sobretot als llocs on ahir va haver-hi tempesta. Destaquem, per exemple, mínimes de 12 graus a Viella, al Pont de Suert, i 11 graus a Puigcerdà. En canvi, al centre del país i en alguns llocs de la costa no ha baixat tant, encara es manté una certa xafogor. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir, per tant, no tan alta com la de la setmana passada. En previsió, que hi hagi restes de núvols a aquesta hora, cap al centre del país, al Pirineu també, un dia variable, com a mínim aquest matí, amb més sol a la resta de Catalunya, i en previsió que es formin ruixats i tempestes, especialment al Pirineu, Prepirineu, aquesta tarda també al nord-est de Catalunya i en alguns llocs del prelitoral. Les més fortes creiem que se situaran al nord i al nord-est del país, amb alguns aiguats puntualment intensos, ho adverteix amb un avís de nivell groc al Servei Meteorològic de Catalunya. Compte perquè també podríem tenir alguna calamarsada en aquestes zones. I en pròxims dies... Preveiem que dilluns, dimarts i dimecres el temps sigui força tranquil, amb moltes més estones de sol, tan sols algun ruixat residual al nord de Catalunya, i amb unes temperatures que repunten. De cara a dijous, tornarà a arribar una nova tongada de tempestes que farà baixar els termòmetres.
4: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica política avui us expliquem que la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles del 2027. Després de presentar-se als comicis tant del 2019 com del 2023, quan va perdre els dos diputats que tenia, ara la formació anticapitalista assegura que s'ho torna a plantejar i que ho acabarà decidint un cop tinguin més clares les possibilitats d'aconseguir representació. Ho explica en una entrevista a la CN la portaveu nacional del partit Sumoreno, que sí que ha descartat així cap front d'esquerres, com proposa el líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián.
6: El que sí que hem tancat d'alguna manera és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, la CUP també descarta pactes amb altres esquerres com els Comuns i Podem. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació al Saló de Cent de l'Ajuntament. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. Ara cinema. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Ahir, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li va atorgar el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Or 2026 a la millor pel·lícula, que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell explicava aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
7: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya, amb localitzacions en indrets com Cusco, la Selva i els Andes peruans, i també llocs del territori català, com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i també la ciutat de Barcelona. I encara més cinema, la pel·lícula Femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Júlia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del festival, Jordi Forcada, destaca l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
8: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alp, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, als objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. I parlarem ara d'habitatge. Les empreses de co-living, de lloguer d'habitacions, legals i regularitzades, s'estenen a la demarcació de Girona, i no només a les poblacions més grans, també amb una nova modalitat, els co-livings rurals. Des de Girona, crònica de Fèlix Martín.
9: Les empreses de co-living es desmarquen dels subllogués il·legals, s'estenen més enllà de la ciutat de Barcelona, i cada vegada hi ha més oferta repartida pel territori. Estem parlant d'habitatges amb habitacions de lloguer amb el dret de fer servir espais comuns, com la cuina o el lavabo. Una d'aquestes empreses, Dencol, gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris a la ciutat de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
10: A l'hora de regular es posa tot al mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
9: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. Ho explica el seu responsable, Joan Coll.
11: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...

0: Es recolliran en un cofre que quedarà custodiat al castell de Falset fins l'any 2056. Les persones que hi participin poden deixar carta, fotografies o objectes petits. Les càpsules són unes bosses que tenen una mida aproximada d'un full d'un A4 i totes elles es tancaran en un cofre que quedarà, com dèiem, custodiat durant 30 anys al museu que hi ha al castell de Falset. La idea és que l'any 2056 siguin els joves d'avui els que s'encarreguen d'obrir aquestes càpsules al temps del temps l'any 2056, però si algun dels participants vol fer arribar el seu missatge a un destinatari en concret, també ho pot especificar. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza aquest esdeveniment.
1: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars doncs, de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
0: I ara música. Avui fa exactament 150 anys que es va estrenar l'òpera Siegfried de Richard Wagner, una òpera que forma part de la tetralogia L'anell de Nibelung. Siegfried, que representa la joventut de l'heroi, és la tercera de quatre òperes de la tetralogia amb text i música del mateix compositor. Per a L'anell de Nibelung, Wagner es va basar en un poema èpic medieval alemany i en una saga islandesa del segle XII. Amb l'estrena d'aquest anell de Nibelung, Wagner feia realitat el seu somni de l'òpera com a art total a la recerca de la unitat entre música i teatre i, a més, amb un teatre dissenyat per ell mateix justament per a les representacions de les seves òperes, el Teatre del Festival de Bayreuth, que va obrir les portes amb la primera representació completa de l'anell de Nibelung entre els dies 13 i 17 d'agost del 1876. Per tant, ara se'n commemora el 150è aniversari. 5 minuts i arribarem al punt de les 9.
2: Esports.
0: Roger Arnau.
3: Esport en directe ara mateix. Està en marxa l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Meritxell Soler corre des de 8:45 la marató femenina. La prova, de moment, la lidera en solitari la màxima favorita, la finlandesa Elisa Vainio. Ara està en marxa, com diem, la marató femenina i quan passin 10 minuts de les 9, és a dir, d'aquí poc més d'un quart d'hora, els catalans Ibrahim Shakir i Ilias Fifa també disputaran, en el seu cas, la prova masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir d'aquests europeus ens va deixar dues medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà va fer un temps d'1:23:23. D'aquest triomf en va parlar el Club de Mitjanit de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: La segona medalla catalana se la va penjar Raquel González, la maresmenca, en aquest cas va guanyar el bronze a la marató, també de marxa atlètica. I en paral·lel, Maria Vicente ha tancat la seva participació a l'heptatló femení amb la 8ª posició final. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Són declaracions a Teledeporte.
5: No me lo creo, o sea, al final ha sido una temporada muy dura, muchas no lesiones, ha sido una, pero que he ido alargando durante mucho tiempo. Ay, me ha costado, pero bueno, como te digo, muy feliz de estar aquí, de estar de vuelta, agradecida con todo el mundo, con Ramón, con Óscar, con Idoia, con todo el mundo que me ha ido apoyando.
3: D'altra banda, el reusenc Abdesamat Okelfen ha acabat setè a la prova dels 10.000 metres. I en futbol, el Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del Gamper. Hi són la majoria dels mundialistes. Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i també Gordon. Però, en canvi, no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, com, per exemple, Casador o Héctor Fort. El partit començarà a 16:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. De moment, el Barça ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Després de 5 temporades a l'equip blaugrana, el davanter s'ha acomiadat de l'afició a través de les xarxes socials.
6: En este club
2: dejo amigos dentro

0: fuera del vestuario y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones, con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias y Força Barça.
1: El PSG pagarà prop de 50 milions d'euros per Ferran, que signa fins al 2021. El davanter ja s'ha entrenat a París, de fet, sota les ordres de Luis Enrique. I encara en futbol, l'Espanyol avui s'estrena a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga, tot i que ha llançat una advertència.
2: A la Lliga que tenen el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primero, al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25, sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
1: De moment, la primera jornada de primera ens ha deixat dos partits, Sevilla 2, Rayo 1, i per altra banda, Alavés 3, Getafe 0. El cap de setmana també comença, aquest cap de setmana, la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda, Montilivi contra el Leganés. Quique Álvarez és el tècnic dels gironins.
3: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: I en motor, Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Canadà de l'Indicar, que es disputa el nou circuit urbà de Markham. El pilot català, que aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol, és el líder de la competició. D'altra banda, avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'estrena a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení debutarà a 8:45 del vespre contra Irlanda. I acabem explicant que triomf del Barça d'handbol per 41-44 contra el Nordhorn alemany en el primer duel de pretemporada de l'equip de Carlos Ortega.
4: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
5: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Diumenge 16 d'agost del 2026. Entre titulars d'eclipsis, de trens que l'estiu tampoc no arriben a l'hora i de tensions geopolítiques que deixen en segon pla veritables crisis humanitàries, aquest matí m'he sorprès llegint un d'aquests rànquings cridaners propis de cada mes d'agost. La llista de les paraules més buscades al Gran Diccionari de la Llengua Catalana, aquells dubtes lingüístics que ens envaeixen els catalans quan traiem a passejar la llengua. Com s'escriu? Déu-n'hi-do. I il·lusió. Van bé la geminada? Dues paraules més que els catalans ens fan anar de corcoll. Anàlisi i senyal. Són femenines o masculines? I una incorporació més recent al rànquing. Què vol dir biaix? Sense pèls a la llengua, us comparteixo el meu últim dubte gramatical, dirigit en aquest cas als lingüistes d'aquesta casa. Ahir a la tarda, preparant el programa, vaig dubtar de si en català l'expressió anar-se'n a la francesa és correcta. Em van contestar, com sempre, diligents. Bon dia, Marina. L'expressió anar-se'n a la francesa és totalment correcta en català. De fet, la recull el diccionari normatiu, el DIEC. Anar-se'n a la francesa. Marxar sense dir adéu, sense acomiadar-se. Que no és el mateix que marxar a França, tot i que aquestes últimes hores l'expressió ha pres més sentit que mai amb la venda de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per uns 50 milions d'euros. I quan tot feia pensar que marxaria a la francesa...
2: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio...
1: Ferran Torres s'ha acomiadat així dels culers. No marxa exactament a la francesa, més aviat ho fa a la castellana. Punt final a un dels culebrots de l'estiu amb el tauró entonant l'Orboa. Déu-n'hi-do, amb dos guionets. N'hi ha prou de fer una anàlisi femení ràpida de l'estat d'ànim dels culers per adonar-se que tot plegat, gorra de Make Spain Great Again inclosa, no ha fet cap gràcia. Potser és senyal masculí que el de Foios, això de vestir els colors blaugrana i entendre la idiosincràsia culer, potser tanta il·lusió, a mi la geminada, no li feia. Sí eterna els bons comiats, els que no deixen un regust amarg, i aquells que marxen a la francesa, bon viatge i barca nova. Efectivament, ha tornat al futbol de primera i de segona divisió, tot i que el Barça encara haurà d'esperar una setmana per debutar contra l'Elx. Qui sí que juga avui és l'Espanyol. I a segon, el Girona comença l'operació Retorn i demà serà el Sabadell qui tornarà a viure el somni del futbol professional. De seguida, tota la prèvia amb l'equip d'esports de Catalunya Ràdio en un suplement que també mirarà cap a Jerusalem. Allà hi tenim en Jordi Brascó, que fa dies que ens explica i ens actualitzarà de seguida que la violència dels colons sobre la població palestina s'ha multiplicat. I a partir de les 10, tres exploradors que fan viatges que la majoria no ens atreviríem a fer mai. Luis Hidalgo ens descobrirà un nou artista que mai ha pujat a l'escenari a casa nostra. Avui Marvin Gaye i a les 11 un nou crim de Gil Prat sobre Roca, disseccionat pel doctor Narcís Verdalet. Som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: I amb l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, Marina.
0: Perquè Protecció Civil ja ha desactivat aquesta alerta del Pla Inuncat després d'una tarda de pluja intensa. Ara ens ho actualitzaràs, que fins i tot ens ha deixat alguna imatge de pedregades importants al nord i al centre de Catalunya. Per tant, Eloi, com evolucionaran avui aquests ruixats i els termòmetres?
1: Avui en tindrem també de ruixats, de tempestes, el que passa seran més normals, els típics de l'estiu, que en alguns llocs poden ser forts però no seran tan general ni tan violents com els que vam tenir ahir. Realment ahir teníem les condicions ideals perquè es formessin aquests fenòmens més violents. Hi ha hagut pluges de 50 litres en punts de la comarca del Bages, també a Osona, al Ripollès, fins i tot també en algunes raconades van repetir aquests 50 litres per metre quadrat, i els llocs més càlids, allà on l'atmosfera, on la terra emmagatzema més energia, afavoreix doncs que aquestes tempestes puguin ser més violentes i que puguin formar aquests fenòmens com ara les pedregades que vam tenir, per exemple, entre el Bages, l'Anoia. Algunes d'aquestes tempestes doncs van ser especialment fortes en aquest sentit. Llavors, avui, què ha de passar? Avui tenim previsió d'alguns ruixats. De fet, ara mateix cauen quatre gotetes, algun ruixet molt feble entre l'Anoia, la Segarra i també en alguns punts del Pallars Jussà i de l'Alt Urgell. De moment és poca cosa. Tenim restes de núvols a la meitat nord, molt més sol a la meitat sud, i de cara a la tarda sí que creixeran tempestes. Prepirineu i comarques del nord-est, especialment. A les comarques de Girona és on preveiem que puguin ser una mica més fortes, també el Pirineu. Podrien arribar a la costa, en alguns trams del sud de la Costa Brava, i potser hi ha algun ruixat o algun xàfec aïllat en altres punts del prelitoral. I a la resta avui, en principi, més tranquil·litat, amb una temperatura moderada, semblant a la que vam tenir. Encara farà calor, però relativament moderada. Llavors, la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, força més tranquil·litat, en principi de tempestes n'hi haurà molt poques, la temperatura tornarà a pujar i tornarà a baixar de cara al final de la setmana. Dijous i divendres, amb l'arribada de més tempestes, sembla que les temperatures es posaran al lloc que toca en aquesta època.
0: Perfecte. Molt bé, doncs, Eloi, moltes gràcies. Abraçada.
1: Fins després, doncs. Que vagi bé.
0: Els titulars del diumenge. Superada l'amenaça d'una nova entrada massiva, Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. És el cas de l'Ujavi, que des de la seva arribada malviu a la intempèrie.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
0: Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses, entre ells la majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. I respecte a aquesta alerta difosa a través de les xarxes sobre l'entrada massiva, les autoritats marroquines han interceptat aquest dissabte 300 persones, la majoria d'origen subsaharià, i n'han detingut 61 acusades d'incitar a la migració irregular. En les últimes hores, per cert, el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE, també de Televisió Espanyola, que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidek. I dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, a Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. Així resumeix els fets Marco Morala, l'alcalde de Pontferrada, una televisió local.
3: Unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les víctimes són dues dones d'uns 60 i 80 anys. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn, com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres. I l'actualitat també està marcada pels terratrèmols. A Colòmbia, les autoritats demanen als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als seus productes per facilitar així la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. El president colombià, Belardo de las Priella, també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
4: Hemos mandado ayuda humanitaria y seguiremos mandando ayuda humanitaria, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la l'ajuda per a los comerciants.
0: Mentrestant, a Indonèsia també miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar en aquest cas una cinquantena de morts i més de 5.000 evacuats. Un balanç, això sí, que encara és provisional. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
5: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: El sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. I la crònica internacional també passa per Ucraïna, que ha colpejat Moscou amb 600 drons i ha mort 4 persones. Tot i la dimensió de l'ofensiva d'aquesta matinada, uns 200 aparells han estat abatuts per l'exèrcit rus. D'altra banda, fa pocs minuts hem sabut que almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en un accident d'un autobús a Hongria. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat a 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. I avui la crònica cultural que passa pel cinema.
6: Per nosaltres ets com de la família.
7: No és el mateix, veritat?
0: La pel·lícula Femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. I si sou més de concerts...

9 del vespre, La La Love You, un dels grans fenòmens del pop-rock, actua al Summerfest de la Cerdanya. I si en canvi sou més de platja, avui el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. És Clara Peya, l'artista que actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer i repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca. I si en canvi teniu predilecció pels clàssics... Però...

aquesta nit, Sergio Dalma actua al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, 9:45 del vespre, i presentarà Ritorno a Via Dalma, el 23è àlbum de la seva carrera.

0: concerts per tots els gustos i bones notícies també pels amants del futbol, perquè en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea.
1: Sí, és l'últim abans del Gamper de dimecres. Han viatjat la majoria de jugadors del Mundial, per exemple, Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon, que fins i tot podria debutar amb la samarreta del Barça. No hi seran, en canvi, ni Gavi ni Pedri, que no han viatjat. El partit es disputarà a 4:45 PM i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Mentrestant, Ferran Torres s'acomiada del Barça.
2: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: El Barça i ja va fer oficial el traspàs del jugador al PSG, que pagarà prop de 50 milions d'euros pel davanter. Ferran ha signat fins al 2031 i ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique.
0: I l'Espanyol, que s'estrena avui a la Lliga.
1: Sí, els blanquiblaus rebran el Llevant a casa a les 7:00 PM. L'últim fitxatge de l'equip, el central d'eslové Vania Darkusic, ja està inscrit i podrà entrar a la convocatòria. La primera jornada de primera, de moment, ens ha deixat 2 partits, l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1. A segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir que fa amb els jugadors que han demanat sortir del club.
0: I avui última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham.
1: A aquesta hora, Meritxell Soler, Ibrahim Chakim i Ilias FIFA corren la marató. De moment, els campionats ens han deixat 2 medalles catalanes, totes dues en marxa. Paul McGrath es va penjar l'or a la mitja marató d'aquesta disciplina i Raquel González el bronze a la marató també de marxa. Mentrestant, a París, última jornada també de l'Europeu de Natació, mentre que Bèlgica i els Països Baixos avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, s'estrena 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, amb 10 catalanes, debutarà a 8:45 PM contra Irlanda. Acabem amb un últim apunt de motor per dir que Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Canadà de l'IndyCar, que es disputa el nou circuit urbà de Markham. El pilot català, que aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol, és el líder de la competició.
0: Marta Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: I anem al quiosc. Avui poc consens a les portades dels diaris, tot i que sí que hi ha un tema recurrent. És l'intent frustrat de migrants, ara ho dèiem, de tornar a entrar a Espanya. És el tema principal de La Vanguardia, Marta.
3: La policia marroquina impedeix nous assalts a la frontera de Ceuta. Escriuen i acompanyen el titular amb una foto d'una filera de gendarmes del Marroc que barren el pas a immigrants subsaharians. A l'Ara, en canvi, la crisi migratòria a Ceuta ocupa només un requadre inferior. Diuen el Marroc impedeix una nova entrada de migrants. I el protagonisme és per a Federico García Lorca, amb una fotografia que ocupa bona part de la plana. Lorca, un crim que encara ressona. I el periòdico va per lliure, tota la portada és per una foto que sembla feta amb intel·ligència artificial dels edificis més icònics de Barcelona, amb el titular La computació quàntica al Salvol a Catalunya.
0: I a la premsa editada a Madrid, consens total, tots es fan ressò d'aquesta entrada frustrada de migrants al Marroc.
3: De fet, l'ABC i el Mundo fins i tot coincideixen amb la fotografia que posen en portada, la de 2 joves marroquins detinguts per les forces de seguretat. Això sí, enfocaments diferents. El Mundo diu el Marroc neutralitza un altre assalt i la cita tornarem a intentar-ho tot amb tot més ben preparat, i l'ABC diu el Marroc exhibeix ara amb els subsaharians la seva capacitat per impedir l'entrada a territori espanyol.
0: I per cert, Marta, que també entrevisten els presidents de Ceuta i Melilla.
3: Per una banda, Juan Jesús Vives diu vivim una situació d'alt risc per la seguretat nacional, mentre que Juan José Imbroda diu Espanya ha fet el ridícul, tenim un govern fallit. I a tot això, al País, mateixa foto de les forces del Marroc unides i el titular, el Marroc exhibeix la seva força com a guardià de la frontera.
0: I fullegem també la premsa internacional. Molts diaris coincideixen a posar el focus en l'ecosistema canviant arran de la crisi climàtica.
3: A Le Monde de França diuen l'oest de França surt de l'alerta taronja per onada de calor i acompanyen el titular amb fotografies d'aquests dies de calor extrema al país. El Der Spiegel alemany posen en portada una foto d'un helicòpter actuant durant un incendi i diuen els ministres federals proposen un nou pla d'acció climàtica. I el Regne Unit, The Observer, dedica tota la portada a una foto d'un incendi forestal i el titular, fent el joc de paraules, de Burning Issue, el tema que crema.
0: I els Estats Units, en canvi, protagonisme per Rússia, el New York Times.
3: Com Rússia ha planejat exercir control a Moldàvia, i el Washington Post diuen l'armada estudia un redisseny important del vaixell de guerra per adaptar-lo a les preferències estètiques de Trump.
0: Albert Postils, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que el Barça juga aquest penúltim partit de pretemporada que ens explicava en Roger Arnau, Rodri torna a ser portada dels diaris esportius.
4: D'una banda, Mundo Deportivo es fa ressò d'aquest amistós del Barça contra el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. Compte enrere, titula el diari, acompanyat d'una imatge de Hansi Flick. I de l'altra, l'esport continua pendent del mercat de fitxatges. Oferta final, llegim el titular, el Barça confia que la seva última proposta per Rodri d'uns 70 milions sigui la definitiva.
0: Veurem, mentrestant a Madrid aparquen el futbol, tot el protagonisme aquí és pels europeus d'atletisme.
4: Espanya es banya en or, titula el Marca, il·lustrat amb una imatge dels marxistes Maria Pérez i Paul McGrath mossegant l'or després de guanyar la prova de mitja marató. I l'AS, fent un joc de paraules, titula Dissabte de marxa, amb la mateixa imatge dels atletes Maria Pérez i Paul McGrath. Pam, pam, pam, paira.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari aquest titular, dol xinès per la mort de les seves parelles virtuals.
4: A El Periódico expliquen que el govern de Xi Jinping ha desendollat els acompanyants Dia a través de lleis que prohibeixen complaure excessivament els usuaris, induir a l'addicció o dependència emocional i perjudicar les relacions interpersonals reals d'aquests. Tot plegat ha fet que relacions afectives que alguns usuaris xinesos mantenien amb aquests chatbots hagin desaparegut i que la xarxa s'hagin omplert de missatges d'indignació i dol, amb alguns fins i tot compartint comiats amb els seus companys digitals.
5: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I a les 9:19... traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
6: Hola, Marina. Per mi l'estiu és sinònim de riure, del llatí ridere, i aquesta mateixa etimologia ens porta fins a ridícul, que fa venir ganes de riure, i a somriure, que ve de subridere, que volia dir riure per sota. El riure és d'aquelles coses que es contagia, i quan veus algú que riu d'orella a orella, de valent, com un boig, o el que és el mateix, a barballera estesa, és normal que tu acabis rient pels colzes o pels descosits i no puguis aguantar el riure o se t'escapi el riure. Et pots cargolar, morir, partir, petar, rebentar o fins i tot esqueixar de riure, fer-te en un tip, si és que tens riulera o riallera, o si t'expliquen un acudit que fa riure les pedres o fa riure un mort. Si et riuen els ulls o les orelles és que estàs molt content. En canvi, si et riuen les sabates és que són velles, que se t'obren per davant. Però ja ho diuen, que rigui la gent i jo vagi calent. Ara, el que a mi m'agrada és que em riguin les gràcies.
5: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que són és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del diumenge 16 d'agost del 2026. Un mateix 16 d'agost, però en aquest cas del 1977, a les festes majors de Catalunya, tothom frisava per sentir en directe l'últim disc de Maria del Mar Bonet, a l'Anar.

16 d'agost, a gairebé 8.000 quilòmetres de distància, un altre artista que aixecava passions, Elvis Presley, va morir als 42 anys a causa d'una insuficiència cardíaca. What?

0: El rei del rock és recordat pels seus moviments de malucs, els seus modelets transgressors i una frondosa cabellera, i per temes com aquest Can't Help Falling in Love, Always on My Mind. Els del suplement ens hi estarem fins les 12, no ens mourem de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de la vora del riu Mississippi, des de la ciutat natal d'Elvis Presley, que paradoxalment es diu Tupelo, o des del comiat d'algú estimat, a qui tindreu Always on Your Mind.
1: El suplement d'estiu. El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: Catalunya Ràdio.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
5: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
6: Et veig una mica inquiet aquests dies.
7: Ara qui viu com solíem viure?
5: Perquè tot un món s'acaba.
7: La casa, el servei.
6: Quants en veus fora, doncs?
7: Uns quants.
6: Ai, senyor.
5: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
1: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: D'aquí 5 minuts seran 2:15.

0: I anem cap a Ceuta, que es lleva avui deixant ja enrere l'atenció d'aquestes últimes hores per una nova possible entrada de migrants. No hi ha hagut aquesta entrada. No és aquí on posarem el focus ara, sinó en l'alerta que diverses ONGs que treballen a Ceuta, damunt del terreny, alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció de les persones que viuen als carrers de la ciutat. Per tant, anem cap allà. Aquí tenim l'Àlex Giralt-Robert. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Marina. Bon dia.
0: I, de fet, avui, amb aquesta visita de la ministra de Sanitat, Mònica García, que visitarà Ceuta, tu que hi ets, Àlex, quina és la situació?
1: Sí, mira, t'explico. Com que avui hi ha, efectivament, la visita oficial de la ministra de Sanitat, Mònica García, que per cert és la primera vegada que visita Ceuta des que va esclatar aquesta crisi migratòria, aprofitat i m'he dirigit de l'hotel fins a l'hospital de Ceuta, que és un hospital universitari, és l'únic que hi ha, és molt gran, però és ben bé que aquí ens explica que van al límit. És una imatge també bastant impactant. Fora de l'hospital hi ha mitja dotzena, diria jo, d'immigrants esperant a intentar ser atesos, i a més és un hospital que està escortat. Ara mateix puc veure una desena de legionaris de l'exèrcit espanyol, per tant, és bastant impactant. El camí de l'hotel i fins aquí, doncs una mica també el que us explicava, que aquesta hora del dia moviment no n'hi ha massa, perquè és veritat que aquestes hores doncs les persones que encara continuen malvivint pels carrers, platges de Ceuta, doncs encara estan dormint, o si més no descansant, i el que m'he anat trobant al camí és moltíssima, moltíssima gent dels serveis de neteja municipal, i és que des d'ahir el govern de la ciutat autònoma de Ceuta ha activat un pla extraordinari de neteja, d'higiene, doncs per això, per reforçar la neteja als carrers, per desinfectar zones de bany, per recollir brossa, etc. I doncs això, pendents que arribi la ministra García, que el que farà serà reunir-se amb la delegada del govern espanyol aquí a Ceuta, també trobarà evidentment amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i doncs inspeccionarà sobre el terreny i des dels seus propis ulls doncs quina és la situació aquí, perquè efectivament les ONGs no es cansen d'alertar que les pèssimes condicions d'higiene que estan vivint les persones que estan aglomerades encara aquí als carrers i platges, doncs pot comportar una alerta sanitària real.
0: Doncs és la imatge Ceuta que ens apropa aquesta hora l'Àlex Giralt-Robert amb aquesta visita avui de la ministra de Sanitat. Gràcies, Àlex, i qualsevol cosa, micròfons oberts. Abraçada.
1: Perfecte, abraçada.
0: I de Ceuta, quan falten 2 minuts tot just per 9:45 del matí, cap a Jerusalem.
2: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
3: La refineria de Yaroslava el processa uns 15 milions de tones de petroli.
4: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat, i les paraules cruixudes que tots dos s'han dedicat.
5: Connexió exterior.

0: suplement d'estiu obrim una finestra a l'exterior i avui cap a Jerusalem, perquè allà hi tenim el corresponsal d'aquesta casa, en Jordi Brascó. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Hola, Marina, bon dia.
0: Com prova l'estiu?
1: Bé, bastant bé, la veritat. Tenim una cosa bastant interessant aquí a Jerusalem, que és que a la tarda sempre bufa marinada, i això no et pots ni imaginar la tranquil·litat que dona de cara a dormir bé i a poder tolerar una mica les temperatures que mentre es pica el sol durant el dia es fan força insuportables. Ara que he anat últimament a Cisjordània de rodatge, hi ha hagut vegades en què hem hagut de parar durant 5-10 minuts i posar-nos sota l'ombra perquè pica de valent aquí.
0: I com aquesta calor, perquè recordo també l'any passat que ens feies un retrat de com es viu l'estiu, també segons, òbviament, a quina zona et desplacis, com es porta aquesta calor, com es fa per passar els dies d'una manera una mica més amena? Suposo que el turisme internacional, imagino que està una mica més paralitzat, no sé si n'hi ha de local, com s'ho fan?
1: Aquí la veritat és que la gent va bastant al juliol i a l'agost com si fos per nosaltres mesos habituals de, diguem-ne, de tenir tot activat, diguem-ne, com si hagués començat el curs. La majoria de les vacances aquí a Israel les fan al setembre-octubre, que és un període que inclou diverses festivitats, com el Cap d'Any Jueu, el Yom Kippur, Sukkot, les ajunten totes i aleshores fan aquesta escapada normalment cap a aquestes dates. I com et pots imaginar, turisme exterior, doncs ben poc. Mira, jo de fet fa relativament poc vaig estar a l'aeroport i el que vaig veure a nivell de número de persones, potser sí que n'hi havia una miqueta més, però res descabellat ni molt menys.
0: Jordi, és interessant avui també parlar amb tu, perquè aquests últims dies explicaves que s'ha multiplicat aquesta violència colona sobre la població palestina. Explica'ns una mica també quina és la situació ara mateix i fem una mica de retrospectiva, què és el que ha anat passant i com estarà la cosa.
1: Mira, el que ha passat és una cosa que també va passar l'any passat, que és que quan comença l'estiu i quan comencen a haver-hi bones temperatures a la nit, els atacs dels colons es multipliquen. Això és un fet. I el que està passant en aquestes últimes setmanes és que diguem-ne, és el, com diria, el clímax d'una mena de dinàmica que ja es venia arrossegant des de feia molt de temps i molts mesos, que és que ja els colons estan anant a cara descoberta absolutament, sabent que se senten intocables. I en aquest sentit, ho hem viscut en el cas del poble palestí de Qusra, on s'ha produït una cosa que no estan molt acostumats a veure. I t'explico, perquè normalment els colons el que fan per tal d'augmentar la seva zona d'influència i de control és instal·lar-se en turons de Cisjordània amb el que es diu punts d'avançada i col·loquen unes tendes, unes caravanes, etc. I des d'allà el que fan és atacs puntuals, sobretot de nit, per això dic que l'estiu acostumen a fer-se més, a les poblacions que queden pel voltant, les poblacions palestines. El que ha passat a Qusra és que han canviat el mètode i el que han fet és directament identificar cases que estan aïllades del que seria el nucli poblacional i instal·lar-s'hi a la porta per, d'alguna manera, bloquejar-les, aïllar-les, els hi tallen l'aigua, els hi tallen l'electricitat i es queden allà fins que els familiars que estan dins de la casa i que es troben que s'han quedat sense abastiments, doncs es veuen obligats a sortir i és aleshores quan entren ells a casa seva i ja els hi prenen. Va passar fa 3 setmanes a Jalut, que és una població que està al costat de Qusra, i està passant ara mateix a Qusra, encara a dia d'avui, encara estan presents davant d'aquestes cases que han identificat com el seu objectiu. Això va començar diumenge, som dissabte, per tant, pràcticament una setmana. Clar, això vol dir dia, nit, dia, nit, dia, nit. Per tant, no és allò que facin operacions llampec i si no els graves amb el mòbil i no els caces en directe, com aquell que diu, no els pots acusar de res. Simplement estar allà a la vista de tothom i l'exèrcit se suposa que té la instrucció de fer-los fora, però en 6 dies han estat incapaços de fer-ho.
0: Per tant, amb impunitat total i amb aquests nous mètodes de pressió, que d'alguna manera amb l'objectiu de no deixar descansar ni de dia ni de nit i mantenir sempre alerta la població d'aquestes zones.
1: Sí, a més ha passat una cosa que no deixa de ser, al meu entendre, surrealista, que és que l'exèrcit ha anat fent algun tipus d'acció perquè, òbviament, l'atenció mediàtica en el cas de Qusra en concret ha crescut moltíssim I, per exemple, els hi han desmuntat unes tendes, els han obligat a desplaçar-se del lloc, fins i tot van obligar a la família assetjada a marxar de la casa per situar-s'hi ells a dintre, l'exèrcit, em refereixo, com per des d'allà podeu parar millor, però veus com que no deixa de ser com un joc pels colons, perquè marxen, però al cap d'unes hores tornen. Els hi desmunten les tendes i al cap d'unes hores veus que apareixen amb una pick-up amb nous matalassos. És una cosa que està sent bastant... Vaja, està deixant en molt mala posició l'exèrcit israelià, perquè a ulls de tothom s'està veient que és obvi que si no són capaços de treure una vintena de radicals d'un lloc on en principi no poden estar, és òbviament perquè no hi posen tot de la seva part.
0: I que no és una violència que sigui física únicament, sinó més aviat psicològica, és aquest desgast.
1: Sí, el que passa és que també hi ha intents d'entrar a la casa, és a dir, no et pensis que aquests colons tenen un pla preestablert i que, per exemple, no tenen, tenen clar dins seu que no poden, per exemple, llançar pedres o intentar assaltar la casa. És simplement que ells tenen, com tu diria, com aquesta assegurança que el pla a mig llarg termini els acabarà funcionant segur si no els fan fora d'allà. Però t'he de dir també, Marina, que això que està passant a Kusra ara ha generat molta atenció perquè, com dèiem, és una nova manera de fer, però aquesta mateixa setmana a Taibe ho hem vist, a Om al-Kheir ho hem tornat a veure, aquests atacs puntuals que et deia de nit, de robar bestiar, de cremar doncs diferents punts, llançar pedres... És a dir, que no és que ara tots els colons hagin canviat aquest nou mètode d'estratègia, ni molt menys, continuen a haver-hi els atacs habituals. El que passa és que aquests són tan habituals que, d'alguna manera, passen més desapercebuts també pels mitjans.
0: I explica'ns una mica, Jordi, si pots, qui són exactament aquests colons, quin és una mica el perfil?
1: Doncs són gent molt jove, normalment, que ja viu en assentaments. Recordem que a Cisjordània hi ha, com us deia abans, els punts d'avançada, que són aquests espais que es creen i que apareixen com bolets per des d'allà operar, però aquests punts d'avançada, a la que passen anys i ja es comencen a establir unes certes dinàmiques d'un poble, per així dir-ho, acaben convertint-se, després de que el govern israelià els reconegui, com a assentaments. Aleshores, aquests colons normalment són fills d'assentaments que el que fan és que volguer doncs ampliar la seva zona d'influència amb aquest objectiu final de si en algun moment hi ha d'haver-hi algun tipus de retirada d'Israel de la zona ocupada de Cisjordània, perquè, pel que sigui, tant de bo hi hagués un acord per posar la pau definitiva a la zona, doncs que com més territori tinguin, més territori tindran per negociar i menys hauran de marxar. Aquesta és una mica la idea. El que passa és que estem parlant d'adolescents, nois que tenen potser 20 anys com a molt, absolutament aixerebrats i que no tenen la sensació de que puguin tenir ells res a perdre, per així dir-ho, perquè fixa't, estem parlant de que l'exèrcit israelià és incapaç de fer-los fora, i ho hem vist amb les imatges de les càmeres de seguretat de la casa aquesta de Kusra, en què xavals de 17-18 anys empenyien els soldats, que els soldats anaven armats, alguns d'aquests colons també van armats, i això també fa que vagin més envalentonats que mai, però realment és aquesta sensació de jo estic aquí, sé que en realitat, el govern israelià i l'estat d'Israel, per molt que de cara a l'exterior digui que no i que això no pot ser, realment estan a favor del que estic fent i que sigui una mica doncs de manera dissimulada, no? I aleshores això els hi dona un poder que fa que es puguin plantar davant, òbviament, de palestins, dels que siguin, però també, fins i tot, de les autoritats del seu propi país.
0: Doncs és el retrat d'aquests colons, però és que l'actualitat a Jerusalem va més enllà. Perquè avui també ens descobreixes la història d'una cafeteria de Jerusalem, Jordi, que en aquest cas ha obert fa uns mesos, s'ha convertit en el símbol de la divisió entre els ultraortodoxos i els seculars. Explica'ns exactament què ha passat i què simbolitza aquesta cafeteria i una mica l'anàlisi més enllà també d'aquesta divisió entre ultraortodoxos i seculars.
1: Doncs sí, mira, és una cafeteria que va obrir doncs, fa un mes i mig, et diria, i que es diu Basimta, que vol dir el carreró, perquè és una cafeteria que efectivament està situada en un carreró i que està situada al costat del carrer Jaffa, que el carrer Jaffa és el carrer per on passa el tramvia, que és el carrer de la via comercial principal, i que en cap cas és una zona ultrareligiosa en cap punt del llarg d'aquest carrer Jaffa, però és que el lloc on hi ha aquest cafè, la cafeteria Basimta, encara menys, és una zona molt, molt, molt comercial, molt cèntrica, i nosaltres vam parlar amb el propietari i ens deia doncs, això, que ells ja havien decidit doncs, en el moment en què volien obrir aquesta cafeteria doncs, de col·locar-la en un lloc on sapiguessin que el fet d'obrir-la en sàbat no els afectaria a l'hora de doncs, poder fer doncs, la caixa i tot el que calgués. No? Què passa? Que això els és igual als ultraortodoxos, que una mica com els colons, també pel fet de que tenen una representació en el govern central israelià, estan més valents que mai, han decidit doncs, que aquesta cafeteria no pot obrir el dia del descans sagrat, que és, com dèiem, el sàbat, que és les 24 hores que van des de la posta de sol de divendres a dissabte fins a la posta de sol de dissabte a diumenge. En aquest període, sobretot dissabte al matí, Jerusalem és una ciutat absolutament tancada, com si fos diumenge de fa 40 anys a Catalunya, no? Però és veritat que hi ha alguns punts de Jerusalem Oest, la part jueva, que sí que obren, no? Tenim el Masqueca, tenim el Sira, que són bars així una mica més alternatius, per dir-ho d'alguna manera, i el Cafè Basimta, doncs, que s'hi ha volgut afegir. I des del primer dia que van obrir han estat rebent doncs, assetjament per part d'ultraortodoxos que es planten a davant del bar i comencen literalment a fer la vida impossible als que estan intentant fer un cafè, picant a la porta, picant al vidre, evitant que la gent hi pugui accedir. I el més fort del cas és que nosaltres hi vam anar la segona setmana, que això els hi hagués passat, que els hi havia passat a aquesta gent, però és que ara ha passat un mes des d'aquell reportatge i veig les imatges que corren per les xarxes i això s'ha multiplicat moltíssim més. I és curiós perquè, com deies, és la reflexió d'una divisió aquí a Jerusalem. Quan dic que s'ha multiplicat, no només és la gent que va fer l'assetjament, sinó també la gent que va defensar la cafeteria. És com que s'està celebrant una petita batalla sobre el que ha de ser Jerusalem. És veritat que Jerusalem, òbviament, té un component religiós impepinable, tant pel que fa a la religió jueva com la cristiana com la musulmana, això qualsevol persona que tingui una mica d'informació ja ho sap, però això no vol dir que els seculars no tinguin un lloc on viure a Jerusalem ni que no puguin doncs, gaudir de la seva vida normal sense haver de, per exemple, seguir instruccions com el sabat, no? I llavors aquí s'està creant aquesta mena de divisió i, com et deia, els ultrareligiosos que senten que això, com que estan representats ara mateix en el govern i que saben que tenen la defensa de les autoritats, perquè no oblidem, el cap de la policia és un ultrareligiós, que és aquest senyor que sempre us comento, que es diu Itamar Ben-Gavir. Clar, si tu ets un ultrareligiós, saps que el cap de la policia és un ultrareligiós com tu, doncs faràs aquesta mena d'accions d'assetjament. També, per exemple, boicotegen les obres del tramvia, que tampoc hi estan a favor, i ho fan amb la mateixa impunitat que podíem estar parlant abans dels colons.
0: Doncs aquesta cafeteria de Jerusalem, que d'alguna manera és símbol d'aquesta divisió, però que, com ens explica Jordi, va molt més enllà i es nota en el dia a dia de la ciutat i ens l'apropes també en totes aquestes cròniques des de Jerusalem. Per tant, t'escoltem, et llegim, abraçada ben forta cap allà, Jordi Brascó, el corresponsal d'aquesta casa a Jerusalem, i escolta, que acabi d'anar molt bé l'estiu amb aquestes temperatures una mica més agradables que aquí, això segur.
1: Bueno, això, quan marxa el sol, ara mateix fa una calor que ni t'imagines, Marina. Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Ànims, abraçada forta. Pausa i ara tornem al suplement d'estiu.
2: El suplement d'estiu. amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE celebrat ahir, el número premiat amb 15 milions d'euros va ser el...
5: 89.272. 89272, de la sèrie 27.
4: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Avui, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: Falta un minut per 3:15 del matí.

0: efectivament, s'ha fet llarga l'espera per aquells que teníeu ganes d'arribar al cap de setmana per veure el vostre equip preferit a la gespa. Segurament se us ha fet curt aquells que us fan moltíssima mandra això del futbol, però ha arribat el dia. Efectivament, avui torna a la Lliga per a gairebé tots els equips catalans, no encara pel Barça, us ho explicàvem, però sí per l'Espanyol, que debuta contra el Llevant a les 7 de la tarda. Per tant, ben atent, i serà com sempre un any més el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina, què tal? Com anem?
0: Amb nervis, amb il·lusió, amb ganes. Primer dia, després d'aquesta pretemporada, que no sé si s'ha fet llarga o no. Què esperes tu d'aquest debut a la Lliga?
1: No, bé, amb més ganes i il·lusió que nervis, perquè les lligues, com sabeu, són molt llargues, i l'Espanyol bé que ho sap, que pot passar de tot. Amb una primera volta que va ser molt bona l'any passat i una segona que va ser molt dolenta. I bé, veient l'equip a la pretemporada, doncs ens ha deixat coses positives, d'altres no tant, i bé, expectativa per veure quin Espanyol veurem, com encaixen els fitxatges. Hi ha moltes incògnites que s'han d'anar resolent en els primers partits de Lliga, i avui, doncs, bé, el primer test, i amb moltes ganes de veure-ho.
0: També passa això, que la Lliga comença amb el mercat de fitxatges encara obert, per tant, hi ha d'haver moviments. L'Espanyol, que òbviament també amb cares noves, però no sé si la plantilla es dona per tancades, si encara falten jugadors per arribar. Com es planteja l'Espanyol aquest dues setmanetes que queden de mercat de fitxatges?
1: Sí, fins al dia 1, eh? De fet, me'n queden ben bé això que dius, sí, un parell de setmanes ben bones. No, tancada no està aquesta plantilla ni de bon tros, perquè és probable, molt probable, que encara surti algun jugador i, per tant, s'haurà de reemplaçar, perquè, per exemple, es parla que Rubén Sánchez és lateral dret, podria marxar, per tant, llavors s'hauria de fitxar un lateral dret, i es busca també algun jugador ofensiu de banda, algun extrem. Per tant, tancada no està, tot i que està bastant configurada, perquè han arribat 5 fitxatges, i a més, hi ha 4 jugadors que la temporada passada estaven cedits, que han tornat i que en principi, si no tots 4, pràcticament es quedaran a la primera plantilla. Parlo de Javi Hernández, de Rafa Bauza, de Marcos Fernández i de Roger Hinojo. Per tant, són 9 incorporacions que l'any passat no hi eren, i per tant això fa pensar que si no està tancada, poca cosa li pot quedar a la plantilla de l'Espanyol.
0: Ara pensava, Sergi, que l'any passat, també el dia del debut de l'Espanyol a primera, parlàvem de com encarava la temporada l'equip, i dèiem, Sergi, Europa sí o no? Deies d'alguna manera, difícil, i va semblar que un moment de la temporada la cosa sí que anava per aquí, després al final de temporada es va acabar torçant una mica, per tant aquest any t'he de tornar a fer la pregunta obligada: quin és el repte de l'equip aquest any? Mira cap a Europa, la salvació, pessimisme, mira, optimisme, com et tenim?
1: La lliçó de l'any passat ens dona tanta informació del que va passar la temporada passada, que va ser una temporada molt, molt atípica, eh? Recordeu, 18 partits sense guanyar, després que l'equip era cinquè a 2 o 3, 4 punts, no recordo ara perfectament, de la Champions. És a dir, l'equip va fer una primera volta espectacular i després en van quedar 18 sense guanyar, que va fer que l'equip patís per la permanència pràcticament fins a la penúltima jornada de Lliga. Això què vol dir? Que la meva resposta és claríssima, i estic convençut que és la resposta que donaria qualsevol jugador de l'Espanyol, inclòs l'estaf tècnic, que és que l'equip ha d'anar a salvar-se. Ha d'anar a salvar-se. I, de fet, Manolo ahir ho deia a la sala de premsa, eh? La salvació és objectiu prioritari, et diria, això no t'ho diran ells, eh? Et diria que prioritari i únic, la salvació. Altra cosa és que si tu aconsegueixes aquesta permanència el mes d'abril i et queden 7 o 8 jornades per acabar la Lliga, no puguis somiar en alguna cosa més. Però vaja, l'objectiu és la permanència, i l'objectiu, evidentment, és no patir, és a dir, estabilitzar l'equip en una zona que faci que no estiguis patint fins pràcticament això, fins a 2 o 3 jornades al final de Lliga.
0: S'ha fet gaire reflexió aquest estiu? Perquè, ostres, començar bé, o com a mínim que hi hagi un moment que et puguis plantejar mirar cap amunt i després patir un sotrac com el de final de temporada passada, no sé si és que la plantilla va fer curt, si és una qüestió més d'estat anímic, i per tant imagino que també ha estat un estiu de reflexió en aquest sentit, de preguntar-se què va passar per intentar que aquest any la cosa vagi una mica diferent.
1: Mira, està bé que m'ho demanis, Marina, perquè justament ahir a la sala de premsa, Manolo va explicar una mica en relació a això, que aquest estiu ell i tot l'estat tècnic han tornat a analitzar durant les vacances els 38 partits de la temporada passada.
0: Sí, que han tingut feina i temps.
1: Sí, sí, durant les vacances, per saber una mica què és el que va passar i per què va passar, no? Perquè l'ensurt va ser molt gros i, per tant, jo crec que va ser un tema, sobretot al final, ja molt mental, futbolístic, evidentment, també, però no sé ben bé què va portar a què, i, en tot cas, està molt analitzat i hi ha una feina feta al darrere perquè això no torni a passar. Que pot tornar a passar? Oh, i tant! El futbol és absolutament, com sabeu, imprevisible i s'han vist coses estranyíssimes. Però vaja, com a mínim estan advertits. Altra cosa és que després de la temporada vagi com vagi, no?
0: Per tant, avui a les 7, aquest debut contra el Llevant, i això és a l'RCD Stadium.
1: Exacte, primer partit a casa, amb molta gent ja amb el cap a la setmana que ve, que ve el Madrid, eh? El segon partit és el de diumenge que ve, dissabte que ve, contra el Madrid a casa, però abans del Madrid s'ha de guanyar el Llevant, i una victòria contra el Llevant avui a les 7 de la tarda et donaria, doncs, un punt de confiança a l'hora de rebre el Madrid de Mourinho la setmana que ve.
0: Doncs t'escoltem, Sergi Andreu, un any més a les narracions de l'Espanyol a l'antena de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta tornada de vacances entre cometes, però ara sí que la cosa va de veritat. Abraçada, Sergi.
1: Gràcies, adéu.
0: De Cornellà cap a Girona, perquè una mica més agre serà en aquest cas el debut del Girona, que s'estrena a segona divisió, ho fa també avui contra el Leganés, a més amb entrenador nou a la banqueta, amb Quique Álvarez, però qui no és nou, aquest ens el coneixem bé, és l'Eduard Solà. Eduard, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Marina, què tal?
0: A veure, sensacions, comença l'operació retorn, com va això?
2: Doncs mira, de moment amb molt poca il·lusió entre l'afició, sobretot després de la garrotada d'ara fa un parell, tres de mesos, aquell dia del mes de maig en què el Girona va acabar confirmant el descens a segona divisió A. Ha estat una pretemporada difícil, amb jugadors encara dins la plantilla que han d'acabar de marxar, com Unagi, com Sigankov, que no volen continuar jugant a segona divisió, jugadors que segurament marxaran traspassats, com és el cas d'Arnau, veurem què és el que passa amb jugadors com Ivan Martín o com Àlex Moreno. Ja saps i sabeu tots plegats que aquesta pretemporada, i ara ho deia també amb en Sergi, qualsevol dia hi pot haver alguna sorpresa, però sí que és veritat que el Girona ha acabat confeccionant una plantilla de moment amb pocs fitxatges, ha de venir encara més gent quan surtin tots aquests per deixar lloc, de moment gairebé amb totes les fitxes ocupades, amb molt pocs fitxatges que hagin il·lusionat a l'afició, però amb l'obligació gairebé de començar aquesta Lliga amb un bon resultat que no faci començar malament, com per exemple la temporada passada, que recordeu, després de la quarta jornada el Girona va tocar fons i després va ser molt difícil recuperar-se. Per tant, amb l'objectiu claríssim, com deies, de tornar a la primera divisió i amb un entrenador nou, ja no tenim Mitchell, ara hi ha Quique Álvarez.

0: ser aquí jugadors que tinguin ganes de jugar amb el Girona a segona divisió, i això passarà o perquè marxin o perquè passi algunes quantes setmanes, que si finalment es queden aquí perquè no tenen opció de marxar, no tenen algun lloc d'anar, perquè el Girona, evidentment, també exigeix les clàusules de rescissió o negociar per no perdre diners, doncs que els jugadors tinguin el cap aquí i veurem què és el que acaba passant. Però sí, Quique Álvarez té molta feina per fer, no només futbolísticament, sinó per acabar de connectar els jugadors que es quedin aquí. Ara, per exemple, Abel, Brian Hill, Fran Beltran, tots aquests jugadors que ja hi eren també la temporada passada, segurament es quedaran aquí i amb el cap posat aquí.
1: Doncs a les 7, Girona, Leganés, a Montilivi.
0: Sí, el mateix hora que l'Espanyol.
1: Amunt sí o no? Solà, hi ha motius per l'optimisme?
0: Sí.
1: Clar que sí. Solà, abraçada ben forta, t'escoltem.
0: Igualment, adeu-siau.
1: I amb més il·lusió encara la temporada, un dels rivals precisament del Girona, el Sabadell, que estrena categoria després de l'apoteòsic play-off contra el Zamora. I a Catalunya Ràdio el seguirà el Francesc Ripoll. Què tal? Molt bon dia. Sembla que tenim algun problema amb el Francesc Ripoll. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ara sí. Operació retorn a Montilivi i operació il·lusió a Sabadell, eh?
2: Sí, oi tant. Mira, el Sabadell va pujar fa res, un mes i mig. Realment el Sabadell han tingut poques vacances. De fet, els que van pujar van tenir dues, tres setmanes màxim de vacances i ja s'han posat a la feina. I el Sabadell, l'il·lusió és màxima perquè torna al futbol professional 5 anys després. I, de fet, la gent de Sabadell i la gent que acostuma a anar a Creu Alta deu tenir encara més ganes, perquè l'any justament que el Sabadell va estar segona, l'última temporada, era l'any de la pandèmia. És a dir, van veure el seu equip per la televisió, no podia anar al camp. Per tant, aquesta temporada sí que poden anar al camp i tenen més ganes que mai de veure i de tornar a respirar futbol professional.
1: I el Solà, que parlant del Girona deia sí, hi ha motius per l'optimisme, perquè el Girona mira cap amunt, el Sabadell exactament cap on mira, hi ha motius per l'optimisme de, escolta, fer alguna cosa grossa, perquè no, suposo que l'objectiu deu ser primer mantenir la categoria, però... Què?
2: Aviam, el Sabadell t'ho dic claríssim, eh? L'objectiu és salvar-se, i si es salva en una jornada 42, patint i de penal l'últim minut, t'ho signen tot. Al final, el Sabadell és un equip que acaba de pujar, és un equip que fa dues temporades estava a segona federació, que és la quarta categoria, ara estan a segona, han pujat dos cops seguits, són dels pressupostos més baixos, es fa difícil pensar que el futbol les hem vist de tots els colors, eh? Però que es pugui arribar a pensar en fer alguna cosa grossa, que podria ser intentar aspirar a pujar a primera. Home, mai se sap, i potser parlem al final de temporada i estem parlant amb el del Sabadell de play-off i així, eh? Però
1: serien tres ascensos seguits, que jo crec que això ha de ser una cosa pràcticament mai vista.
2: El Sabadell el que ha de fer és centrar-se en salvar la categoria, en ser sostenible, en allargar aquesta categoria del futbol professional molts anys més, i escolta, si sona la flauta, benvinguda sigui. Però l'objectiu és salvar.
1: I que la segona divisió sabem que és molt i molt complicada, amb equips de gran nivell, amb reforços, òbviament, però també a Sabadell moltíssimes cares noves, eh? No sé si són 10 jugadors,
2: sí,
1: 10 11, fitxatges, 11?
2: Sí, són 11 fitxatges de nivell, però tot i això, el que crec que és bo que ha fet el Sabadell és que ha mantingut molta part del bloc de la temporada passada, que va aconseguir pujar a segona divisió, ha mantingut també l'entrenador, fins a 16 jugadors, tot i que alguns marxaran, es mantenen a l'equip, i això fa que gran part d'aquesta plantilla conservin les idees futbolístiques i també conservin una mica l'ambient dins de la plantilla, el grup, que és una part important, segons expliquen ells, que el que va fer aconseguir l'ascens a segona. I a més, el primer partit és partit de nivell, és partit a El Molinó, en el camp de l'Sporting Gijón, contra un equip cridat a pujar. Vull dir que veurem una mica, a veure com va tot, realment com és la categoria, veurem les cares noves, però sobretot jugadors que l'any passat estan a primera, que fa 2 anys estaven a segona federació, doncs ara juguen al professional.
1: Doncs demà a les 7, Sporting Sabadell amb el Francesc Ripoll. Moltíssimes gràcies i escolta, que vagi molt bé també aquesta temporada.
2: Moltes gràcies, una abraçada.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia.

0: L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
1: AP7, la narcopista.
3: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
0: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
4: Continuï tot recte 30 minuts.
1: AP7, la narcopista.
5: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
0: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
1: Aquest dissabte, a 12:00.
6: Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Bon dia i bona hora, són les 10 del matí. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa ja dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació sobre terreny. La nit ha estat tranquil·la després que ahir 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat autònoma. Un avió militar espanyol ha batut un dron a Romania. Segons el portaveu de l'OTAN, el dron sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir la tarda. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó. Les víctimes eren en un celler que es va quedar totalment inundat de fang i de pedres arrossegades per l'aigua després d'una esllavissada. I a Catalunya els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergència ha atès gairebé 160 trucades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels, els seus productes, per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol del dilluns passat. A Indonèsia, mentrestant, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir que va provocar una cinquantena de morts. La vinya és un dels millors protectors del territori davant els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat aquest sector. Els avenços científics i les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat, per exemple, en van ser 68. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i nous reptes, tant per la mare com també pels fills. Gran actuació de la colla jove Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa a la històrica plaça penedesenca. La diada d'ahir, 15 d'agost, va veure 5 castells de gamma extra. De l'actualitat esportiva destaca que avui tenim en marxa l'última jornada del Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa corren la marató. També avui el suec Armand Duplantis buscarà el seu quart or continental a la disciplina de salt en perxa. A París, última jornada del Campionat d'Europa de natació. La barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie de 400 metres lliures i s'acomiada de la competició. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda juga un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I l'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a les 7 de la tarda. Segona, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés, també a partir de les 7. I del temps, avui matí tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda sí que hi haurà ruixats i tempestes que poden ser localment fortes al Pirineu, al Prepirineu i també les comarques de Girona i en altres llocs del prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 10 del matí. Aquesta hora us acompanya 3CAT Info, Maria Guixà. Comencem desplaçant-nos, en aquest cas, de nou cap a Ceuta, perquè creix la preocupació en aquesta ciutat per una possible crisi sanitària a la ciutat, on 15 dies després de l'arribada massiva d'immigrants continuen les aglomeracions als carrers. Les ONGs parlen de situació insostenible perquè els milers de persones que s'apleguen a la ciutat no estan rebent l'atenció necessària. La majoria s'alimenten només amb un sol àpat al dia, els que els fan arribar les entitats humanitàries. Avui, precisament, la ministra de Sanitat, Mònica García, viatja a Ceuta per valorar de primera mà aquesta situació. Desplacem-nos fins allà amb l'enviat especial a Ceuta, l'Àlex Giral Robert.
2: És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també al polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada als negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: Amb tot, l'hospital de la ciutat, escortat per desenes de legionaris, està arribant al límit. Segons ens expliquen, han d'atendre centenars de persones amb ferides infectades encara del dia de l'entrada massiva i també de baralles entre ells, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació Elín de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
4: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave, de cara a contagios de possibles infeccions.
2: Per tot plegat, el govern de Ceuta ha activat un pla extraordinari per reforçar la higiene als carrers, amb 100 efectius més de neteja i intensificar el seguiment epidemiològic. La ministra de Sanitat, Mònica García, per cert, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Marxem ara cap a l'exterior perquè dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons el portaveu de l'OTAN, sembla que era rus, tot i això, en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des de la tarda de dissabte. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Putin, el 2022, havia esquivat els efectes directes de el conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat aquests atacs de llarg abast contra la capital del país. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 de les quals a la regió russa de Rostov i 3 més a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. També hem de destacar que almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en l'accident d'un autobús a Hongria. El vehicle volcat de matinada ha estat en un tram d'autopista situat a 145 quilòmetres al nord-est de la capital de Budapest. A l'autobús, de matrícula polonesa, hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors. L'avís d'accident s'ha rebut a les 3 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i també bombers que, amb grues, han pogut moure el vehicle volcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. Mentre s'hi estigui encara treballant, el tram afectat de l'autopista ha quedat tancat al trànsit. El primer ministre hongarès, Péter Magyar, ha expressat ja a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït també la feina dels equips que han participat en aquestes tasques de rescat. Jornada de dol a Manzanedo de Valdueza, un municipi de Pontferrada, Lleó, on ahir van morir 2 dones i 2 nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 7:45 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i també les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar el celler on hi havia refugiades aquestes 6 persones. Així ho resumeix Marco Morala, l'alcalde de Pontferrada, en declaracions a una televisió local.
5: Què passa que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y bueno, pues, fatalmente pues hemos tenido que perder a 2 vidas humanas, a 2 vecinas.
0: Les víctimes són dues dones d'uns 60 i 80 anys i després de localitzar els afectats, els sanitaris també van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn, com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. I a casa nostra els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir al Solsonès, a l'Anoia, Osona i al Bages, entre d'altres. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i es va haver de tallar, per exemple, la Nacional 260 Ribes de Freser al Ripollès per culpa d'un despreniment de roques. També hem de destacar que hi ha hagut nou terratrèmol a Granada. Aquesta matinada, poc abans de les 5, s'ha registrat un altre moviment sísmic de magnitud 3,1 en aquest municipi d'Armilla, que tampoc ha provocat danys personals. Els serveis d'emergència han rebut diversos avisos de diverses rèpliques en municipis, entre els quals Granada, la capital. Les autoritats han recordat que cal extremar la precaució, evitar riscos davant les rèpliques, una vintena ja fins ara, després del terratrèmol, com destacàvem, de magnitud 5 de la matinada de dissabte al municipi d'Alendín. I també seguim parlant de sismes perquè el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, demana als Estats Units que suspenguin de manera temporal els aranzels als productes colombians després del terratrèmol que ha sacsejat el país. Espriella va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà, Donald Trump. Justament el juliol als Estats Units, recordem, van augmentar un 2,5% aquesta taxa aranzelària, a part de les importacions dels productes colombians. Mentrestant, ja són pràcticament 300 les víctimes d'aquest sisme i encara hi ha 320 persones que estan ara mateix desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
6: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: I també hi ha més de 5.000 persones evacuades i una cinquantena de morts en el terratrèmol a Indonèsia. És el balanç, encara provisional, del terratrèmol d'ahir a la illa de Flores, en aquest país, a Indonèsia, mentre es mantenen les tasques de rescat. El sisme va ser de magnitud 7,7 i també va provocar diversos danys estructurals. Ara mateix la prioritat de les autoritats és garantir que les necessitats bàsiques de la població estiguin cobertes i proporcionar, a més, subministraments als centres d'evacuació. El Santis, un ciutadà espanyol resident a la illa, i va haver de fugir, per exemple, de casa seva.
7: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí un parell de minuts serà un quart d'11 del matí. Seguim endavant i parlem de la vinya, que no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com una infraestructura territorial de prevenció i d'extinció d'incendis. La vinya va ser estratègica, per exemple, en el foc de Tiana, al Maresme, i en l'onada d'incendis d'aigua a Múrcia. En aquests focs de l'Alt Camp, les vinyes van evitar que les hectàrees calcinades fossin moltes més. Quico Figueres, president de l'Agrupació d'Agricultors del Pla de Manlleu, en declaracions a aquesta emissora.
8: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
0: Ara que els focs són més extrems per culpa del canvi climàtic i per l'abandonament també de les zones rurals i la falta de gestió forestal, la vinya es converteix en eina protectora del territori. Ho destaca Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers i membre dels GRAF, també en declaracions a 3CAT Info.
9: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, que el cep és una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal, per això ens ajuden tant.
0: El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat una certificació europea anomenada Vinyes de Foc, que reconeix productors que gestionen el territori amb criteris que ajuden a reduir el risc d'incendi. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Elena Górriz, investigadora sènior d'aquest organisme, també en declaracions a 3CAT Info.
10: Tenim a prop de 800 hectàrees ja certificades. Ara tenim unes 40 hectàrees en Galícia i la resta estan sobretot a Catalunya. Si bé també tenim altres contractes en marxa en altres zones del territori espanyol i fins i tot ens han fet sol·licituds de França i Portugal que les anirem gestionant.
0: A Catalunya hi ha actualment unes 55.000 hectàrees de vinya. És, de fet, aquest conreu, aquest cultiu, el cinquè més extens ara mateix del país, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
1: El temps.
0: Situats en punt a un quart d'11 del matí, moment a 3CAT Info d'obrir àrea de servei i, per tant, fer un cop d'ull a la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
11: Tenim encara restes de núvols que es passegen pel centre i pel nord de Catalunya, deixaran un cel variable aquest matí, a la resta força estones de sol i amb unes temperatures que han baixat en alguns llocs, sobretot al Pirineu i sobretot als llocs on ahir va haver tempesta. Destaquem xifres de 11, 12 de mínim en algunes valls del Pirineu. Al centre del país, a la costa encara oscil·len entre els 18, a la costa fins als 24-25 graus. Bé, avui serà un dia variable, amb inestabilitat encara i amb ruixats que poden aparèixer al Pirineu, al Prepirineu, comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona, i també de manera més dispersa se'n podrien formar alguns cap al prelitoral. Compte perquè hi ha alguna d'aquestes tempestes, sobretot les del nord-est, que podrien ser encara localment fortes, fins i tot es podria produir alguna calamarsada. De cara a demà, sí que esperem un temps una mica més tranquil ja, de fet demà, dimarts i dimecres, gairebé no tindrem tempestes, tan sols algunes nuvolades de tarda amb algun ruixat molt puntual. Les temperatures tornaran a remuntar una miqueta a mitjans de setmana, però a finals de setmana, entre dijous i divendres, arribaran noves tempestes i les temperatures tornaran a baixar.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
12: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
13: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Seguim endavant a 3CAT Info quan passa un minut d'un quart d'11 del matí. Hem de parlar de benzineres perquè el descens de la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica afegit a l'increment del preu del carburant està reduint el marge de beneficis de les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí a 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa aquesta emissora Albert Campabadal, és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campabadal, el 90% dels vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en consumeixen menys. A més, els híbrids tenen més autonomia, per això, segons afirma, hi ha gasolineres que treballen amb uns marges miserables.
14: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal tampoc veu una reconversió cap a les electrolineres perquè considera que la demanda està coberta.
14: Que el que té el cotxe elèctric no té l'absoluta necessitat d'anar amb una electrolinera a carregar. Té una quantitat d'opcions des de supermercats, hotels. Té una oferta que és molt variada i llavors nosaltres no ens té massa sentit competir posant carregadors.
0: Davant d'aquesta situació, Campabadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre molts altres. Més qüestions a 3CAT Info, quan d'aquí 10 minuts seran en punt 11:15 del matí. Us volem explicar també que cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat, per exemple, a Catalunya en van ser 68, segons dades de l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i també de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant aquest procés de maternitat comporta riscos i també reptes importants per les dones i pels seus fills. És un reportatge de la Laia Framis.
15: Cada vegada hi ha més dones que ajornen la maternitat, sigui per motius laborals, familiars o de salut, entre d'altres. Ara, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són cada cop més habituals i ja ronden el 10% del total. A més, tot i que són una minoria, cada vegada hi ha més dones que tenen criatures fregant o fins i tot superant els 50 anys. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2009 només van parir 15 dones de més de 50 anys, però l'any passat en van ser 68. El doctor Francesc Figueres és el cap de Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic i confirma que és una tendència a l'alça.
16: 68 naixements de més de 55.000 és molt anecdòtic, però dins d'aquest anecdòtic té una prevalença creixent. Cada any veiem alguna més.
15: Un embaràs natural a partir dels 50 anys és pràcticament impossible i la gran majoria s'aconsegueixen a través de tècniques de reproducció assistida, ja sigui amb òvuls que s'havien congelat prèviament o, sobretot, amb òvuls de donants més joves. Ara bé, la doctora Sílvia Grau Piera, coordinadora de l'àrea de reproducció de Deixeu-vos Dona, adverteix que endarrerir tant la maternitat és un factor de risc important, sobretot per la mare.
17: A aquesta edat, amb una bona nació, consumim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
15: Per això Figueres insisteix que abans de prendre la decisió cal passar una revisió mèdica per assegurar que la mare està en un molt bon estat de salut.
16: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual són els tres factors que haurien de tenir en compte de manera preconcepcional.
15: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse i la seva parella, per exemple, van tenir la seva filla quan ella tenia 52 anys.
18: Vaig tenir la meva filla molt tard perquè vam prioritzar molt les nostres carreres, no? Sobretot jo, clar, jo sóc més la responsable d'això. A més, ens vam conèixer ja que els dos teníem una edat i quan no ho veia un, no ho veia l'altre.
15: I un altre exemple, la Pilar, que va ser mare als 50 anys.
19: Les clíniques de fertilitat han venut la idea que una dona de més de 40 es pot quedar embarassada quan vulgui. Sí que hi ha dones que ho aconsegueixen en el primer intent, però moltíssimes altres, en conec uns quants casos, no ho aconsegueixen mai o els hi costa molt de temps, molt d'esforç, molts diners i molts traumes. A mi em va costar 5 anys de tractament quedar-me embarassada.
15: Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
18: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
19: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint, i m'ha sorprès molt, és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
15: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya van ser pares d'una criatura uns 1.600 homes de més de 50 anys.
0: I més qüestions abans de l'actualitat esportiva. La colla jove Xiquets de Valls va descarregar ahir el 4-9 net a la Bisbal del Penedès. Es tracta del primer castell total completat que veu aquesta històrica plaça penedesenca. Ens ho explica des de la Bisbal, el Josep Almirall.
20: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4-9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortida el 3-9 i a la tercera ronda el 2-9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4-9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5-9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4-9 amb les manilles del 4-10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5-9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4-9, el 4-8 amb el Pilar i el Pilar de 6, amb una nova enxaneta. Al carrer del doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5-8, el 4-9, el 4-8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3-8, el 4-8 amb l'agulla, el 4-8 i el Pilar de 7 carregat.
0: 6 minuts i en punt, 2:15.
1: Esports.
0: Actualitat esportiva que repassem a 3CAT Info amb el Roger Arnau. Bon dia, Roger.
3: Bon dia. En marxa l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Es disputa ara mateix la marató. Meritxell Soler corre des de 8:45 la prova femenina, que de moment lidera en solitari la màxima favorita, la finlandesa Elisa Bainio. També està en marxa la prova masculina. En aquest cas hi participen els catalans Ibrahim Chakim i també Ilias Fifa. L'Europeu d'Atletisme de moment ens ha deixat dues medalles catalanes, totes dues aconseguides ahir en modalitat de marxa. Pol Magrath va guanyar l'or a la mitja marató d'aquesta disciplina i Raquel González es va penjar el bronze a la prova dels 42 quilòmetres. El marxador de Gavà valora el seu títol europeu als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
21: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per
3: a
21: ells.
3: A Birmingham, Maria Vicente va tancar la seva participació a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat va batre el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Okelfern va acabar 7è als 10.000 metres. I en futbol, el Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim de preparació abans del Gamper de dimecres. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine, Olmo, Cubarsí, Eric, Joan Garcia, Koundé i també Gordon, però en canvi no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes, que estan pendents de resoldre el seu futur. Per exemple, Marc Asadó i Héctor Fort. El partit es disputarà a 5:15 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. De moment, el Barça ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al PSG. Després de 5 temporades al club blaugrana, el davanter s'ha acomiadat de l'afició a través de les xarxes socials.
22: En este club dejo amigos dentro y fuera del vestuario. Y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones con el Barça. Y también muchos de nosotros con la selección. Gracias y fuerza Barça.
3: El Paris Saint-Germain pagarà, recordem, prop de 50 milions d'euros al Barça per Ferran, que signa fins al 2031 per l'equip francès. El davanter ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. I encara en futbol, l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a aquest inici de campionat.
23: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
3: L'últim fitxatge de l'Espanyol, el central eslové Vania Darkusic, ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria pel partit d'aquest vespre. De moment, també, a primera s'han disputat ja 2 partits, el Sevilla 2, Rayo 1, i l'Alavés 3, Getafe 0. Al marge de l'Espanyol Llevant d'aquesta tarda, avui també jugarà el Racing Villarreal. Aquest cap de setmana també comença la Lliga a segona divisió. El primer equip català que debutarà serà el Girona, ho farà també aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés, a les 7. Quique Álvarez és el tècnic dels gironins.
24: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
3: El migcampista Unai no jugarà perquè s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà Porto, que recupera de la lesió, ni Unahi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. El Sabadell jugarà demà, també a les 7, al camp de l'Sporting de Gijón. Per cert, la jornada futbolística en clau internacional avui ens deixa també 2 cites més. L'Arsenal Manchester City, que disputen la Community Shield, la Supercopa anglesa, a partir de les 5 de la tarda. Mentrestant, a França, el PSG buscarà aixecar també el trofeu dels campions, la Supercopa francesa contra el Lens. En aquest cas, el partit començarà a 9:15 del vespre. I avui també es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. La barcelonina Paula Otero ha acabat 7a a la seva sèrie dels 400 metres lliures i d'aquesta manera s'acomiada de la competició. També a aquesta hora ha de competir Nayara Sobrevila, que serà convocada entre els espanyols que disputaran els 4% estils femenins. I quan faltin 10 minuts per les 11, d'aquí una estona, Luca Huck, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Ian Florencio també estan convocats pels 4% estils masculins. Més coses coses, també, explicant, tornant al futbol, que ahir va haver-hi un empat a 2 del Barça femení en el partit amistós contra el Manchester City, que es va disputar a la ciutat esportiva del club anglès. Els gols blaugrana els van fer Graham i Vicky López a la primera part. D'altra banda, també va haver-hi un derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women. Es va acabar amb victòria de l'equip blanquiblau de l'Espanyol per 1-0. Claudia Iglesias Bicho va fer l'únic gol del partit, aquest 1-0 a favor de l'Espanyol.

0: Són 2:15 del matí, som a 3cat.info, és diumenge 16 d'agost del 2026 i aquests són alguns dels arguments més destacats d'aquesta jornada. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa ja 2 setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar aquesta situació des de primera mà. Ucraïna ataca Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Un terç dels aparells s'han abatut a la regió que envolta la capital russa, segons l'alcalde de la ciutat. Rússia també ha colpejat Kiev amb míssils balístics. A Romania, mentrestant, un avió militar espanyol de l'OTAN ha fet caure un dron no identificat. I 2 dones mortes i 2 nadons ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar totalment inundat de fang i de pedres arrossegades per l'aigua després d'una esllavissada. A casa nostra, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. I en esports, Roger Nau, què destaca?
1: El Barça, que ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Han viatjat la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri s'han quedat a Barcelona. Mentrestant, avui debuta l'Espanyol a la Lliga, rebrà el Llevant a les 7 de la tarda. També juga el Girona a casa contra el Leganés, també a les 7. I ara mateix, molt atents també de l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. Es disputa a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa corren la marató.
0: I del temps, matí tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda sí que hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques de Girona i en alguns punts del prelitoral. Des d'ara fins que siguin les 11 del matí a 3cat.info, també repassarem altres cites de la jornada, com poden ser d'àmbit musical. I ara que també som immersos en ple estiu, també parlarem dels Quaderns, que són un clàssic d'aquesta època, però ens centrarem, parlarem dels que són dedicats exclusivament al públic adult, que s'han convertit en una autèntica revolució. Passen 2:30 a 2:15 del matí, creix la preocupació a Ceuta per una possible crisi sanitària a la ciutat 15 dies després de l'arribada massiva d'immigrants. Les ONGs parlen de situació insostenible perquè els milers de persones que s'apleguen a la ciutat no estan rebent a hores d'ara l'atenció necessària. La majoria s'alimenten, de fet, amb un sol àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Avui, precisament, la ministra de Sanitat, Mònica García, viatja fins a la ciutat autònoma per valorar de primera mà aquesta situació. Enviat especial de 3cat.info a Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també al polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada als negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
3: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam fresar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: Amb tot, l'hospital de la ciutat, escortat per desenes de legionaris, està arribant al límit. Segons ens expliquen, han d'atendre centenars de persones amb ferides desinfectades encara del dia de l'entrada massiva i també de baralles entre ells, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació Elín de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
4: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave, de cara a contagios de possibles infeccions.
2: Per tot plegat, el govern de Ceuta ha activat un pla extraordinari per reforçar la higiene als carrers, amb 100 efectius més de neteja i intensificar el seguiment epidemiològic. La ministra de Sanitat, Mònica García, per cert, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons fonts de l'OTAN, sembla que era rus, tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des de la tarda d'ahir dissabte. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes del conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 de les quals a la regió russa de Rostov i 3 més a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. Tornem a casa nostra, en aquest cas per parlar dels efectes de les tempestes de les últimes hores. Jornada de dol avui a Manzanedo de Valdueza, un municipi de Pontferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 8:45 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, també les pedres i les cendres, els incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia les 6 persones refugiant-s'hi. Així ho resumia Marco Moreno, l'alcalde de Pontferrada, en declaracions a una televisió local.
5: Que parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y bueno, fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Es tracta de dues dones, uns 60 i 80 anys, i després de localitzar els afectats, els sanitaris també van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn, com per exemple Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys a algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. I a casa nostra, a Catalunya, els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després d'aquest capítol de pluges intenses que destacàvem especialment fortes ahir al Solsonès, l'Anoia, Osona i també el Bages, entre d'altres comarques. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i es va haver de tallar, per exemple, la Nacional 260 a Ribes de Freser al Ripollès per culpa d'un despreniment de roques.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les empreses de co-living, de lloguer d'habitacions legals i regularitzades, s'estenen a la demarcació de Girona, i no només a les poblacions més grans, també amb una nova modalitat, els anomenats co-living rurals. És una informació des de Girona que ens porta el Fèlix Martín.
7: Les empreses de co-living es desmarquen dels subllogués il·legals, s'estenen més enllà de la ciutat de Barcelona, i cada vegada hi ha més oferta repartida pel territori. Estem parlant d'habitatges amb habitacions de lloguer amb el dret de fer servir espais comuns, com la cuina o el lavabo. Una d'aquestes empreses, Dencol, gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris a la ciutat de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
8: A l'hora de regular es posa tot en el mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
7: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. Ho explica el seu responsable, Joan Coll.
9: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall, el d'això. Per tant, l'espai. Això no es pot oferir en lloc que no sigui en el món rural.
7: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins als 20.000.
0: També de l'àmbit econòmic, destacar-vos que la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí a 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces o de components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
10: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-se, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i també el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, l'ANFAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
11: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda d'aquest mes. Actualment, les reserves són encara suficients per fer front a la demanda, però reclamen que no s'abaixi la guàrdia, perquè a partir de setembre aquestes necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com un objectiu arribar a les 40.000 donacions als mesos de juliol i d'agost. Al juliol, per exemple, se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment hi ha reserves per 7 dies, l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara als mesos de setembre i d'octubre hauria d'augmentar fins als 8 o 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a 3Cat Info.
12: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i va... òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Els mesos d'estiu, les reserves de sang acostumen a baixar i, en canvi, les necessitats són les mateixes. Per això, aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Pot ser donant i, per tant, com a requisit, només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, a més, doncs, gaudir també d'una bona salut. Més qüestions. 3 minuts i seran 3:15 del matí a Falset, a la comarca del Priorat. Avui organitzen una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. És una iniciativa que va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i pot participar tothom qui vulgui. Els testimonis es recolliran en un cofre que quedarà custodiat al castell de Falset fins l'any 2056. Les persones que hi participin poden deixar, per exemple, una carta, fotografies o, per exemple, també objectes petits. Les càpsules són unes bosses que tenen una mida aproximada d'un fullin A4 i totes elles es tancaran en un cofre que quedarà custodiat, com diem, durant 30 anys al museu que hi ha al castell de Falset. La idea és que l'any 2056 siguin els joves d'avui els que s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps l'any 2056, però si algun dels participants vol fer arribar el seu missatge a un destinatari en concret, també ho pot especificar. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza aquest esdeveniment.
13: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs, vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars doncs, de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
0: L'esdeveniment també compta amb la col·laboració del museu que hi ha al castell de Falset i de l'Ajuntament, que aixecarà acte de l'esdeveniment amb els noms dels participants i custodiarà el cofre amb les càpsules fins al museu.

0: I aquest vespre s'inaugura oficialment la Xubertíada. Ho farà a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb un concert de la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició de la Xubertíada està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied Cançó Poètica i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Aquesta Xubertíada de Vilabertran arriba a la 34a edició i acabarà el dia 30 d'agost.
1: El temps.
0: Àrea de servei a 3Cat Info quan són 3:15 del matí per fer un cop d'ull a la previsió meteorològica. Ho fem acompanyats de l'Eloi Cordomí.
2: Estem tenint un matí assolellat a la majoria de comarques, si bé també s'han format alguns núvols al centre del país i en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, que deixen escapar petits ruixats. De moment no deixaran gran quantitat de pluja, però sí que a la tarda s'espera que hi hagi tempestes que es formaran també a les zones del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, potser al nord de Barcelona i en algunes zones del prelitoral. Seran tempestes, en principi, no tan fortes com les d'ahir, però sí que localment poden descarregar amb intensitat. Així ho adverteix també, amb un avís, al Servei Meteorològic de Catalunya. Es tracta d'un avís d'intensitat de pluja que afectarà a bona part de les comarques del Terç Nord. La temperatura d'avui és un palet més suau, faixa fogó, però no tanta com en dies anteriors, a l'espera que la setmana que ve repunti una miqueta la temperatura. Dilluns, dimarts i dimecres el temps serà força tranquil, potser amb alguna nuvolada com algun petit ruixat de tarda al Pirineu. Dimecres puja més la temperatura i de cara a dijous i divendres arribarà una nova tongada de tempestes que posarà les temperatures al lloc que toquen en aquesta època.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir...
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: I us ho destacàvem a 11:15, ara que som immersos en ple estiu, els quaderns d'aquesta època ja fa temps que han deixat de ser només per nens. Són passatemps, són joc d'enginys o directament preguntes que també solen divertir els lectors adults. Fins i tot aquest any, aquest tipus de quaderns en trobem a les llistes de llibres de no ficció més venuts. Us parlem ara de dues propostes per aquests dies de lleure, una de llengua i cultura catalana i una altra d'història. Són, per tant, dues bones opcions que teniu per passar una bona estona i posar a prova, a més, els vostres coneixements d'una manera que, a més, sigui divertida i amena. Ens ho explica tot plegat la Valèria Obereda.
8: Història i llengua són àmbits que com a país ens identifiquen. Així ho explica Josep Maria Bunyol, autor del quadern d'història.
9: Dos dels elements que segurament com a país els catalans ens defineix més l'interès que tenim, això, van voler fer un quadern centrat en la història de Catalunya, en totes les èpoques, des de la prehistòria fins a la Rosalia, que dic sovint.
8: Del quadern de llengua i cultura se n'ha encarregat Marc Soler, que no té gaire bon record dels que feia quan era petit.
10: Per mi, el concepte quadern i el concepte estiu era una cosa que fèiem de petits perquè no estiguéssim totes les vacances sense fer res. Era una cosa que no suportava.
8: Marc Soler fa pocs mesos que ha començat a crear continguts a les xarxes sobre el català, amb un estil molt personal.
10: És una cosa molt desenfadada. Mai vaig voler fer català de lingüista, català correcte, català acadèmic, sinó el contrari, no? Un tipus de català que és el català d'antes, tot aquell català, sobretot, que parlaven els nostres avis, que era aquella mescla de català-castellà, és a dir, molts barbarismes castellans catalanitzats. I és una cosa que vaig començar a portar a les xarxes, les paraules d'antes.
8: I agraden tant que ja n'estan fent una segona edició. Però tornem al quadern de passatemps històrics, també de Columna Edicions. El Josep Maria Bunyol, periodista i guionista de l'Enguàrdia, diu que també ha après moltes coses fent aquest llibre.
9: Un repte estimulant, per exemple, sobretot fer mots encreuats, que jo no n'havia fet mai, i va ser tot un repte, jocs de lògica, doncs coses que t'obliguen a treballar-t'ho molt al cap abans que l'hagin de treballar el lector.
8: Ell, més que passatemps, parla de passar-se. segles.
9: Vas saltant de l'edat moderna al segle XX, de la Guerra Civil, te'n vas a les pintures rupestres, no? Per tant, vas saltant d'època i de segle, i hi ha 52 passatemps o passasegles on hi ha una mica de tots els passatemps clàssics.
8: I es mostra així d'optimista amb l'èxit dels quaderns.
9: Un producte estiuenc que ho puguis fer en un moment de relax, i es tracta d'aparcar la pantalla, el mòbil, la tauleta, durant una estona. Es demostren, doncs, això, aquesta necessitat que té la gent de tornar a l'analògic, i el llapis i la goma, i això és... La veritat és que és encoratjador, fa creure en el futur de la humanitat.
8: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, Jugada Mestra, d'Ara Llibres, o Passatemps Irreverents per a Catalanoaddictes, de l'editorial Fan Books, són altres de les propostes de quaderns que podeu trobar al mercat.
0: D'aquí poc menys de 10 minuts seran ja les 11 del matí. També us volem explicar que l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu acull l'exposició On són?, una mostra que recorre 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya i posa el focus en la recerca de les persones desaparegudes. És una proposta que vol donar veu a les famílies dècades després del conflicte que encara busquen els seus parents desapareguts. Des d'Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
1: L'exposició planteja un recorregut per la història de les fosses comunes i pels treballs de localització, exhumació i identificació que impulsa el govern. També recupera les primeres actuacions que ja va iniciar la Generalitat Republicana en plena Guerra Civil per identificar els combatents morts. Ho explica Cristina Simó, tècnica de l'Ecomuseu.
11: S'explica els diferents tipus de fosses que hi ha i les seves casuístiques, perquè és molt diferent. Una fossa de persones represaliades, civils, en el moment en què entren els exèrcits feixistes, per exemple, a una fossa de soldats en combat.
1: La mostra s'organitza en 6 àmbits temàtics i combina l'explicació del treball arqueològic i científic amb la dimensió més humana del procés. Està estructurada en 4 blocs: els diferents tipus de fosses i les seves característiques, l'evolució de la recerca, la metodologia arqueològica i el funcionament del cens de desapareguts i del banc d'ADN, diversos casos reals d'identificació de soldats i una recreació immersiva de l'interior d'una fossa que busca fer reflexionar i despertar l'empatia dels visitants.
11: De fet, estàs reproduint, estàs entrant a dins d'una fossa, que és una cosa que impressiona molt perquè són coses de la vida diària que tu ni t'imagines que t'acompanyaran en aquest viatge tan horrorós. Doncs una pinta, un rellotge, un anell, una cantimplora, unes botes que estan molt malmeses, però clar, és que dintre d'unes botes hi havia algú. Aquesta part desperta emocions i et fa empatitzar.
1: L'exposició es podrà visitar fins al 20 de setembre a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
0: I de les Valls d'Àneu a la Cerdanya, perquè la pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, 3 produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció pels Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi a millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marcó, distingit en aquest cas com a millor curtmetratge d'animació, i també la diva Mi Abuela Yo, d'Inés Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors que ha augmentat un 15% respecte a l'edició passada.
12: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia, doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema, i que pretenem consolidar, doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: I avui també és una jornada molt farcida de concerts. Us en destaquem a 3Cat Info alguns.
13: Parecías la noche perfecta, la luna entreabierta, y el oscuro cuando me miraste.
0: Clara Pey actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer al marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Pey és una de les personalitats més inclassificables de l'escena musical actual i durant el concert repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca, que posa en valor el fet d'inventar noves fórmules per trobar ponts amb, sobretot, desconeguts i cultivar també l'empatia. I al Maresme, qui actua és Sergio Dalma. Ho fa en el marc del festival Mar d'Estiu de Santa Susana a 9:45 del vespre i presenta Ritorno a Via d'Alma, el 23è àlbum de la seva carrera. És una passejada per retre homenatge a la música d'alguns dels autors i cantautors italians més destacats.

0: Guanyadora ha estat finalment la finlandesa Liisa Vainio, que acaba de guanyar fa uns instants només la medalla d'or, proclamant-se campiona d'Europa d'aquesta marató amb un temps de 2 hores 22 minuts i 26 segons. Està disputant aquesta prova la catalana Meritxell Soler, una prova que ha començat a 8:45 i que, com diem, ha guanyat Liisa Vainio. També està en marxa la prova masculina, que ha començat 40 minuts més tard, i participen en aquest cas els catalans Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. Per tant, es disputa ara mateix la marató, una de les últimes proves d'aquests europeus d'atletisme de Birmingham. De moment, però, a Birmingham ens han deixat ja 2 medalles catalanes, totes dues aconseguides ahir en la modalitat de marxa atlètica. Pol Magrath va guanyar l'or a la mitja marató d'aquesta disciplina de marxa, i Raquel González es va penjar el bronze a la prova completa dels 42 quilòmetres. El marxador de Gavà, ha valorat així aquest títol europeu als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
0: I encara en atletisme, a Birmingham, també en aquests europeus, Maria Vicente ha tancat la seva participació a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat va batre, de fet, el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, l'atleta de Reus, Abdesamat Ouk Elfen, va acabar 7è la prova dels 10.000 metres. I també està en marxa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. La barcelonina Paula Otero ha acabat 7a a la seva sèrie dels 400 metres lliures i d'aquesta manera s'acomiada de la competició. A la penúltima jornada d'ahir, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, va acabar en 7a posició a la final mixta del 4x200 lliures. Campabadal va compartir el relleu amb els nedadors del Club de Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. D'altra banda, el català Nil Cadavall va quedar eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Va fer el 14è millor temps. A la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, va fer el millor temps i, de fet, va batre el rècord del campionat. Aquesta tarda disputarà la final. I més coses en futbol. Aquesta tarda el Barça jugarà un partit amistós contra el Basilea, l'últim enfrontament de preparació abans del trofeu Joan Gamper de dimecres. Ja hi seran la majoria de jugadors mundialistes: Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Eric, Joan Garcia, Koundé i també Gordon. Però, en canvi, no han viatjat fins a Suïssa ni Gavi ni Pedri. Tots dos jugadors, de fet, continuen amb el seu pla específic d'entrenaments. Tampoc han viatjat a Basilea els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Casado o Héctor Font. El partit es jugarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club francès pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició del Barça després de 5 anys. Ha assegurat que defensar la samarreta blaugrana ha estat un orgull.
2: 3CAT Info.
0: I encara en futbol, l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic, Manolo González, assegura que l'equip arriba bé a l'inici del campionat, tot i que llança una advertència.
3: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25, sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
0: L'últim fitxatge de l'equip blanquiblau, el central eslové Vanja Darkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. Ahir, de moment, a la jornada primera ja es van disputar els 2 primers partits. El Sevilla va guanyar 2-1 al Rayo i, d'altra banda, l'Alavés va guanyar 3-0 al Getafe. Aquest cap de setmana, al marge de primera, també comença la Lliga de segona i el primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
4: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
0: El migcampista Unai no jugarà encara amb el Girona perquè s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà Porto, que recupera de la lesió, ni Ounahi, que fa pocs dies va tornar.

0: després de disputar el Mundial. Acabem amb diversos apunts. Primer de tot, en motor, Àlex Palou sortirà 11è el Gran Premi del Canadà de l'IndyCar, que es disputa aquesta tarda a les 6 hora catalana al nou circuit urbà de Markham. El pilot català, que recordem aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol, és el líder de la competició. També avui comença el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'estrena a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica, i l'equip femení, amb 10 jugadores de casa nostra, debutarà a 8:45 del vespre contra Irlanda. Acabem explicant que l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, a Croàcia, la catalana Alba Petisco ha quedat 5ª a la final de terra i s'ha quedat a només una dècima de pujar al podi d'aquesta competició.
1: Trescat Info.

Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals s'estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà la situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Ponferrada, a Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegat per l'aigua després d'una esllavissada. I a Catalunya els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès gairebé 160 trucades. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible ha sentenciat el sector. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels als seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir que va provocar una cinquantena de morts. La gran actuació de la colla Joves Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa a la històrica plaça penedesenca. La diada d'aquest 15 d'agost ha vist 5 castells de gamma extra.

0: En marxa l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa corren aquesta marató. També avui el suec Armand Duplantis buscarà el seu quart or continental en salt de perxa. A París, última jornada de l'Europeu de Natació. La barcelonina Paula Otero ha acabat setena la seva sèrie de 400 metres lliures i s'acomiada de la competició. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I pel que fa al temps, matí mig ennuvolat a la meitat nord, amb petits ruixats a la Catalunya central i al Pirineu. A la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i en alguns punts del prelitoral.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 11. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info.
0: Creix la preocupació a Ceuta per una possible crisi sanitària a la ciutat 15 dies després de l'arribada massiva d'immigrants. Les ONGs parlen de situació insostenible perquè els milers de persones que s'apleguen a la ciutat no estan rebent l'atenció necessària. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, viatja a Ceuta per valorar de primera mà la situació. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: És cert que als carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també al polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada als negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: Amb tot l'hospital de la ciutat, escortat per desenes de legionaris, està arribant al límit. Segons ens expliquen, han d'atendre centenars de persones amb ferides infectades encara del dia de l'entrada massiva i també de baralles entre ells, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació ELIN de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
4: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave, de cara a contagios de possibles infeccions.
2: Per tot plegat, el govern de Ceuta ha activat un pla extraordinari per reforçar la higiene als carrers, amb 100 efectius més de neteja i intensificar el seguiment epidemiològic. La ministra de Sanitat, Mònica García, per cert, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 5 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des de la tarda de dissabte. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes del conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. I almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en l'accident d'un autobús a Hongria. El vehicle ha volcat la matinada en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 47 passatgers i 2 conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. L'avís d'accident s'ha rebut a les 3 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i bombers, que amb grues han pogut moure el vehicle bolcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. Mentre s'hi estigui treballant, el tram afectat de l'autopista ha quedat tancat al trànsit. El primer ministre hongarès, Péter Magyar, ha expressat a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït la feina dels equips que han participat en les tasques de rescat. 8 minuts passen ara de les 11 del matí. Aquest agost fa 60 anys de l'esclat violent de la Revolució Cultural a la Xina, el moviment de masses dels joves guàrdies rojos impulsat per Mao Zedong, que va paralitzar i aïllar del món la Xina durant una dècada. Al voltant de 2 milions de persones van morir en la persecució de tothom que no fos considerat un autèntic proletari. Pequín, Francesc Canals.
5: La Revolució Cultural és el punt més fosc de la història de la Xina al segle XX. 60 anys després, què en queda d'aquella revolució que perseguia la puresa del comunisme enfront del desviacionisme soviètic? Un moviment de masses que Mao va desencadenar per recuperar les regnes del Partit Comunista, que havia anat perdent per fracassos com el gran salt endavant. En parlo per videoconferència amb el professor Ting Xueliang, antic guàrdia roig, que anys més tard, amb l'obertura, es va acabar doctorant a Harvard. Des de Hong Kong gesticula recordant els càstigs als considerats enemics de la revolució cultural, cops al cap i el cartell penjant al coll dels que eren exposats a la crítica pública. Molts eren considerats privilegiats en termes de lluita de classes. Ting explica el cas d'un funcionari que va provocar la mort de fam de molta gent en no distribuir els pocs aliments disponibles durant el gran salt endavant. Els joves revolucionaris van llançar pel balcó el seu fill. Segons el professor Soting, els guàrdies rojos ho van justificar així.
6: Volíem que experimentessis les conseqüències. Hem acabat amb el teu fill davant dels teus ulls. Venjança i lluita de classes.
5: Ding Xueliang enyora els anys de l'obertura dirigida per Deng Xiaoping, quan es debatien públicament els mals causats per la revolució cultural, un record que s'esvaeix.
6: Gradualment, aquells xinesos que van patir personalment la revolució cultural van desapareixent per edat, i el més important, pel control, amb més pressió i censura cada vegada. I gradualment la propaganda del partit ha quedat com l'única veu.
5: Si preguntem quanta gent va morir durant la revolució cultural a les generacions que fins i tot van viure aquells anys, ara, per exemple, jubilats que es troben per cantar plegats als parcs, la resposta és evasiva.
7: No ho sabem, no en sabem gaire. Vam anar aprenent més coses a posteriori, però no ens penedim de res. La història és com caminar. Si caus accidentalment o et desvies una mica del camí, és normal, oi?
5: Un silenci imposat sobre aquell tràgic període que, en conseqüència, acosta la Xina a la de la revolució cultural, amb el culte a la personalitat i el poder concentrat cada cop més en una sola figura.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 12 del migdia. Jornada de dol a Manzanedo de Valdueza, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 8:15 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Així ho resumeix Marco Morala, l'alcalde de Ponferrada, a una televisió local.
8: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les víctimes són dues dones d'uns 60 i 80 anys. Després de localitzar els afectats, els sanitaris van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. I a Catalunya, a casa nostra, el telèfon 112 ha atès fins a les 2 de la matinada 176 trucades relacionades amb el capítol de pluja intensa de les últimes hores. La majoria de comunicacions eren del Ripollès, el Baix Llobregat i el Segrià. Protecció Civil dona per acabada l'alerta del Pla Inuncat, però el manté en prealerta. I és que es manté la previsió d'aiguats de cara al migdia al terç nord de Catalunya, tamborinades que, com ahir, poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra. El descens en la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica afegit a l'increment del preu del carburant està reduint el marge de benefici de les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa aquesta emissora Albert Campdevadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campdevadal, el 90% dels vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en consumeixen menys. A més, els híbrids tenen més autonomia. Per això, segons afirma, hi ha gasolineres que treballen amb uns marges miserables.
9: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campdevadal tampoc veu una reconversió cap a les electrolineres perquè considera que la demanda estarà coberta.
9: Que el que té el cotxe elèctric no té l'absoluta necessitat d'anar amb una electrolinera a carregar. Té una quantitat d'opcions des de supermercats, hotels. Té una oferta que és molt variada i llavors nosaltres no ens té massa sentit competir posant cargadors.
0: Davant aquesta situació, Campdevadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productes europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces o components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
10: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, ANFAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Fèlix García, exposa el repte que tenen al davant.
11: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà. Passa gairebé un minut d'un quart de 12. Us informem que els trens de la línia R3 de Rodalies no circulen entre les estacions de la Garriga i Centelles per un robatori de coure. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i pel mateix motiu els trens de la línia R13 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts de mitjana a la zona de Sant Vicenç de Calders.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
12: En aquests moments tenim alguns núvols i petits ruixats al centre i al nord de Catalunya. Són ruixats passatgers que de moment no deixaran gaire quantitat de pluja. A la resta del país el matí serà assolellat, també al migdia, però sí que a la tarda es faran tempestes. Tempestes que en principi no seran tan fortes com les d'ahir, però localment podrien descarregar amb intensitat, especialment al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del nord, Girona, potser nord de les comarques de Barcelona i en algunes zones del prelitoral. En aquest sentit, encara tenim avisos al Terç Nord, que ens adverteixen d'aquestes possibilitats de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. No descartem fins i tot que hi hagi alguna calamarsada. De cara a aquests pròxims dies, preveiem que demà, dimarts i dimecres, el temps sigui més tranquil, gairebé sense tempestes, com a molt amb algun ruixadet de tarda al Pirineu, poca cosa. Les temperatures han reculat una miqueta, però tornaran a enfilar-se lleugerament durant la setmana, i a partir de dijous ens arribarà una nova tongada de tempestes que farà que tornin a baixar els termòmetres.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nou terratrèmol a Granada. Aquesta matinada, poc abans de les 5, s'ha registrat un altre moviment sísmic de magnitud 3,1, en aquest cas al municipi d'Armilla, que tampoc ha provocat danys personals. Els serveis d'emergència han rebut avisos des de diversos municipis, entre els quals Granada, la capital. Les autoritats recorden que cal extremar la precaució i evitar riscos davant les rèpliques, una vintena fins ara, després del terratrèmol de magnitud 5 de la matinada de dissabte al municipi d'Aledín. I el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, demana als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als productes colombians després del terratrèmol que ha sacsejat el país. Espriella va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà Donald Trump. Justament el juliol, els Estats Units van augmentar un 2,5% els aranzels a part de les importacions de productes colombians. Mentrestant, ja són gairebé 300 les víctimes d'aquest sisme i encara hi ha 320 persones desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
13: Hemos mandado ayuda humanitaria y seguiremos mandando ayuda humanitaria, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: L'ajuda humanitària ja arriba a les zones més remotes afectades pel terratrèmol del dia 10. Les autoritats confirmen que tones d'aliments, aigua i medicaments es distribueixen entre les poblacions més afectades. I més de 5.000 persones evacuades i una cinquantena de morts és el balanç encara provisional del terratrèmol d'ahir a l'illa de Flores, a Indonèsia, mentre es mantenen les tasques de rescat. El sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. La prioritat de les autoritats és garantir les necessitats bàsiques de la població i proporcionar subministraments als centres d'evacuació. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
14: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Les diferents rèpliques posteriors no han provocat més víctimes.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 10 minuts i arribarem a 11:45 del migdia. La colla Joves Xiquets de Valls va descarregar ahir el 4-9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. La Bisbal, Josep Almirall.
15: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4-9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3-9 i a la tercera ronda el 2-9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4-9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5-9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4-9 amb les manilles del 4-10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5-9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4-9, el 4-8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5-8, el 4-9, el 4-8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3-8, el 4-8 amb l'agulla, el 4-8 i el Pilar de 7 carregat.

0: Sentim alegria la producció més icònica del Cirque du Soleil, la companyia canadesenca que va revolucionar el món del circ amb els seus grans espectacles que combinen acrobàcies, dansa i mim. Després d'establir-se durant 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, ara busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord de 10 anys que tenia amb la companyia. El consistori afirma que necessita l'espai per equipaments propis. El Cirque du Soleil busca nova seu i ja ha vist 3 possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona. S'acomiada de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós. La pel·lícula femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, 3 produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció pels Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Júlia Claudel, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Júlia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela y yo, de Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
1: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, als objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. En marxa l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. S'està disputant la marató. De fet, acaba d'acabar la prova en categoria masculina. El guanyador ha estat l'alemany Amaral Petros. Ha guanyat en categoria masculina, com diem, amb un temps de 2 hores, 9 minuts i 11 segons. El català Ilias Fifa acaba d'arribar en 16a posició. La prova femenina ha començat 40 minuts abans i se l'ha adjudicada la gran favorita, la finlandesa Elisa Vainio, que ha aconseguit amb autoritat aquesta medalla d'or proclamant-se campiona d'Europa d'aquesta marató amb un temps, en el seu cas, de 2 hores, 22 minuts i 26 segons. La catalana Meritxell Soler ha acabat lluny del podi, però això sí, formant part de l'equip espanyol, ha guanyat la medalla de bronze per equips. Més coses, l'europeu d'atletisme ahir ens va deixar 2 medalles catalanes, totes dues a la modalitat de marxa. Paul McGrath va guanyar l'or a la mitja marató d'aquesta disciplina i Raquel González es va penjar el bronze a la prova de 42 quilòmetres. El marxador de Gavà valorava així el títol, els micròfons del Club de la Nit Genit de Catalunya Ràdio.
3: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
2: Al marge d'aquestes 2 medalles en marxa a Birmingham, Maria Vicente va tancar la seva participació, en el seu cas a l'heptatló femení, en 8a posició. L'atleta de l'Hospitalet va batre el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, l'atleta de Reus, Abdelsamad Olkelfen, va acabar 7è la prova dels 10.000 metres. I més es porta en directe perquè avui també s'està disputant l'última jornada de l'Europeu de Natació, en aquest cas a París. La barcelonina Paula Otero ha acabat 7a de la seva sèrie dels 400 metres lliures i s'ha acomiadat aquest matí de la competició. A la penúltima jornada d'ahir, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, va acabar en 7a posició la final mixta del 4x200 lliures. Campabadal va compartir el relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. D'altra banda, el català Nil Cadavall va quedar eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Va fer el 14è millor temps. A la mateixa prova, el nedador del Terrassa, Hugo González, va fer el millor temps i, de fet, va batre el rècord d'Espanya, del campionat d'Europa. Aquesta tarda disputarà la final. Més coses. Canviem d'esport, deixem la natació, parlem ara de futbol perquè el Barça juga aquesta tarda un partit amistós contra el Basilea. l'últim enfrontament de preparació abans del Gamper de dimecres. Hi seran la majoria de mundialistes, Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Eric, Joan Garcia, Koundé i Gordon, però en canvi no han viatjat a Suïssa ni Gavi ni Pedri. Tots dos jugadors continuen amb el seu pla específic d'entrenaments. Tampoc han viatjat a Suïssa els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casado o Héctor Fort. El partit es jugarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club francès pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja es va entrenar ahir a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià, de fet, s'ha acomiadat de l'afició del Barça després de 5 anys. Ha assegurat que defensar la samarreta blaugrana ha estat un orgull. I encara en futbol, l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici del campionat.
4: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem a un moment que crec que tots poden ser útils, i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
2: L'Espanyol juga aquesta tarda, però de moment també a primera ja s'han disputat aquest dissabte dos partits, els dos primers del campionat, el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Al marge de l'Espanyol Llevant, avui també jugarà el Racing Villarreal. Aquest cap de setmana també comença, per cert, la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador del conjunt gironí.
5: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
2: I mentrestant, empat a 2 del Barça femení, el partit d'ahir amistós contra el Manchester City, que es va disputar a la ciutat esportiva del club anglès. Els gols del Barça els van fer Graham i Vicky López a la primera part. L'entrenador Pere Romeu està content amb el rendiment de l'equip.
6: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
2: Per cert, la selecció espanyola ha anunciat que la catalana Clara Serra Jordi és baixa del Mundial Sub-20 per una lesió al canell i torna cap a Barcelona. Per cert, el derbi català de pretemporada també entre l'Espanyol i el Badalona Women va acabar també ahir amb victòria de les jugadores blanquiblaves per 1-0. Claudia Iglesias Pichó va fer el gol del partit. Acabem explicant que Àlex Palou sortirà 11è del Gran Premi del Canadà a l'IndyCar, que es disputa aquesta tarda. El Palou, recordem, va líder del campionat.

0: Dos quarts de 12, us hem explicat fins ara que les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà la situació. Dos avions de combat espanyol de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. I dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, a Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. A partir d'ara parlarem del concert de la cantant de Figueres, Mònica Naranjo, en què ha celebrat els 30 anys de carrera. Ha sigut al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. I a partir de 3 quarts de 12 també parlarem de les vinyes, però com a tallafocs naturals per prevenir els incendis.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia, què ens destaques a aquesta hora?
2: Doncs estem molt atents ara mateix a l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. Fa uns minuts s'ha acabat les proves de marató i podem dir que l'equip espanyol femení de marató, amb la presència de la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit per equips la medalla de bronze. Per altra banda, Ilias Fifa ha acabat la prova de la marató masculina en 16a posició. I tot plegat mentre el Barça és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, mentre l'Espanyol debuta aquesta tarda a la Lliga a les 7, el Llevant a casa.
0: I pel que fa al temps, matí mitja nuvolat a la meitat nord, amb petits ruixats a la Catalunya central i al Pirineu. A la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i en alguns punts del prelitoral. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Creix la preocupació a Ceuta per una possible crisi sanitària a la ciutat 15 dies després de l'arribada massiva d'immigrants. Les ONGs parlen de situació insostenible perquè els milers de persones que s'apleguen a la ciutat no estan rebent l'atenció necessària. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, viatja a Ceuta per valorar de primera mà la situació. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també al polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada als negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
4: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: Amb tot l'hospital de la ciutat, escortat per desenes de legionaris, està arribant al límit. Segons ens expliquen, han d'atendre centenars de persones amb ferides desinfectades encara del dia de l'entrada massiva i també de baralles entre ells, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació ELIN de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
5: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave, de cara a contagios de possibles infeccions.
3: Per tot plegat, el govern de Ceuta ha activat un pla extraordinari per reforçar la higiene als carrers amb 100 efectius més de neteja i intensificar el seguiment epidemiològic. La ministra de Sanitat, Mònica García, per cert, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Dos avions de combat espanyol de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 5 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des de la tarda de dissabte. Moscou és lluny del front de guerra i, des de l'inici de la invasió, ordenada per Vladimir Putin el 2022, havia esquivat els efectes directes del conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. I jornada de dol a Manzanedo de Valdueza, al municipi de Pontferrada, Lleó, on ahir van morir 2 dones i 2 nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 8:15 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Així ho resumeix Marcos Morala, alcalde de Pontferrada, a una televisió local.
6: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y bueno, fatalmente pues hemos tenido que perder a 2 vidas humanas, a 2 vecinas.
0: Les víctimes són 2 dones d'uns 60 i 80 anys. Després de localitzar els afectats, els sanitaris van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn, com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. I a casa nostra, el telèfon 112 ha atès fins a les 2 de la matinada 176 trucades relacionades amb el capítol de pluja intensa de les últimes hores. La majoria de comunicacions eren del Ripollès, el Baix Llobregat i el Segrià. Protecció Civil dona per acabada l'alerta del Pla Inuncat, però el manté en prealerta. I és que es manté la previsió d'aiguats de cara al migdia al terç nord de Catalunya. Tamborinades que, com ahir, poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 12:15 del migdia a Falset, a la comarca del Priorat, avui organitzen una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i pot participar tothom que ho vulgui. Els testimonis es recolliran en un cofre que quedarà custodiat al castell de Falset fins al 2056. Les persones que hi participin poden deixar carta, fotografies o objectes petits. Les càpsules són unes bosses que tenen una mida aproximada d'un full d'A4 i totes elles es tancaran en un cofre que quedarà custodiat durant 30 anys al museu que hi ha al castell de Falset. La idea és que l'any 2056 siguin els joves d'avui els que s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps de l'any 2056, però si algun dels participants vol fer arribar el seu missatge a un destinatari en concret, també ho pot especificar. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza l'esdeveniment.
7: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs, vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars doncs, de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
0: L'esdeveniment també compta amb la col·laboració del museu que hi ha al castell de Falset i de l'Ajuntament que aixecarà acte de l'esdeveniment amb els noms dels participants i custodiarà el cofre amb les càpsules fins al museu. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda de mes. Actualment les reserves són suficients per fer front a la demanda, però reclamen no baixar la guàrdia perquè a partir de setembre les necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions els mesos de juliol i agost. El juliol se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment hi ha reserves per 7 dies, l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara als mesos de setembre i octubre hauria d'augmentar fins a 8 o 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director d'assistència del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
8: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i va. Òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar d'aquí que aquesta represa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Els mesos d'estiu les reserves de sang acostumen a baixar i, en canvi, les necessitats són les mateixes. Per això, aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Grífols explica a 3Cat Info que treballen sempre amb l'objectiu d'apropar-se allà on hi ha més persones.
8: I és un element de reclam i de visibilitzar-nos a nosaltres com a banc de sang i teixit i fer palesa aquesta necessitat de la donació i despertar amb aquelles persones que estan en aquell moment per aquell entorn el fet de dir, pues mira, m'apropo, dono sang i segueixo amb la gresca de la Festa Major.
0: Per ser donant només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir bona salut. 4 minuts i 3 quarts de 12, la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres de Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies la portaveu nacional del partit, Su Moreno.
9: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: La CUP es va presentar a les eleccions espanyoles tant del 2019 com del 2023, quan va perdre els dos diputats que tenia. De cara a les municipals del maig, també descarta pactes preelectorals amb els comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació al Saló de Cent de l'Ajuntament. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom del que la llista i qui l'encapçalarà. I els quaderns d'estiu ja fa temps que han deixat de ser només per nens. Són passatemps, joc d'enginy i o directament preguntes que també diverteixen els lectors adults. Fins i tot aquest any en trobem a les llistes de llibres de no ficció més venuts. Us parlem ara de dues propostes per a aquests dies de lleure, una de llengua i cultura catalana i una d'història. Dues bones opcions per passar una bona estona i posar a prova els nostres coneixements d'una manera divertida. Ens ho explica la Valèria Obereda.
10: Història i llengua són àmbits que com a país ens identifiquen. Així ho explica Josep Maria Bunyol, autor del quadern d'història.
11: Dos dels elements que segurament com a país els catalans ens defineix més l'interès que tenim, això, van voler fer un quadern centrat en la història de Catalunya, en totes les èpoques, des de la prehistòria fins a la Rosalia, que dic sovint.
10: Del quadern de llengua i cultura se n'ha encarregat Marc Soler, que no té gaire bon record dels que feia quan era petit.
12: Per mi, el concepte quadern i el concepte estiu era una cosa que fèiem de petits, perquè no estiguéssim totes les vacances sense fer res. I era una cosa que no suportava.
10: Marc Soler fa pocs mesos que ha començat a crear continguts a les xarxes sobre el català, amb un estil molt personal.
12: És una cosa molt desenfadada. Mai vaig voler fer català de lingüista, català correcte, català acadèmic, sinó el contrari, no? Un tipus de català que és el català d'antes, tot aquell català, sobretot, que parlaven els nostres avis, que era aquella mescla de català-castellà, és a dir, molts barbarismes castellans catalanitzats, i és una cosa que vaig començar a portar a les xarxes, les paraules d'antes.
10: I agraden tant que ja n'estan fent una segona edició. Però tornem al quadern de passatemps històrics, també de columna edicions. El Josep Maria Bunyol, periodista i guionista de l'Enguàrdia, diu que també ha après moltes coses fent aquest llibre.
11: Un repte estimulant, per exemple, sobretot fer mots encreuats, que jo no n'havia fet mai, i va ser tot un repte, jocs de lògica, doncs coses que t'obliguen a treballar tu molt al cap abans que l'hagin de treballar el lector.
10: Ell, més que passatemps, parla de passasegles.
11: Vas saltant de l'edat moderna al segle XX de la Guerra Civil, te'n vas a les pintures rupestres, no? Per tant, vas saltant d'època i de segle, i hi ha 52 passatemps o passasegles on hi ha una mica de tots els passatemps clàssics.
10: I es mostra així d'optimista amb l'èxit dels quaderns.
11: Un producte estiuenc que ho puguis fer en un moment de relax i es tracta d'aparcar la pantalla, el mòbil, la tauleta, durant una estona. Es demostren, doncs això, aquesta necessitat que té la gent de tornar a l'analògic i el llapis i la goma. I això és, la veritat és que és encoratjador, fa creure en el futur de la humanitat.
10: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, Jugada Mestra, d'Ara Llibres, o Passatemps Irreverents per a Catalanoaddictes, de l'editorial Fan Books, són altres de les propostes de quaderns que podeu trobar al mercat.
0: I millors, destaquem que els trens de la línia R3 de Rodalies no circulen entre les estacions de la Garriga i Centelles per un robatori de coure. Els viatgers han d'utilitzar el servei habitual d'autobusos habilitat per Renfe per les obres que s'hi fan. Per un altre robatori de coure, els trens de la línia R13 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts de mitjana a la zona de Sant Vicenç de Calders. 11:45.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
13: Estem tenint un matí assolellat a la majoria de comarques, si bé també s'han format alguns núvols al centre del país i en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, que deixen escapar petits ruixats. De moment no deixaran gran quantitat de pluja, però sí que a la tarda s'espera que hi hagi tempestes que es formaran també a les zones del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, potser nord de Barcelona i en algunes zones del prelitoral. Seran tempestes en principi no tan fortes com les d'ahir, però sí que localment poden descarregar amb intensitat. Així ho adverteix també, amb un avís, al Servei Meteorològic de Catalunya. Es tracta d'un avís d'intensitat de pluja que afectarà a bona part de les comarques del Terç Nord. La temperatura d'avui és un palet més suau, faixa fogó, però no tanta com en dies anteriors, a l'espera que la setmana que ve repunti una miqueta la temperatura. Dilluns, dimarts i dimecres el temps serà força tranquil, potser amb alguna nuvolada com algun petit ruixat de tarda al Pirineu. Dimecres puja més la temperatura i de cara a dijous i divendres arribarà una nova tongada de tempestes que posarà les temperatures al lloc que toquen en aquesta època.
1: A 3CAT Info,
14: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
15: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
16: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
17: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Mònica Naranjo converteix el Festival de la Portaferrada en una celebració dels seus 30 anys de carrera. La cantant de Figueres va repassar ahir a la nit els èxits de la seva trajectòria en un gran espectacle amb llums, coreografia i canvi de vestuari en què va exhibir la seva potència vocal. Berta Artigas Fontàs.
18: La nit al Guíxols Arena va començar amb Soleá Morente. La filla del cantaó va barrejar el flamenc d'arrel amb sonoritats pop i una proposta desenfadada que va servir per escalfar motors abans de l'actuació de Mònica Naranjo.
19: Que me trajo ríos de
18: La cantant de Figueres va fer un espectacle pensat per repassar 3 dècades de carrera que va arrencar amb aquesta cançó, Fama, pensada especialment per la celebració. Al llarg de la nit, Naranjo va fer un recorregut pels èxits de la seva trajectòria. Desátame, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte van ser corejats pel públic en un concert que va ser també una exhibició de potència vocal i on els canvis de vestuari van ser nombrosos. Amb aquestes actuacions, el Festival Portaferrada encarrila els últims compassos de l'edició número 64. Tancarà dimecres la programació d'aquest estiu.

0: La vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. A 3 que t'info analitzem per què aquest cultiu és un dels millors aliats mediambientals i protectors del territori. És un reportatge de la Maria Guixà.
1: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
2: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc d'Alella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
1: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
3: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
4: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. I aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
1: En aquesta barema, els viticultors dos de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
4: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I, bueno, doncs tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
1: El segell Fire Wine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
3: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
5: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses en cas d'incendi poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació doncs, amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem, pues que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
1: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta de Vinyó, al Bages.
3: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
6: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor de que allò que fem val la pena.
1: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
3: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
7: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, cal cep. És una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur.
1: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba gairebé a les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
7: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
0: I avui també és una jornada carregada de concerts. A 3cat Info en repassem alguns dels més destacats.
8: Parecías la noche perfecta, la luna entreabierta.
0: Clara Peia actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer en el marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Peia és una de les personalitats més inclassificables de l'escena musical actual i durant el concert repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca, que posa en valor el fet d'inventar noves fórmules per trobar ponts entre desconeguts i cultivar l'empatia. Al Maresme hi actua Sergio Dalma. Dalma actua al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana a 2:15 del vespre i presenta Ritorno a Via Dalma, el 23è àlbum de la seva carrera. La seva veu s'endinsa a Itàlia per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians més destacats, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. I al Summerfest de la Cerdanya hi arriba un dels fenòmens musicals de l'Estat.

0: l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler, que en categoria individual ha acabat vintena, ha format equip amb Carolina Robles, Fàtima Oujadú i Esther Navarrete. La corredora de Sant Joan de Vilatorrada, en categoria individual, ha fet un temps de 2 hores, 32 minuts i 21 segons. La prova femenina individual se l'ha adjudicada la gran favorita, la finlandesa Elisa Vainio, que ha aconseguit amb autoritat la medalla d'or i s'ha proclamat campiona d'Europa amb un temps de 2 hores, 22 minuts i 26 segons. En categoria masculina, el guanyador ha estat l'alemany Manal Petros, amb un temps de 2 hores, 9 minuts i 11 segons. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament, i han aconseguit la quarta posició final per equips. L'atletisme, aquest europeu, de moment també ens ha deixat dues medalles més catalanes. Totes dues es van aconseguir ahir en modalitat de marxa. Pol Magrath, recordem, va guanyar l'or a la mitja marató d'aquesta disciplina, i Raquel González, el bronze, a la prova de 42 quilòmetres. Precisament, el marxador de Gavà ha valorat així aquest títol continental als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims, i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
0: I també avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. L'equip espanyol, amb els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck, s'han classificat fa uns minuts per la final dels 4% estils. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre. També disputarà la mateixa prova la final l'equip femení, en aquest cas amb la catalana Nayara Sobreviela entre les nedadores convocades. La barcelonina Paula Otero, per part seva, ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i s'acomiada de la competició. A la penúltima jornada d'ahir, la nedadora de Sabadell, Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, va acabar en setena posició a la final mixta del 4x200 lliures. Campabadal va compartir relleu amb els nedadors del Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. D'altra banda, Nil Cadavall va quedar eliminat a la sèrie a les semifinals dels 200 metres estils. I més coses, parlant ara de futbol, perquè el Barça juga aquesta tarda un partit amistós contra el Basilea. És l'últim partit de preparació abans del Gamper de dimecres. Ja hi seran la majoria de mundialistes: Lamine, Olmo, Cubarsí, Eric, Joan Garcia, Koundé i Gordon, però en canvi no han viatjat a Suïssa ni Gavi ni Pedri, que segueixen tots dos amb el seu pla específic d'entrenaments. Tampoc han viatjat a Basilea els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Casado o Héctor Fort. El partit serà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça ahir, per cert, ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. I encara en futbol, l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé en aquest inici de campionat.
2: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte, crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts. Arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils, i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
0: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés a les 7. Quique Álvarez és el tècnic dels gironins.
3: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
0: La jornada futbolística en clau internacional avui també ens deixa dues cites més. Per exemple, l'Arsenal i el Manchester City disputen avui la Community Shield, la Supercopa anglesa. El partit començarà a les 5 de la tarda, hora catalana. Mentrestant, el PSG, a 9:15 del vespre, buscarà aixecar també el trofeu dels campions, la Supercopa, en aquest cas de França, contra el Lens. I més coses també, perquè al marge del futbol hem de dir una sèrie de punts finals per explicar, per exemple, que Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Canadà de l'IndyCar. La cursa es disputarà aquesta tarda a les 6 hora catalana al nou circuit urbà de Markham. El pilot català, recordem, aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol. De moment és el líder de la competició. I avui també comença el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'estrena a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, en aquest cas amb 10 jugadores de casa nostra, debutarà a 8:45 del vespre contra Irlanda. I acabem explicant també que el Barça

0: d'handbol va guanyar per 41-44 al Northern el primer duel de pretemporada en un partit corresponent a les semifinals de la Premier Cup. Avui, a 4:45, jugaran contra el Fuxe la final en directe per Esport 3.
1: Trescat Info.

0: És migdia. Les organitzacions no governamentals que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa ja dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, visita a Ceuta per valorar de primera mà aquesta situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones a la regió de Moscou i al sud de Rússia. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir la tarda. Els bombers d'Andalusia estabilitzen finalment l'incendi de Nieblas a Huelva, que ha calcinat 38.000 hectàrees. Avui, segons ha confirmat el president andalús Juanma Moreno, ja podran tornar a casa les 417 persones que van haver de ser evacuades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels, els seus productes, per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol del dilluns passat. A Indonèsia, mentrestant, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir també els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar una cinquantena de morts. Una quarantena de productors ja treballen sota el segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra incendis. La vinya, de fet, és un dels millors protectors del territori davant els focs. Els avenços científics i també les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat, per exemple, en van ser 68. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i també nous reptes, tant per la mare com pels fills. Les benzineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o de 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat aquest sector.
1: Esports.
0: En marxa l'última jornada del Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa corren la prova de marató. Avui també el suec Mondo Duplantis buscarà el seu quart or consecutiu en salt amb perxa. A París, última jornada de l'Europeu de Natació, la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie de 400 metres lliures i ja s'acomiada de la competició. El Barça és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un partit amistós al camp del Basilea. És l'últim abans del trofeu Gamper. I són la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri no han viatjat. I l'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a partir de les 7 de la tarda. Aquesta mateixa hora, però segona divisió, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés. I del temps, matí mig ennuvolat a la meitat nord del país, amb petits ruixats a la Catalunya central i també al Pirineu. A la tarda es tornaran a formar tempestes, especialment al Pirineu, a les comarques gironines i en alguns punts també del prelitoral.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 4 minuts de les 12 del migdia. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: I hem de tornar novament cap a Ceuta perquè hi ha preocupació en aquesta ciutat autònoma per la situació sanitària adversa. Els centres de salut estan gairebé al límit i ja s'ha detectat algun cas de tuberculosi entre aquests milers de migrants que des de fa ja més de 15 dies estan deambulant pels carrers de la ciutat. Avui, de fet, la ministra de Sanitat, Mònica García, és a Ceuta, on haurà d'analitzar la situació amb el delegat del govern espanyol i també el president de la ciutat autònoma. Desplacem-nos fins a Ceuta amb l'enviat especial de 3CAT Info a la ciutat, l'Àlex Giral. Robert, Àlex, què tal? Bon dia.
2: Hola, Maria, bon dia. Sí, Els sanitaris afirmen que la situació és del tot excepcional i més si es compara amb un agost normal. El gruix ingent d'atencions a immigrants està tensionant l'hospital de la ciutat i s'afegeix al fet que, com en tantes altres feines, ara molts treballadors estan de vacances. A l'entrada d'urgències és un degoteig constant de persones amb defalliment, ferides per baralles, problemes de pell i dolències respiratòries. En Musa del Senegal està esperant que l'atenguin.
3: Fa tres dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
2: És un dels centenars d'immigrants, sobretot subsaharians, que malviuen en barraques a la platja del Trampolín. Amb tot, el govern de la ciutat ha activat un pla extraordinari per fer front a aquesta situació, amb 100 efectius més de neteja pels carrers i més seguiment epidemiològic a l'hospital. La titular de Sanitat, Mònica García, es reuneix a aquesta hora amb els responsables sanitaris i també amb el delegat del govern espanyol aquí a Ceuta. Després ho farà amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i finalment oferirà una roda de premsa abans de visitar el centre sanitari.
0: És l'última hora des de Ceuta del nostre enviat especial, l'Àlex Giral Robert, amb qui hem conegut aquesta última hora des de Ceuta. Àlex, gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Més qüestions. Obrim finestra internacional. Fa pocs minuts, Ucraïna ha anunciat l'atac a una planta de producció de combustible rus. Segons l'exèrcit de Zelensky, l'empresa atacada fabrica propulsors per diversos sistemes de llançament de coets, així com també per una gamma de sistemes de míssils i armes aerotransportades. D'altra banda, dos avions de combat espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir la tarda. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 de les quals a la regió russa de Rostov i 3 més a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. Almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat greument ferides en l'accident d'un autobús a Hongria. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat a 145 quilòmetres al nord-est de Budapest, la capital del país. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus, de matrícula polonesa, hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors. I segons els mitjans de comunicació polonesos, es tracta de peregrins que tornaven a casa després de visitar al santuari bosnià de Medjugorje. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència, bombers, que amb grues han pogut moure el vehicle bolcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. Reaccions d'aquest accident també del primer ministre hongarès, Péter Magyar, que ha expressat a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït la feina dels equips que han participat en aquestes tasques de rescat. Passen 8 minuts de les 12 del migdia, seguim endavant. Els bombers d'Andalusia han donat ja per estabilitzat l'incendi de Niebla, Huelva. Avui les 417 persones evacuades ja podran començar a tornar a casa. És un foc que ha afectat més de 40.000 hectàrees, però el perímetre ja n'ha augmentat en les últimes hores. Sentim el president d'Andalusia, Juanma Moreno.
4: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: Diversos voluntaris animalistes han iniciat també un pla per distribuir aliments i aigua als animals afectats per aquest incendi. Tot i això, encara no han pogut deixar els subministraments a la zona afectada per l'avançament del foc. Sense moure'ns encara d'Andalusia, hi ha hagut un nou terratrèmol a Granada. Aquesta matinada ha estat poc abans de les 5. S'ha registrat un altre moviment sísmic de magnitud 3,1, en aquest cas al municipi d'Armilla, que tampoc ha provocat danys personals. Els serveis d'emergència han rebut diversos avisos de diferents municipis, entre els quals Granada, la capital. Les autoritats recorden extremar la precaució i evitar els riscos davant les rèpliques, que de moment ja n'hi ha hagut una vintena després del terratrèmol de magnitud 5 de la matinada de dissabte al municipi de Lendín. I també parlant de sismes, el president colombià Abelardo de la Espriella demana als Estats Units suspendre temporalment els aranzels als productes colombians després del sisme que ha sacsejat el país. Espriella va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà Donald Trump. Justament el juliol els Estats Units van augmentar un 2,5% als aranzels, a part de les importacions d'aquests productes colombians. Mentrestant, ja són gairebé 300 les víctimes d'aquest sisme, encara hi ha 320 persones desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà part de les despeses dels ciutadans afectats.
5: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: I a Indonèsia, més de 5.000 persones han estat evacuades i una cinquantena de morts ha deixat el terratrèmol, encara provisional, el balanç, del sisme d'ahir a la illa de Flores, que, mentrestant, encara obliga a mantenir els serveis d'emergència actius després del terratrèmol de magnitud 7,7 que va provocar igualment diversos danys estructurals. La prioritat ara de les autoritats és garantir que les necessitats bàsiques de la població estiguin assegurades i, a més, proporcionar subministraments als centres d'evacuació. En Santi és un ciutadà espanyol, resideix a la illa i va haver de fugir de casa seva.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo, tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Més qüestions. A casa nostra hi ha hagut una batalla campal a Lleida en què s'han vist implicades un centenar de persones. Ha acabat aquesta nit amb 5 ferits de balanç, 4 dels quals menors. Els fets han passat quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i també cinturons han arribat en un grup en un parc situat al carrer Rosa Parks i a l'avinguda Sant Ruf i han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que no ha estat un atac espontani, sinó que ha estat una acció premeditada que podria ser una revenja per robatoris i assalts anteriors al mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que es va acabar amb la detenció de dos menors i també amb 3 ferits per arma blanca. La vinya no només és un dels motors econòmics de Catalunya, sinó que també funciona com a infraestructura territorial de prevenció i extinció d'incendis. La vinya va ser, per exemple, estratègica en el foc de Tiana al Maresme i també en l'onada d'incendis d'aigua a Múrcia. En aquests focs de l'Alt Camp, les vinyes van evitar que les hectàrees calcinades fossin moltes més. Quico Figueres, president de l'Agrupació d'Agricultors del Pla de Manlleu, en declaracions a 3Cat Info.
7: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que en allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
0: Ara que els focs són més extrems per culpa del canvi climàtic, l'abandonament de les zones rurals i la falta de gestió forestal, la vinya es converteix en eina protectora del territori. Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers i membre de GRAF, en declaracions també a aquesta emissora.
8: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, que el cep és una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal, per això ens ajuden tant.
0: De fet, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat una certificació europea anomenada Vinyes de Foc, que reconeix productors que gestionen el territori amb criteris que ajuden a reduir el risc d'incendi. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Elena Gorriz, investigadora sènior d'aquest organisme, en declaracions també a 3Cat Info.
9: Tenim a prop de 800 hectàrees ja certificades. Ara tenim unes 40 hectàrees en Galícia i la resta estan sobretot a Catalunya. Si bé també tenim altres contractes en marxa en altres zones del territori espanyol i fins i tot ens han fet sol·licituds de França i Portugal que les anirem gestionant.
0: A Catalunya hi ha unes 55.000 hectàrees de vinya. Actualment és el cinquè conreu més extens per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.

0: Això que sentim, Alegria, és la producció més icònica del Cirque du Soleil, la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb els seus grans espectacles d'acrobàcies, dansa i mim. Després d'establir-se durant 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, ara busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat aquest acord de 10 anys que tenia amb la companyia. El consistori afirma que necessita espai per equipaments propis. El Cirque du Soleil, per tant, busca nova seu i ja ha vist 3 possibles noves ubicacions properes a Barcelona. S'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
1: El temps.
0: La crònica de l'Eloi Cordomí.
2: En aquests moments tenim alguns núvols i petits ruixats al centre i al nord de Catalunya. Són ruixats passatgers que de moment no deixaran gaire quantitat de pluja. A la resta del país, el matí serà assolellat, també al migdia, però sí que a la tarda esperem tempestes. Tempestes que en principi no seran tan fortes com les d'ahir, però localment podrien descarregar amb intensitat, especialment al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del nord-est, Girona, potser nord de les comarques de Barcelona i en algunes zones del prelitoral. En aquest sentit, encara tenim avisos al Terç Nord, que ens adverteixen d'aquestes possibilitats de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. No descartem fins i tot que hi hagi alguna calamarsada. De cara a aquests pròxims dies, preveiem que demà, dimarts i dimecres, el temps sigui més tranquil, gairebé sense tempestes, com a molt amb algun ruixadet de tarda al Pirineu, poca cosa. Les temperatures han reculat una miqueta, però tornaran a enfilar-se lleugerament durant la setmana, i a partir de dijous ens arribarà una nova tongada de tempestes que farà que tornin a baixar els termòmetres.
0: També dins l'àrea de servei, explicar-vos que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en una sortida de via a la C-37Z a Manresa, al Bages. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha acabat morint. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos, els bombers i també del SEM. Amb aquesta víctima ja són 85 les persones que han mort aquest any a les carreteres del país. I també Renfe, els trens de la línia R3 de Rodalies no circulen entre les estacions de la Garriga i Centelles per un robatori de coure. Els viatgers han d'utilitzar el servei habitual d'autobusos habilitat per la companyia per les obres que s'hi fan. Per un altre robatori de coure, els trens de la R13 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts de mitjana a la zona de Sant Vicenç de Calders. Passen 2 minuts d'un quart d'una del migdia, us ho explicàvem als titulars. Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat, per exemple, a Catalunya en van ser 68, segons les dades de l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant aquesta maternitat comporta riscos i també comporta reptes, però no només per la mare, sinó també pels fills. Ens ho explica la Laia Framis.
3: Cada vegada hi ha més dones que ajornen la maternitat, sigui per motius laborals, familiars o de salut, entre d'altres. Ara, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són cada cop més habituals i ja ronden el 10% del total. A més, tot i que són una minoria, cada vegada hi ha més dones que tenen criatures fregant o fins i tot superant els 50 anys. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2009 només van parir 15 dones de més de 50 anys, però l'any passat en van ser 68. El doctor Francesc Figueres és el cap de servei de medicina materno-fetal de l'Hospital Clínic i confirma que és una tendència a l'alça.
4: 68 naixements de més de 55.000 és molt anecdòtic, però dins d'aquest anecdòtic té una prevalència creixent. Cada any veiem alguna més.
3: Un embaràs natural a partir dels 50 anys és pràcticament impossible i la gran majoria s'aconsegueixen a través de tècniques de reproducció assistida, ja sigui amb òvuls que s'havien congelat prèviament o, sobretot, amb òvuls de donants més joves. Ara bé, la doctora Sílvia Grau Piera, coordinadora de l'àrea de reproducció de Deixeus Dona, adverteix que endarrerir tant la maternitat és un factor de risc important, sobretot per la mare.
5: A aquesta edat, amb una bona nació, consumint tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat obesitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta taxa de complicació, perquè l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50 Podria dir que més del 80% té patologia.
3: Per això Figueres insisteix que abans de prendre la decisió cal passar una revisió mèdica per assegurar que la mare està en un molt bon estat de salut.
4: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb el qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
3: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse i la seva parella, per exemple, van tenir la seva filla quan ella tenia 52 anys.
1: Vaig tenir la meva filla molt tard perquè vam prioritzar molt les nostres carreres, no? Sobretot jo, clar, jo sóc més la responsable d'això. A més, ens vam conèixer ja que els dos teníem una edat i quan no ho veia un, no ho veia l'altre.
3: I un altre exemple, la Pilar, que va ser mare als 50 anys.
6: Les clíniques de fertilitat han venut la idea que una dona de més de 40 es pot quedar embarassada quan vulgui. Sí que hi ha dones que ho aconsegueixen en el primer intent, però moltíssimes altres, i en conec uns quants casos, no ho aconsegueixen mai o els hi costa molt de temps, molt d'esforç, molts diners i molts traumes. A mi em va costar 5 anys de tractament quedar-me embarassada.
3: Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
1: I a vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
6: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint, i m'ha sorprès molt, és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es para als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
3: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya van ser pares d'una criatura uns 1.600 homes de més de 50 anys.
0: 10 minuts perquè siguin 1:15 del migdia. El descens de la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica, afegit a l'increment del preu del carburant, està reduint el marge de benefici que tenen les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa a aquesta emissora Albert Campabadal, és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campabadal, el 90% de vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en canvi en consumeixen menys. A més, els híbrids tenen més autonomia, per això, segons afirma, hi ha gasolineres que treballen amb uns marges miserables.
7: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal també admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. Relacionat indirectament encara amb els cotxes, la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí a 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces o de components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
8: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi. Significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà.
9: Esports.
0: 6:15 del migdia, 6 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva i ho fem amb el Roger Arnau. Roger, bon dia.
10: Bon dia. La selecció espanyola de marató femenina, en categoria femenina, amb la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler, que en categoria individual ha acabat vintena, ha format equip amb Carolina Robles, Fàtima Oujadú i Esther Navarrete. La corredora de Sant Joan de Vilatorrada ha fet un temps de 2 hores, 32 minuts i 21 segons. Son declaraciones a Teledeporte.
9: Muy contenta por el bronce, pero sí que es verdad que individualmente pues esperaba bastante más. Esperaba hacer pues top 12, 10, 8. Y bueno, no sé, es eso. Hemos empezado muy rápido y he pensado, bueno, guarda fuerzas y al final a ver si puedes. Pero me he quedado detrás sin fuerzas. He pasado muy mal las bajadas. Subidas no iba mal, pero no sé, simplemente hoy supongo que no he tenido el día. Aunque creo que teníamos, bueno, hemos hecho los deberes que habíamos hecho, un buen trabajo, pero mira, esto es el maratón, a veces sale, a veces no.
10: La prova femenina individual se l'ha adjudicada la gran favorita, la finlandesa Lisa Vainio, que ha aconseguit amb autoritat la medalla d'or proclamant-se campiona d'Europa amb un temps de 2 hores, 22 minuts i 26 segons. En categoria masculina, el guanyador ha estat l'alemany, Amanal Petros, amb un temps de 2 hores, 9 minuts i 11 segons. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament. Espanya, de fet, ha aconseguit la quarta posició final per equips. L'europeu d'atletisme, recordem, ens ha deixat dues medalles catalanes més, totes dues en modalitat de marxa. Pol Magrath va guanyar ahir l'hora a la mitja marató d'aquesta disciplina i Raquel González es va penjar el bronze a la prova de 42 quilòmetres. També ahir Maria Vicente va tancar la seva participació a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat va batre el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des de 2021. D'altra banda, l'atleta de Reus, Abdesamat Olhemfen, ha acabat 7è, va acabar 7è ahir al vespre a la prova dels 10.000 metres. I també avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. L'equip espanyol amb els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final del 4% estils. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre. Escoltem el nadador de Pineda, Isaac Fernández.
11: Bastante bien, sabíamos que teníamos que nadar rápido, muy cerca cada uno de nuestras mejores marcas y dar nuestra mejor versión esta mañana para poder entrar a la final. Así que nada, muy contentos y sobre todo lo importante es que tenemos margen para por la tarde, así que ¿por qué no luchar por una medalla?
10: També disputarà la final de la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas amb la catalana Nayara Sobreviela entre les nedadores convocades. Per altra banda, la barcelonina Paula Otero ha acabat setena aquest matí la seva sèrie dels 400 metres lliures i s'ha acomiadat d'aquesta manera de la competició. I més coses, deixem la natació, parlem ara de futbol perquè el Barça juga aquesta tarda un partit amistós contra el Basilea, l'últim enfrontament de preparació abans del Gamper de dimecres. Ja hi seran la majoria de mundialistes, Lamine, Olmo, Cubarsí, Eric, Joan, Koundé i Gordon, però en canvi no han viatjat a Suïssa ni Gavi ni Pedri. Tots dos jugadors continuen amb el seu pla específic d'entrenaments. Tampoc han viatjat a Basilea els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casador i Héctor Fort. El partit es jugarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Per cert, ahir també el Barça va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El jugador valencià, de fet, ja s'ha entrenat sota les ordres de Luis Enrique a París. I l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé en aquest inici de Lliga.
12: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
10: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. De moment, a la jornada de primera, dos partits disputats ahir dissabte, Sevilla 2, Rayo 1, i a la Vés 3, Getafe 0, al marge de l'Espanyol Llevant, avui també juga el Racing Vila-Real. Aquest cap de setmana comença la Lliga de Primera i també de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona, aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés, a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
13: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
10: El Girona juga aquesta tarda, el Sabadell ho farà demà, també a les 7 de la tarda, en aquest cas al camp de l'Sporting de Gijón. La jornada futbolística en clau internacional ens deixa altres dues cites. Per exemple, l'Arsenal-Manchester City, que es disputa avui a les 5 de la tarda. Disputen la Community Shield, la Supercopa anglesa. També vol aixecar la Supercopa, en aquest cas de França, el PSG, que lluitarà per aquest trofeu a partir de 8:45 del vespre contra el Lens. I més coses. En futbol sala, el Barça jugarà a partir de la 1 del migdia, és a dir, d'aquí poc més de mitja hora, el seu segon partit de pretemporada. Serà contra el Valdepeñas a la final del torneig amistós Mucho Más. A les semifinals, ahir els blaugrana van guanyar per 3-2 al Cartagena. I avui també comença el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'estrena a 3:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, amb 10 jugadores catalanes, debutarà a 8:45 del vespre contra Irlanda. Per cert, també en handbol, el Barça jugarà, en aquest cas a 4:45, contra el Fuchse de Berlín, a la final de la competició de pretemporada Premier Cup. Ahir a les semifinals, els de Carlos Ortega van derrotar per 41-44 el Nordon d'Alemanya.

0: En punt dos, quarts d'una del migdia, és diumenge 16 d'agost del 2026 i aquests són alguns dels arguments destacats de la jornada. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que fa dues setmanes que malviuen als carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals s'estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha algun cas, a més, de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà aquesta situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou. Ho ha fet amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones a la regió de Moscou i al sud de Rússia. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir la tarda. I els bombers d'Andalusia estabilitzen l'incendi de nieblas a Huelva que ha calcinat 38.000 hectàrees. Avui, segons ha confirmat el president andalús Juanma Moreno, ja podran tornar a casa les més de 400 persones que van ser evacuades. I Roger Nau, dels Esports, què destaca?
1: El bronze de la selecció espanyola femenina de marató, amb la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit aquesta tercera posició a l'europeu d'atletisme, que avui s'acaba a Birmingham.
2: Avui s'acaba a Birmingham. En Soler, en categoria individual, ha acabat 20a a la prova masculina. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Han viatjat la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri encara s'han quedat a Barcelona. L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta tarda, mentre el Girona també ho fa contra el Leganés a Montilivi.
0: I del temps, matí tranquil amb alguns núvols a la meitat nord del país, però amb força sol en general. A la tarda sí que hi haurà ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques de Girona, entre altres punts del prelitoral. Passen un parell de minuts a dos quarts d'una del migdia a Ceuta, preocupació per la situació sanitària que hi ha. Els centres sanitaris estan gairebé al límit i ja s'ha detectat algun cas de tuberculosi entre els milers de migrants que des de fa més de 15 dies deambulen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, és a Ceuta, on analitzarà aquesta situació amb el delegat del govern espanyol i el president de la ciutat autònoma. Desplacem-nos fins a Ceuta amb l'enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Els sanitaris afirmen que la situació és del tot excepcional i més si es compara amb un agost normal. El gruix ingent d'atencions a immigrants està tensionant l'hospital de la ciutat i s'afegeix al fet que, com en tantes altres feines, ara molts treballadors estan de vacances. A l'entrada d'urgències és un degoteig constant de persones amb defalliment, ferides per baralles, problemes de pell i dolències respiratòries. En Musa, del Senegal, s'hi ha desplaçat perquè fa dies que no es troba bé.
4: Fa tres dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara, de cop, m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang, i per això hi he tornat.
3: És un dels centenars d'immigrants, sobretot subsaharians, que malviuen en barraques a la platja del Trampolín. Amb tot, el govern de Ceuta ha activat un pla extraordinari per minimitzar les conseqüències de la situació. Ha incorporat un centenar d'efectius als serveis de neteja i desinfecció, un metge addicional i més vigilància epidemiològica. En paral·lel, la titular de Sanitat, Mònica García, es reuneix aquest matí amb el delegat del govern espanyol aquí a Ceuta, responsables sanitaris i també el president de la ciutat autònoma. I a la tarda ho farà amb organitzacions socials i treballadors de l'hospital després de visitar-ne les instal·lacions.
0: De l'àmbit internacional, Ucraïna ha anunciat l'atac a una planta de producció de combustible rus. Segons l'exèrcit de Zelensky, l'empresa atacada fabrica propulsors per diversos sistemes de llançament de coets, així com també per una gamma de sistemes de míssils i armes aerotransportades. D'altra banda, dos avions de combat espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Aquesta ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les darreres hores ha matat 6 persones, 3 de les quals a la regió russa de Rostov i 3 més a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. Els bombers d'Andalusia donen per estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Avui, 417 persones que havien estat evacuades ja podran començar a tornar a casa. És un foc, un incendi que ha calcinat gairebé 40.000 hectàrees, però el perímetre ja no ha augmentat a les últimes hores. Sentim el president andalús, Juanma Moreno.
5: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: Diversos voluntaris animalistes han iniciat també un pla per distribuir aliments i aigua als animals afectats per aquests focs. Tot i això, encara no han pogut deixar els subministraments a la zona afectada per culpa de l'avançament de les flames. I ara us parlem de salut, perquè una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És la conclusió d'un estudi que ha liderat el Parc Sanitari Pere Virgili i també l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. És un reportatge de la Montse Mir.
6: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
7: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre es mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se d'una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
6: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
7: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
6: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
7: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, si té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
6: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
0: Les empreses de co-living, de lloguer d'habitacions legals i regularitzades, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també amb una nova modalitat, el que s'anomena els co-livings rurals. És una informació des de Girona del Fèlix Martín.
8: Les empreses de co-living es desmarquen dels subllogués il·legals, s'estenen més enllà de la ciutat de Barcelona i cada vegada hi ha més oferta repartida pel territori. Estem parlant d'habitatges amb habitacions de lloguer amb el dret de fer servir espais comuns, com la cuina o el lavabo. Una d'aquestes empreses, Dencol, gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris a la ciutat de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
9: A l'hora de regular es posa tot en el mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
8: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. ho explica el seu responsable, Joan Coll.
10: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall, el d'això. Per tant, l'espai, això no es pot oferir en lloc que no sigui en el món rural.
8: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins als 20.000.
0: I de Girona cap al sud del país, perquè a Falset, a la comarca del Priorat, avui organitzen una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. És una iniciativa que va néixer durant les Jornades de Ciències del mes de març i pot participar tothom qui vulgui. Dins les càpsules, que són unes bosses que tenen aproximadament una mida d'un full d'un A4, s'hi poden deixar cartes, fotografies, també objectes petits. Totes acabaran tancades, se situaran en un cofre que quedarà custodiat al museu que hi ha al Castell de Falset fins al 2056. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza aquest esdeveniment.
11: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs, vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars doncs, de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
0: És una iniciativa que també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset, que aixecarà acte amb els noms dels participants i custodiarà el cofre amb les càpsules fins al museu.
12: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Aquest dimecres, a la Festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
14: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
15: Sigui
14: bon
15: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
14: Denuncien l'accés de burocràcia...
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
17: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
16: Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
14: I a casa nostra tornen a sortir...
16: I de la resta del món.
14: Pendents de la cimera internacional...
16: Faci el temps que faci.
18: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
16: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
19: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
19: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
16: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Seguim endavant a 3CAT Info quan falta un parell de minuts per 3:15. És moment d'obrir àrea de servei. Per explicar-vos pel que fa a la mobilitat, que un conductor d'un turisme ha mort aquest matí en una sortida de via la C-37Z a Manresa, al Bages. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i el conductor, i a més únic ocupant d'aquest vehicle, ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos, també de bombers de la Generalitat i del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima mortal ja són 85 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.
19: El temps.
0: Informació meteorològica que 3CAT Info repassem aquesta hora amb l'Eloi Cordomí.
21: La previsió per aquesta tarda ens indica possibilitat de tempestes una altra vegada a moltes comarques, sobretot del nord de Catalunya. Aquest matí ja hem tingut núvols que s'han quedat estancats entre la Catalunya central i alguns llocs del Prepirineu. Han arribat a deixar petits ruixats, però a la tarda sí que esperem tempestes més fortes al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, potser el nord de Barcelona i de forma més dispersa en alguns llocs del prelitoral. Les del nord-est creiem que seran les més fortes. En aquest sentit, tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, de nivell groc i taronja, que adverteixen de la intensitat d'aquestes pluges, fins i tot poden acompanyades un dia més de calamar-se. Avui, en temperatures que han baixat un palet, estan baixant respecte a les d'ahir al nord de Catalunya, en canvi les restes mantenen igual o un palet més altes. Demà, sembla que el temps serà més tranquil, en general farà sol, a la tarda algunes nuvolades amb alguns ruixats al nord-est, però cada vegada les tempestes aniran a menys aquesta setmana que ve. Dimarts, dimecres, el temps serà més estable, serà més càlid a l'espera d'una nova tongada de tempestes que arribarà entre dijous i divendres i que farà que la temperatura torni a baixar.
0: En punt, 3:15 del migdia, tres que t'infos deixem ara amb l'espai Mapa Mundi, que sempre elaboren els companys de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio.
1: Mapa Mundi. Cròniques d'un món convuls.
2: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
22: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
23: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic... I de...
22: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsa Vicen.
24: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
25: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
26: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses... Mines de carbó fins l'any passat, i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
27: Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
26: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
28: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
26: El centre d'artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats de Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
29: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
26: El vent es un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
3: I don't understand the difference.
4: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
26: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruski Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
5: It's just the sheer beauty of it.
6: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
26: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
7: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
2: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.
0: Nou minuts perquè sigui la una en punt del migdia, i abans de repassar l'actualitat esportiva encara tenim temps d'explicar-vos que el Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda d'aquest mes. Actualment, les reserves són suficients per fer front a la demanda, però reclama no abaixar la guàrdia perquè ja a partir del setembre les necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions els mesos de juliol i d'agost. El juliol se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment les reserves són per 7 dies. Sol ser l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara al setembre i octubre hauria d'augmentar fins als 8 o als 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a aquesta emissora.
8: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: És l'estiu quan les reserves de sang acostumen a baixar i, en canvi, les necessitats solen ser les mateixes. Per això, aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa tot just 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Per ser donant, les condicions que es necessiten: només tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir d'una bona salut.
1: Esports.
0: Poc més de 6 minuts i en punt la una del migdia, temps que dediquem a aquesta hora, 3Cat Info, l'actualitat esportiva, amb el Roger Arnau. Roger, bon dia.
9: Bon dia. La selecció espanyola femenina de marató, amb la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham, al Regne Unit. Soler, que en categoria individual ha acabat vintena, ha format equip amb Carolina Robles, Fàtima Ojadú i Esther Navarrete. La corredora de Sant Joan de Vilatorrada ha fet un temps de 2 hores 22 minuts i 21 segons. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
10: Per equips, clar, contenta, perquè he fet terceres, vull dir, sempre ajuda una mica, però individualment esperava més de mi, al final doncs, esperava portar una miqueta més. Crec que estava en forma, sí que hi tenia uns petits problemes les últimes setmanes, però pensava que ho tenia solventat. Esperava, amb una carrera bona, fer finalista a la 10, a la 12, i amb una carrera mig dolenta fer a la 16, anar a buscar semifinalista. He quedat la 20, per tant, lluny del que volia fer, però bueno, és la marató, això de vegades passa.
9: La prova individual se l'ha adjudicat la gran favorita, la finlandesa Elisa Vainio, que ha aconseguit amb autoritat la medalla d'or. S'ha proclamat campiona d'Europa de marató amb un temps de 2 hores, 22 minuts i 26 segons. En categoria masculina, el guanyador ha estat l'alemany, Manel Petros, amb un temps de 2 hores, 9 minuts i 11 segons. Els catalans, Ilias Fifa i Ibrahim

0: d'avui, per cert, l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final dels 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre. Escoltem el nadador de Pineda, Isaac Fernández.
1: Bastante bien, sabíamos que teníamos que nadar rápido, muy cerca cada uno de nuestras mejores marcas y dar nuestra mejor versión esta mañana para poder entrar a la final. Así que nada, muy contentos y sobre todo lo importante es que tenemos margen para por la tarde, así que ¿por qué no luchar por una medalla?
0: També es disputarà aquest vespre la final de la mateixa prova de l'equip femení, en aquest cas amb la catalana Nayara Sobreviela entre les nedadores convocades. Per altra banda, la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i aquest matí, per tant, s'ha acomiadat ja de la competició. I més coses, parlem de futbol, perquè el Barça juga aquesta tarda un partit amistós contra el Basilea. És l'últim enfrontament de preparació de pretemporada abans del Gamper de dimecres. Ja hi seran la majoria de mundialistes. Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Eric, Joan Garcia, Koundé i Gordon. Però, en canvi, no han viatjat a Suïssa ni Gavi ni Pedri. Tots dos jugadors continuen amb el seu pla específic d'entrenaments. Tampoc han viatjat a Basilea els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casado i Héctor Fort. El partit es jugarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club pagarà prop de 50 milions al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter s'ha acomiadat de l'afició després de 5 anys al Barça. Ha assegurat que defensar la samarreta blaugrana ha estat un orgull. I mentrestant l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici del campionat, però ha llançat una advertència.
2: A la Liga que tiene el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
0: L'últim fitxatge de l'Espanyol, el central eslové Vanja Darkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. De moment també, a la primera divisió, ja s'han disputat dos partits, tots dos, ahir dissabte, Sevilla 2, Rayo 1, i a la Vés 3, Getafe 0. Al marge de l'Espanyol Llevant, avui també jugarà el Racing Vila-Real. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona Divisió. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés. Serà a les 7. El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar. Tampoc ho farà en Porto, que recupera d'una lesió, ni Unagi, que fa pocs dies que s'entrena amb l'equip perquè va jugar, recordem, el Mundial. Avui juga el Girona i demà ho farà el Sabadell, també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. La jornada futbolística, mentrestant, en clau internacional, ens deixa també dues cites destacades. Arsenal-Manchester City disputen avui la Community Shield, la Supercopa anglesa. El partit començarà a les 5 de la tarda, hora catalana. Mentrestant, el PSG buscarà aixecar també el trofeu dels campions, la Supercopa francesa contra el Lens. El partit serà a partir de 9:45. I encara en futbol, els equips catalans de la Lliga Femenina continuen també la seva pretemporada. El Barça ahir va empatar 2 contra el Manchester City, un amistós disputat a la ciutat esportiva del club anglès. Graham i Vicky López van fer els gols blaugrana a la primera part. L'entrenador Pere Romeu està content amb el rendiment de l'equip.
3: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
0: Per cert, la selecció espanyola ha anunciat que la catalana Clara Serra Jordi és baixa del Mundial Sub-20 per una lesió al canell i, per tant, torna cap a Barcelona. D'altra banda, encara sobre futbol femení, el derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women va acabar ahir amb victòria de les blanquiblaves per 1-0. Clàudia Iglesias Bicho va fer l'únic gol del partit. Acabem dient que ara, a aquesta hora, a partir de la 1, el Barça de futbol sala juga. Un segon partit de pretemporada serà contra el Valdepeñas a la final del torneig amistós Mucho Más. Ahir a les semifinals els blaugrana van guanyar 3-2 al Cartagena.
4: Trescat Info.

0: Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que als hospitals s'estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà la situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones a la regió de Moscou i al sud de Rússia. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Els bombers d'Andalusia estabilitzen l'incendi de Nieblas a Huelva, que ha calcinat 38.000 hectàrees. Avui, segons ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ja podran tornar a casa les 417 persones que van ser evacuades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels dels seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir que va provocar una cinquantena de morts. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els 30 anys de carrera en un concert al Festival de la Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Ha repassat els seus grans èxits en un espectacle de gran format en què ha mostrat una gran energia i potència vocal. Una quarantena de productors ja treballen sota el segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra els incendis. La vinya és un dels millors protectors del territori davant dels focs.
1: Esports.
0: La selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler, en categoria individual, ha acabat vintena, lluny del podi liderat per la finlandesa Elisa Vainio. La prova masculina l'ha guanyat l'alemany Amanal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è respectivament. I Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Ja hi són a la majoria de mundialista, tot i que Gavi, ni Gavi ni Pedri hi han viatjat. I l'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. Segon, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés també a partir de les 7. I el temps. Aquesta tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran tempestes al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona i en alguns punts del prelitoral. Localment podran ser fortes i deixar alguna calamarsada. La temperatura serà semblant a la d'ahir.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Preocupació per la situació sanitària a Ceuta. Els centres sanitaris estan gairebé al límit i ja s'ha detectat algun cas de tuberculosi entre els milers de migrants que des de ja fa més de 15 dies deambulen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, és a Ceuta on analitzarà la situació amb el delegat del govern espanyol i el president de la ciutat autònoma. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
2: Els sanitaris afirmen que la situació és del tot excepcional i més si es compara amb un agost normal. El gruix ingent d'atencions a immigrants està tensionant l'hospital de la ciutat i s'afegeix al fet que, com en tantes altres feines, ara molts treballadors estan de vacances. A l'entrada d'urgències és un degoteig constant de persones amb defalliment, ferides per baralles, problemes de pell i dolències respiratòries. En Musa, del Senegal, s'hi ha desplaçat perquè fa dies que no es troba bé.
3: Fa tres dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir.
4: i em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara, de cop, m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang, i per això hi he tornat.
2: És un dels centenars d'immigrants, sobretot subsaharians, que malviuen en barraques a la platja del Trampolín. Amb tot, el govern de Ceuta ha activat un pla extraordinari per minimitzar les conseqüències de la situació. Ha incorporat un centenar d'efectius als serveis de neteja i desinfecció, un metge addicional i més vigilància epidemiològica. En paral·lel, la titular de Sanitat, Mònica García, es reuneix aquest matí amb el delegat del govern espanyol aquí a Ceuta, responsables sanitaris i també el president de la ciutat autònoma. I a la tarda ho farà amb organitzacions socials i treballadors de l'hospital després de visitar-ne les instal·lacions.
0: El PP denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari després de l'entrada fa 15 dies de milers de persones des del Marroc. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que visita Ceuta.
5: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció, un concepte de traïdor que també va fer servir ahir la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 2 avions de combat espanyol de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Ha passat en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes del conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. I almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat greument ferides en l'accident d'un autobús a Hongria. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat a 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus, de matrícula polonesa, hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors. Segons els mitjans de comunicació polonesos, es tracta de peregrins que tornaven a casa després de visitar el santuari bosnià de Medjugorje. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i bombers, que amb grues han pogut moure el vehicle bolcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. El primer ministre hongarès, Péter Magyar, ha expressat a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït la feina dels equips que han participat en les tasques de rescat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: 6 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Els bombers d'Andalusia donen per estabilitzar l'incendi de Niebla a Hongria. Avui les 417 persones evacuades podran tornar a casa. El foc ha afectat més de 40.000 hectàrees, però el perímetre ja no ha augmentat en les últimes hores. Sentim el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: Diversos voluntaris animalistes han iniciat un pla per distribuir aliments i aigua als animals afectats per l'incendi. Tot i això, encara no han pogut deixar els subministraments a la zona afectada per l'avançament del foc. Nou terratrèmol a Granada. Aquesta matinada, poc abans de les 5, s'ha registrat un altre moviment sísmic de magnitud 3,1, en aquest cas al municipi d'Armilla, que tampoc ha provocat danys personals. Els serveis d'emergència han rebut avisos des de diversos municipis, entre els quals Granada, la capital. Les autoritats recorden que cal extremar la precaució i evitar riscos davant les rèpliques, una vintena fins ara, després del terratrèmol de magnitud 5 de la matinada de dissabte al municipi d'Aledin. I el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, demana als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als productes colombians després del terratrèmol que ha sacsejat el país. Espriella va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà Donald Trump. Justament el juliol els Estats Units van augmentar un 2,5% els aranzels a part de les importacions de productes colombians. Mentrestant, ja són gairebé 300 les víctimes d'aquest sisme i encara hi ha 320 persones desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
7: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: L'ajuda humanitària ja arriba a les zones més remotes afectades pel terratrèmol del dia 10. Les autoritats confirmen que tones d'aliments, aigua i medicaments es distribueixen entre les poblacions més afectades. Més de 5.000 persones evacuades i una cinquantena de morts és el balanç encara provisional del terratrèmol d'ahir a l'illa de Flores, a Indonèsia, mentre es mantenen les tasques de rescat. El sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. La prioritat de les autoritats és garantir les necessitats bàsiques de la població i proporcionar subministraments als centres d'evacuació. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
8: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Les diverses rèpliques posteriors no han provocat més víctimes. 3 minuts i arribarem a un quart de dues. El descens de la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica afegit a l'increment del preu del carburant està reduint el marge de benefici de les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa aquesta emissora Albert Capabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campabadal, el 90% dels vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en consumeixen menys. A més, els híbrids tenen més autonomia. Per això, segons afirma, hi ha gasolineres que treballen amb uns marges miserables.
9: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal també tampoc veu una reconversió cap a les electrolineres perquè considera que la demanda estarà coberta.
9: Que el que té el cotxe elèctric no té l'absoluta necessitat d'anar amb una electrolinera a carregar. Té una quantitat d'opcions des de supermercats, hotels. Té una oferta que és molt variada i llavors nosaltres no ens té massa sentit competir posant cargadors.
0: Davant d'aquesta situació, Campabadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. Aquesta regla s'implementarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces o components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
10: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees i això reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, ANFAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
11: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I Mònica Naranjo converteix el Festival de la Portaferrada en una celebració dels seus 30 anys de carrera. La cantant de Figueres va repassar ahir a la nit els èxits de la seva trajectòria en un gran espectacle amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què va exhibir la seva potència vocal, Berta Artigas Fontàs.
12: La nit al Guíxols Arena va començar amb Soleá Morente. La filla del cantaó va barrejar el flamenc d'arrel amb sonoritats pop i una proposta desenfadada que va servir per escalfar motors abans de l'actuació de Mònica Naranjo.
13: Me trajo ríos de...
12: La cantant de Figueres va fer un espectacle pensat per repassar 3 dècades de carrera que va arrencar amb aquesta cançó, Fama, pensada especialment per la celebració. Al llarg de la nit, Naranjo va fer un recorregut pels èxits de la seva trajectòria. Desátame, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte van ser corejats pel públic en un concert que va ser també una exhibició de potència vocal i on els canvis de vestuari van ser nombrosos. Amb aquestes actuacions, el Festival Portaferrada encarrila els últims compassos de l'edició número 64. Tancarà dimecres la programació d'aquest estiu.

0: El temps.
1: Amb l'Eloi Cordomí.
2: Des de bon matí que tenim núvols al centre de Catalunya, també en alguns llocs del Pirineu han deixat petits ruixats, però estem a l'espera de les tempestes més fortes que es formaran aquesta tarda també al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del nord-est, això vol dir comarques de Girona, potser el nord de Barcelona, i de forma més local en alguns llocs del prelitoral. En aquest sentit, avui tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de pluges fortes, són avisos grocs i taronges que afecten el nord-est i el Pirineu. Això vol dir que les pluges poden deixar més de 20 litres en mitja hora, fins i tot alguna calamarsada, alguna ventada forta, precaució doncs en aquest sentit. Avui les temperatures mantenen semblants a les d'ahir, en alguns llocs una mica més baixes, sobretot al nord. Demà, un dia una mica més tranquil, en general farà sol al matí, potser alguns nuvolets testimonials a primera hora, a la tarda amb alguns ruixats encara al nord-est, alguna tempesta localitzada, però cada vegada les tempestes aniran a menys aquesta setmana, el temps serà més estable, la temperatura tornarà a enfilar-se entre dimecres i dijous, amb previsió que baixi de valent de cara al final de la setmana amb l'arribada de més tempestes.
0: Resca Info.
3: El 1984 ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
4: But you have changed sex for America.
5: Don't you tell me that it's less good now.
4: No, it's better now.
6: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
7: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
8: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: La vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. A 3CAT Info analitzem per què aquest cultiu és un dels millors aliats mediambientals i protectors del territori. És un reportatge de la Maria Guixà.
9: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
10: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
9: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
11: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
12: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà esperaria, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
9: En aquesta barema, els viticultors de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
12: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I, bueno, doncs tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
9: El segell Fire Wine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
11: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
13: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses en cas d'incendi poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació doncs, amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem, pues que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
9: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta d'Avinyó, al Bages.
11: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
14: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor de que allò que fem val la pena.
9: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
11: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
15: Tècnicament, la vinya és important perquè primer cal cep, és una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur.
9: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba a gairebé les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
15: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
1: Una batalla campal a Lleida, en què s'han vist implicades un centenar de persones, ha acabat aquesta nit amb 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han passat quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han arribat en grup a un parc situat al carrer Rosa Parks i a l'avinguda Sant Ruf i han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que no ha estat un atac espontani, sinó una acció premeditada que podria ser una revenja per robatoris i assalts anteriors al mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que es va acabar amb la detenció de dos menors i amb 3 ferits per arma blanca. I el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en una sortida de via a la C-37Z a Manresa, al Bages. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i l'únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'ha activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.
0: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
16: Bon dia. Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham, al Regne Unit. L'atleta vegenca de Sant Joan de Vilatorrada en categoria individual ha acabat vintena amb un temps de 2 hores i 32 minuts. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
17: Hem començat ràpides i m'he quedat amb el grup de darrere pensant que ja patarien i que jo aniria progressant, però no he progressat. M'he quedat a darrere i bueno, sí que he patat alguna he atrapat alguna que ha patat, però res més. Vull dir que, bueno, tocarà entrenar més, tocarà fer una altra preparació i, bueno, coses que passen de la marató.
16: La prova individual se l'ha adjudicat la gran favorita, la finlandesa Elisa Vainio. En categoria masculina, el guanyador ha estat l'alemanya Manal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament, i Espanya ha aconseguit la quarta posició per equips. A l'europeu d'atletisme, recordem-ho, ens han deixat també 2 medalles catalanes més aconseguides ahir a la modalitat de marxa. Pol Magrath va aconseguir l'or a la mitja marató i Raquel González es va penjar el bronze a la prova de 42 quilòmetres. I també avui es disputa l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huch s'han classificat per la final dels 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la 6ª millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre. Escoltem el nedador de Pineda, Isaac Fernández.
18: Sí, es el último día, se nota el cansancio, pero bueno, entre nosotros nos motivamos y sabemos que tenemos opción de luchar por algo muy bonito, así que iremos a por ello y a por todas.
16: També disputarà la final de la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas amb la catalana Nayara Sobreviela, entre les nedadores convocades. Per altra banda, la barcelonina Paula Otero ha acabat 7ª a la seva sèrie dels 400 metres lliures i s'acomiada de la classificació. I en futbol, l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic blanquiblau, Manolo González, assegura que l'equip arriba bé al campionat, però ha llançat una advertència.
19: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primero, al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
16: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vania Derković, ha tingut ja la inscripció, per tant s'ha inscrit ja a la competició i podrà entrar a la convocatòria. De moment, també a primera, aquest dissabte ja s'han disputat els dos primers partits, el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Al marge de l'Espanyol Llevant, avui també es disputa el Racing Villarreal. Aquest cap de setmana també comença la Lliga Segona Divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona. Ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés. Serà a les 7. Quique Álvarez és el tècnic de l'equip gironí.
20: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
16: El torn del Sabadell serà demà, que jugarà també a la tarda, també a les 7, al camp, en aquest cas, de l'Sporting de Gijón. I encara en futbol, el Barça juga aquesta tarda un partit amistós contra el Basilea. És l'últim enfrontament de preparació abans del Gamper de dimecres. Ja hi seran la majoria de mundialistes, entre ells Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Eric, Joan, Koundé i Gordon, però en canvi no han viatjat a Suïssa ni Gavi ni Pedri. Els dos jugadors continuen el seu pla específic d'entrenaments. Tampoc han viatjat a Basilea els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casado o Héctor Fort. El partit es jugarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Mentrestant, el Barça ahir va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club parisenc, recordem, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que ha signat fins al 2031. I encara en futbol, els equips catalans de la Lliga Femenina també continuen la seva pretemporada. Ahir el Barça va empatar 2 contra el Manchester City en un amistós disputat a la ciutat esportiva del club anglès. Graham i Vicky López van fer els gols blaugrana a la primera part. L'entrenador Pere Romeu està content amb la feina de l'equip.
21: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
16: Per cert, la selecció espanyola ha anunciat que la catalana Clara Serra Jordi és baixa pel Mundial Sub-20 per una lesió al canell i torna cap a Barcelona. Per altra banda, el derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women va acabar, en aquest cas, amb victòria de l'Espanyol per 1-0. Clàudia Iglesias Bicho va fer l'únic gol del partit. Mentrestant, en bàsquet, dues catalanes, Carolina Guerrero de l'Uni Girona i Txell Alarcón del Jairis, són les primeres jugadores descartades pel seleccionador espanyol Miguel Méndez. No jugaran, per tant, amb Espanya al Mundial d'Alemanya del setembre. L'equip espanyol encara ha de descartar dues jugadores més. Mentrestant, Mariona Ortiz, Aina Ayuso i Andrea Vilaró són les tres catalanes que encara continuen a la preselecció. També hi són dues jugadores de l'Uni Girona, Iliana Martín i Marta García. Acabem dient que avui també comença el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica, als Països Baixos. La selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, s'estrena a 3:15 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, amb 10 catalanes, debutarà al vespre contra Irlanda.

0: Dos quarts de dues informacions destacades a aquesta hora. Alerta de les ONGs que treballen a Ceuta d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals s'estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. La ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta a aquesta hora per valorar de primera mà la situació. Dos avions de combat espanyol de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, sembla que era rus. Ha passat en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones a la regió de Moscou i al sud de Rússia. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Els bombers d'Andalusia estabilitzen l'incendi de Nieblas a Huelva, que ha calcinat 38.000 hectàrees. Avui, segons ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ja podran tornar a casa les 417 persones que van ser evacuades. I Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels dels seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat, mentre a Indonèsia les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar una cinquantena de morts. A partir d'ara anirem a Falset, al Priorat, on avui es fa una iniciativa inèdita. Recullen càpsules del temps.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Doncs a aquesta hora explicarem que l'Espanyol es prepara pel debut d'aquesta tarda a la Lliga. Rebrà el Llevant a les 7 de la tarda. També juga el Girona a segona contra el Leganés a Montilivi. I mentrestant el Barça és a Suïssa, on aquesta tarda juga, en aquest cas, un amistós al camp del Basilea. L'últim abans del Gamper han viatjat la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri s'han quedat a Barcelona. I atenció, perquè la selecció espanyola femenina de marató, amb la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme, que avui s'acaba a Birmingham. Soler, en categoria individual, ha acabat vintena.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran tempestes al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona i en alguns punts del prelitoral. Localment podran ser fortes i deixar alguna calamarsada. La temperatura serà semblant a la d'ahir. Passen gairebé 3 minuts de 2:15 del migdia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Preocupació per la situació sanitària a Ceuta. Els centres sanitaris estan gairebé al límit i ja s'ha detectat algun cas de tuberculosi entre els milers de migrants que des de fa més de 15 dies deambulen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, és a Ceuta, on analitza la situació amb el delegat del govern espanyol i el president de la ciutat autònoma. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralgo Robert.
3: Els sanitaris afirmen que la situació és del tot excepcional i més si es compara amb un agost normal. El gruix ingent d'atencions a immigrants està tensionant l'hospital de la ciutat i s'afegeix al fet que, com en tantes altres feines, ara molts treballadors estan de vacances. A l'entrada d'urgències és un degoteig constant de persones amb defalliment, ferides per baralles, problemes de pell i dolències respiratòries. En Musa, del Senegal, s'hi ha desplaçat perquè fa dies que no es troba bé.
4: Fa tres dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara, de cop, m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang, i per això hi he tornat.
3: És un dels centenars d'immigrants, sobretot subsaharians, que malviuen en barraques a la platja del Trampolín. Amb tot, el govern de Ceuta ha activat un pla extraordinari per minimitzar les conseqüències de la situació. Ha incorporat un centenar d'efectius als serveis de neteja i desinfecció, un metge addicional i més vigilància epidemiològica. En paral·lel, la titular de Sanitat, Mònica García, es reuneix aquest matí amb el delegat del govern espanyol aquí a Ceuta, responsables sanitaris i també el president de la ciutat autònoma. I a la tarda ho farà amb organitzacions socials i treballadors de l'hospital després de visitar-ne les instal·lacions.
0: Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Ha passat en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 2022 havia esquivat els efectes directes del conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. Els bombers d'Andalusia donen per estabilitzat l'incendi de niebla a Huelva. Avui les 417 persones evacuades podran tornar a casa. El foc ha afectat més de 40.000 hectàrees, però el perímetre ja no ha augmentat en les últimes hores. Sentim el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
5: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: Diversos voluntaris animalistes han iniciat un pla per distribuir aliments i aigua als animals afectats per l'incendi. Tot i això, encara no han pogut deixar els subministraments a la zona afectada per l'avançament del foc.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: A Falset, a la comarca del Priorat, avui organitzen una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i hi pot participar tothom que vulgui. Dins les càpsules, que són unes bosses d'una mida aproximada d'un full d'INA 4, s'hi poden deixar cartes, fotografies i objectes petits. Totes es tancaran en un cofre que quedarà custodiat al museu que hi ha al castell de Falset fins al 2056. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza l'esdeveniment.
6: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs, vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars doncs, de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
0: La iniciativa també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset, que aixecarà acte amb els noms dels participants i custodiarà el cofre amb les càpsules fins al museu. Les empreses de co-living, de lloguer d'habitacions legals i regularitzades, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també amb una nova modalitat, els co-livings rurals. Girona, Fèlix Martín.
7: Les empreses de co-living es desmarquen dels subllogués il·legals, s'estenen més enllà de la ciutat de Barcelona i cada vegada hi ha més oferta repartida pel territori. Estem parlant d'habitatges amb habitacions de lloguer amb el dret de fer servir espais comuns, com la cuina o el lavabo. Una d'aquestes empreses, Dencol, gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris a la ciutat de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
8: A l'hora de regular es posa tot en el mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
7: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. Ho explica el seu responsable, Joan Coll.
9: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i veus cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall, el d'això, per tant, l'espai. Això no es pot oferir en lloc que no sigui en el món rural.
7: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins als 20.000.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda de mes. Actualment, les reserves són suficients per fer front a la demanda, però reclamen no baixar la guàrdia perquè a partir de setembre les necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions als mesos de juliol i agost. El juliol se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment hi ha reserves per 7 dies, l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara als mesos de setembre i octubre hauria d'augmentar fins als 8 o 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a 3CatInfo.
10: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar d'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Els mesos d'estiu les reserves de sang acostumen a baixar i, en canvi, les necessitats són les mateixes. Per això aquest estiu 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Grífols explica a 3Cat Info que treballen sempre amb l'objectiu d'apropar-se allà on hi ha més persones.
10: I és un element de reclam i de visibilitzar-nos a nosaltres com a banc de sang i teixit i fer palesa aquesta necessitat de la donació i despertar amb aquelles persones que estan en aquell moment per aquell entorn el fet de dir, pues mira, m'apropo, dono sang i segueixo amb la gresca de la Festa Major.
0: Per ser donant només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir bona salut. Sentim Alegria, la producció més icònica del Circ du Soleil, la companyia canadenca que va revolucionar el món del circ amb els seus grans espectacles que combinen acrobàcies, dansa i mim. Després d'establir-se durant 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, ara busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord de 10 anys que tenia amb la companyia. El consistori afirma que necessita l'espai per equipaments propis. El Circ du Soleil busca nova seu i ja ha vist tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona. S'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós.

I avui fa 150 anys que es va estrenar l'òpera Siegfried de Richard Wagner, que forma part de la tetralogia L'anell del Nibelung i que està basada en la mitologia alemanya i islandesa del segle XIII. Amb l'estrena de L'anell del Nibelung, de Wagner feia realitat el seu somni, la unitat entre música i teatre i, a més, amb un escenari dissenyat per ell mateix i destinat a la seva música, al teatre del Festival de Bayreuth, que va obrir les portes amb la primera representació completa de l'anell del Nibelung entre els dies 13 i 17 d'agost de 1876. La commemoració del 150è aniversari d'aquesta estrena tan significativa en el món operístic se celebra a molts llocs. No hi faltarà Bayreuth, la meca dels wagnerians, però tampoc Barcelona. L'orquestra del Festival de Bayreuth, fundada pel mateix Wagner, actuarà al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost per interpretar extractes de les quatre òperes de l'Anell del Nibelung.

0: Imperi en pèssimes condicions higièniques, molts immigrants acudeixen als serveis mèdics, sobretot per ferides infectades, infeccions respiratòries i problemes de pell, i els sanitaris ja avisen que estan arribant al seu límit. La ministra García, però, està compareixent aquí a Ceuta en directe, parla de risc epidemiològic baix, nega cap col·lapse al sistema sanitari i ha xifrat en 5.800 els migrants atesos des de finals de juliol.
1: De seguida ho ampliem. També us explicarem que Defensa confirma que dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aèric de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus. Això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Kiev ha llançat aquesta matinada un atac massiu amb drons contra Moscou. Cristina Solias.
2: Més de 600 aparells han intentat atacar la capital russa. Han matat una persona i han incendiat el magatzem més gran de Wildberries, l'Amazon rus. Ucraïna necessita llançar centenars de drons de cop perquè uns pocs burlin les defenses antiaèries.
1: Un cap de setmana més pendents dels incendis. Preocupa el d'Osca, que continua actiu. Ha cremat unes 40.000 hectàrees i hi ha un miler de desallotjats. La bona notícia és que a Huelva s'ha pogut estabilitzar després de 10 dies el foc de niebla, el més greu d'Andalusia. I precisament per fer front als incendis, avui us parlarem de la vinya, que és un tallafocs natural. Una quarantena de productors ja tenen el segell vinyes de foc.
3: Tècnicament, la vinya és important perquè és una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Per això ens ajuden tant.
1: És el sotsinspector dels bombers, Andreu Palacios. El sentirem. També parlarem de les gasolineres. Estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
4: Els cotxes gasten menys, molt menys del que gastaven abans els vehicles, no? O sigui, amb la qual cosa, més gasolineres i menys consum, clar, la cosa no funciona.
1: I atenció a aquesta xifra. En 15 anys s'ha multiplicat per 4 el nombre de dones que tenen fills més enllà dels 50 anys a Catalunya. El 2025 en van ser 68. La majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, però els experts adverteixen que el risc de complicacions durant l'embaràs és elevat. De la cultura, avui circ. El Cirque du Soleil es queda sense la seu que té a l'Hospitalet de Llobregat. L'Ajuntament els ha informat que vol recuperar l'espai per equipaments propis. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ, busca nova ubicació pròxima a Barcelona. Quan faltin 5 minuts per 2:15, els esports, Roger Arnau, què destacarem avui?
5: Que l'Espanyol debuta avui a la Lliga, els blanquiblaus reben el Llevant a les 7 de la tarda. L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Dragušić, ja ha estat inscrit i ha entrat a la convocatòria. Segona, també juga el Girona, s'estrena a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. El Barça, per part seva, ja és a Suïssa. Aquesta tarda juga un amistós, en el seu cas, al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. I són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. Això mentre la selecció espanyola femenina de Marató, amb la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler, en categoria individual, ha acabat 20è a la prova masculina, Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament.
1: I ara el trànsit, situació a aquesta hora, Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs començarem dient que hi ha retencions a la P7 en sentit nord entre Gelida i Martorell a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat. I per obres, retencions a la Ronda de Dalt entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits. Pel que fa als trens, la línia R3 està interrompuda per robatori de coure entre els trams de la Garriga i Centelles. Es dona el servei per carretera. També per robatori de coure, a la línia 13 entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà, se circula amb retards que superen la mitja hora. I afegirem que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí a la C37Z a Manresa, al Bages. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I la previsió, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda al terç nord-oest del país. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, són aquestes tempestes que comencen a aparèixer en aquests moments. En tenim el Pirineu Oriental és on hi ha les més fortes, el Ripollès, Conflent, Vallespí, també n'apareixen algunes a l'Alta Ribagorça, a la zona de la Vall Fosca, i aniran a més en pròximes hores. Sobretot a la zona del Pirineu, Perepirineu, comarques del nord-est, vol dir Girona, potser nord de Barcelona, i en alguns punts del prelitoral, en aquest cas, ja serien més irregulars. Compte perquè poden ser tempestes fortes, ho dèieu, en alguns casos acompanyades de calamarsades. Avui amb unes temperatures molt irregulars, hi ha llocs que arriben a valors de 36-37 graus ja en aquests moments, d'altres del nord que hi ha hagut més núvols i la temperatura ha baixat notablement respecte a la d'ahir. Demà es recupera una mica la temperatura, encara hi haurà alguns ruixats al nord-est, clarament la setmana que ve les tempestes aniran a menys, fins dijous. Dijous sí que s'espera un repunt de la inestabilitat i una baixada de la temperatura.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Les 2:06. En un cap de setmana que finalment ha estat tranquil a Ceuta, tot i les amenaces d'una nova entrada massiva, ara augmenta la preocupació per la situació sanitària dels centenars de persones que s'hi apleguen des de fa 15 dies. Les urgències estan al límit i les ONGs adverteixen que la falta d'higiene podria portar una crisi epidemiològica els propers dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la ciutat autònoma, acaba de compareixer davant els mitjans, ho està fent encara aquesta hora, enviat especial a Ceuta. Àlex Giral Robert, bon dia.
9: Bon dia, Eva, sí, és així crida a la calma claríssima de la ministra de Sanitat aquí a Ceuta. García acaba de reconèixer que els serveis sanitaris estan tensionats, sí, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi a finals de juliol, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
10: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, hay una crisis humanitaria, sí. Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas, sí.
9: De les 101 persones ingressades a l'Hospital de Ceuta, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb el concepte de malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, la ministra s'ha endut una escridassada de veïns i també alguns sanitaris d'aquests centres locals, com Jaumara Sucarres, que creuen que no s'està fent prou per reforçar la sanitat.
11: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
9: Entre els immigrants que estan arribant, que estan sent atesos als centres sanitaris de Ceuta, hi ha infeccions dermatològiques, infeccions respiratòries i també atencions per cops i ferides derivades de baralles entre els immigrants. Hem pogut parlar amb en Musa, que és un senegalès que ha hagut de necessitar atenció a l'Hospital de Ceuta.
12: Fa tres dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara, de cop, m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang, i per això hi he tornat.
9: Amb tot, també s'ha activat el govern de Ceuta, que ha engegat un pla extraordinari amb més de 100 efectius extraordinaris als serveis de neteja de la ciutat per encarregar-se del control epidemiològic i també de la higiene als carrers i platges de la ciutat autònoma.
1: Gràcies, Àlex. Bon dia.
9: Adéu, bon dia.
1: Mentrestant, Defensa confirma que dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus. Això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Com dèiem, Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat un centre logístic del gegant rus del comerç en línia, que s'ha acabat incendiant. És el setè dels 10 principals magatzems de l'empresa que ha d'aturar l'activitat. També hi ha hagut almenys una víctima mortal i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou, és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista periodista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
13: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
2: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: I front de guerra a banda, la regió russa de Penza, uns 650 quilòmetres al sud-est de Moscou, les autoritats detenen homes de forma indiscriminada al carrer i els coaccionen perquè s'allistin a l'exèrcit i se'n vagin a la guerra d'Ucraïna. Els veïns han començat a organitzar-se per combatre les batudes de la policia. Com ho viuen els veïns de la zona, Cristina?
2: A la regió de Penza, els habitants han perdut la por i fins i tot les dones han començat a encarar-se als agents que volen reclutar per la força els seus marits o els seus fills. L'activista local, Stanislav Morozov, que és qui lidera la resposta veïnal, explica a Catalunya Ràdio el calvari que viuen els detinguts.
14: Normalment no et porten a la comissaria, sinó directament al centre de reclutament militar. T'amenacen d'endossar-te drogues per acabar amb una llarga condemna de presó que et farà anar voluntàriament al front. T'apallissen de totes les maneres possibles, et fan xantatge.
2: Putin vol evitar una altra mobilització forçosa i massiva com la de 2022, però necessita més de 400.000 nous soldats l'any. Per això, segons apunta Catalunya Ràdio, el portaveu del moviment d'objectors de consciència, Artyom Kliga, el règim recorre aquests mètodes que li permeten fer veure que el reclutament és voluntari.
15: Per això van idear una mena de sistema híbrid que els permet continuar reclutant homes durant tot l'any i mantenir els allistaments en un nivell suficient per poder continuar la guerra, però alhora sense presentar-ho com una mobilització.
2: Una mobilització encoberta que, alerta Morozov, ja està indignant molts russos.
14: L'experiment de Penza ha fracassat perquè els veïns, que fins ara estaven fora de la política, ja estan disposats a dur a terme accions radicals, fins i tot un Maidan.
2: Aquest reclutament forçós ja s'ha estès per altres regions, tot i que les autoritats russes intenten amagar-ho per crear la imatge que els únics que necessiten desesperadament soldats són els ucraïnesos.
1: Gràcies, Cristina. I aquesta setmana també hem estat pendents de Cisjordània. L'ocupació israeliana d'aquest territori palestí arriba al punt del surrealisme. Ha tocat el poble palestí de Beit Ijja. La família Garif viu envoltada per una reixa, com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. Malgrat les pèssimes condicions de vida i haver rebut ofertes de tot tipus, els Jarif no pensen vendre el terreny. Beit Ijja, Jordi Brascó, bon dia.
16: Bon dia. Per entrar a la casa dels Garif, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
17: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
16: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
17: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
16: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: És un quart de tres a casa nostra. De seguida us expliquem que la vinya serveix de tallafocs. Abans, però, parlant dels incendis que hi ha aquest cap de setmana, el govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un S-alert demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades un miler de persones d'habitants gelà.
5: Un miler d'efectius i gairebé quarantena de mitjans aeris combaten l'incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Una humitat alta i l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada a mantenir el perímetre del foc. Avui es preveu que s'hi afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella, La Manxa, Madrid i Múrcia i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegiran també als bombers catalans, valencians i navarresos, entre d'altres que fa dies que hi treballen.
1: I a Huelva ha estabilitzat l'incendi de niebla, el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda nit, aproximadament es calcula, de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades.
5: Després de 36 hores, sense que s'hagi reactivat cap front, els serveis d'extinció que s'han centrat a consolidar el perímetre donen per estabilitzat el foc. Ho ha anunciat aquest migdia el president d'Andalusia, Juanma Moreno.
18: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
1: I precisament davant els incendis, una de les millors eines de protecció és la vinya. Una quarantena de productors ja treballen sota el segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra els focs, Maria Guixà.
19: Sí, la vinya ha estat estratègica, per exemple, aquest estiu en l'onada d'incendis a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Quico Figueres, president de l'Agrupació d'Agricultors del Pla de Manlleu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
19: Aquest col·lectiu de Pla de Manlleu ja treballa sota el segell Vinyes de Foc, que reconeix productors que gestionen el territori amb criteris que ajuden a reduir el risc d'incendi. Uns focs cada vegada més extrems pel canvi climàtic, l'abandonament de les zones rurals i la falta de gestió dels boscos. Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers i membre dels GRAF, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: És un element bàsic perquè el que fa és trencar la continuïtat forestal del nostre país. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur. Les vinyes que tenen dintre del seu perímetre doncs les fileres i que normalment estan llaurades, això ens ajuden tant.
19: El programa Vinyes de Foc ja ha certificat unes 800 hectàrees, la majoria a Catalunya, de les denominacions d'origen Empordà, Priorat, Montsant, Pla de Bages, Penedès i també de la marca Corpinat.
1: I parlem ara de benzineres. En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres.
5: L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
22: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres a any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
5: Campabadal descarta que el sector reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment.
1: Sí, segons Campabadal afegeix que entre les gasolineres subministraven abans de mitjana més de 7 milions de litres l'any, mentre que ara, diu, la xifra se situa per sobre del milió. I canviem ara de qüestió. Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat a Catalunya en van ser 68, segons l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i reptes importants per a les dones i per als seus fills, Laia Framis.
23: El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya els últims 15 anys. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida a través sobretot de donants joves, però la doctora Sílvia Grau-Piera, coordinadora a Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos.
0: Aquesta edat, amb una bona nació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. Podria dir que més del 80% té patologia.
23: Per això, el doctor Francesc Figueres, cap del Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic, insisteix en la importància de fer-se una revisió mèdica exhaustiva abans de prendre la decisió.
3: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb el qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
23: La Societat Espanyola de Fertilitat recomana no fer tractaments a partir dels 50 anys, però la llei espanyola no marca una edat màxima legal.
1: I Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que s'hi construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
6: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
4: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
1: I ens quedem ara per la zona, perquè Llavorsí, el Pallars Sobirà, ha celebrat avui la 38a edició del concurs de gossos d'atura. Un certamen que ha reunit els millors gossos i pastors i ha servit per homenatjar aquest ofici ancestral llavorsí. Marta Llubic.
24: Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge amb els seus gossos d'atura a Llavorsí. Més que un concurs, ha sigut una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat entre el pastor i el gos. Entre tots dos han hagut de conduir un ramat fins a l'entrar a un recinte marcat. Laia Jurado, participant de GURB Osona.
25: T'has de saber escoltar i l'obediència, però després també hi ha altra part, que és com a pastor has de conèixer les ovelles.
24: Més enllà de la competició, la trobada, un homenatge a l'ofici de pastor essencial per la conservació del paisatge i la biodiversitat de les muntanyes. Merilato, merilato,
1: Ara Cultura, la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada, Maite Cortó.
26: Sí, el consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curious, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tótem, Lucía i Alegria.
1: I abans dels esports, expliquem que Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset, Xarcanyeter.
27: Sí, des del Centre d'Estudis Falsetans, que han organitzat l'acte, fan un balanç positiu de la participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències que van fer el mes de març i encara que no era el motiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que s'ha viscut aquesta setmana. Anton Vidal és el president del centre.
28: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
27: La idea és que siguin els joves d'avui els qui, d'aquí 30 anys, obrin aquestes càpsules del temps.
1: 5 minuts i 2 quarts de 3. 5 minuts pels esports. Roger Arnau, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El tècnic Manolo González assegura que l'equip anirà bé a l'inici del campionat, però ha llançat una advertència.
7: La Liga, a la Liga que tenen el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
5: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, és la novetat a la convocatòria. De moment, també a primera, ahir ja es van disputar els dos primers partits, Sevilla 2, Rayo 1 i Alavés 3, Getafe 0. Al marge de l'Espanyol Llevant, avui també jugarà el Racing Villarreal. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de la Segona Divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés. També a les 7, Quique Álvarez és el tècnic del Girona.
8: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
5: Unai Hernández, Porto i Unagi són baixa pel partit, que també seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Sabadell, per part seva, jugarà demà a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. I el Barça juga aquesta tarda a 4:45 un partit amistós al camp del Basilea. És l'últim test de preparació abans del Gamper de dimecres. Enviat especial de Catalunya Ràdio Suïssa, Joan Vitó, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. A poc més de dues hores que comenci aquest partit, el penúltim del Barça abans de debutar diumenge vinent a la Lliga. Avui podria debutar Anthony Gordon, tindrà minuts a l'anglès, els primers amb la samarreta del Barça. També minuts per la majoria d'internacionals, Eric García, Joan García, que es van incorporar abans als entrenaments. Veurem si avui disposen d'aquests minuts Dani Olmo, Pau Cubarsí i Lamin Yamal. Qui no jugarà seran Pedri i Gavi, ni tan sols han viatjat, tot plegat per preparar aquesta estrena a la Lliga. Diumenge vinent al Camp de l'Elx, l'última prova del Barça serà dimecres al Gamper, aquest Basilea-Barça. Un partit que no es produïa des de fa 18 anys començarà a 4:45 de la tarda aquí al Sant Jacob Park i el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Joan. I encara en futbol, els equips catalans de la Lliga Femenina continuen la seva pretemporada i el Barça va empatar a 2 al camp del Manchester City i l'Espanyol va endur-se el derbi contra el Badalona Women per 1-0. La jornada futbolística en clau internacional avui ens deixa dues cites més. A les 5, hora catalana, l'Arsenal i el Manchester City jugaran la final de la Community Shield, la Supercopa anglesa. I mentrestant, a 9:15 del vespre, el Lens i el PSG juguen el trofeu dels campions, que en aquest cas és la Supercopa francesa. I deixem el futbol la selecció espanyola femenina de marató, amb la catalana Meritxell Soler ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme de Birmingham, al Regne Unit. L'atleta vegenca de Sant Joan de Vilatorrada, en categoria individual, ha acabat 20ena. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
10: Hem començat ràpides i m'he quedat amb el grup de darrere pensant que ja patarien i que jo aniria progressant, però no he progressat. M'he quedat a darrere i bueno, sí que he patat alguna que he patat, però res més. Vull dir que, bueno, tocarà entrenar més, tocarà fer una altra preparació i, bueno, coses que passen de la marató.
5: La prova individual l'ha guanyada la finlandesa Elisa Baino i en categoria masculina l'alemany Amanal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament. Avui també es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la 6ª millor marca de les sèries i a la final es disputarà, per cert, aquest vespre. També es disputarà la final femenina, en aquest cas amb la catalana Nayara Sobreviela entre les convocades. Acabem també explicant que en bàsquet dues catalanes, Carolina Guerrero, de l'Uni Girona, i Txell Alarcón, del Jairi, són les primeres descartades pel seleccionador espanyol Miguel Méndez. No jugaran amb Espanya al Mundial d'Alemanya del setembre. L'equip espanyol encara ha de descartar dues jugadores més. Mariona Ortiz, Aina Ayuso i Andrea Vilaró són les tres catalanes que continuen a la llista preseleccionada.
2: 3cat info.

0: Ara són 2:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info i aquests són els principals titulars a aquesta hora. El govern espanyol assegura que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra Mònica García assegura que els últims 15 dies s'han atès 5.800 migrants als hospitals i diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. I dos avions de combat espanyols de l'OTAN han abatut un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania. L'OTAN creu que era rus. Ha passat en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones. Això mentre l'Aragó continua cremant sense control l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Les autoritats demanen als excursionistes que evitin la zona per facilitar les tasques als equips d'emergències. A més, des d'ara i fins a les 3 de la tarda, també us explicarem que l'Ajuntament de Portbou a l'Alt Empordà reclama que s'acceleri la investigació sobre el bomber voluntari acusat de provocar un incendi l'any 2023, lamentant que el cas, 3 anys després, encara no s'hagi arribat a jutjar. A més, també recollirem la crida del Banc de Sang perquè augmentin les donacions. Adverteixen que és necessari perquè el setembre torna a augmentar l'activitat hospitalària. I abans d'arribar a les 3 de la tarda explicarem que cada vegada hi ha més adults que fan quaderns d'estiu. Algunes edicions fins i tot s'han colat a les llistes de llibres més venuts de no ficció. I en esports, què destacarem, Roger?
1: Doncs que avui debuta l'Espanyol a la Lliga, rebrà a les 7 de la tarda el Llevant a l'RCD Stadium. També juga el Girona a segona contra el Leganés. El Barça, mentrestant, és a Suïssa. Aquesta tarda juga un amistós al camp del Basilea. I atenció, perquè la selecció espanyola femenina de marató, amb la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit el bronze a l'europeu d'atletisme, que avui s'acaba a Birmingham.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran tempestes al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona i també en alguns punts del prelitoral. Localment podran ser fortes i deixar alguna calamarsada. La temperatura serà semblant a la d'ahir. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Ho ha dit fa uns minuts la ministra del RAM, Mònica García, que avui ha visitat la zona i ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espai pels centenars d'immigrants que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
3: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, hay una crisis humanitaria, sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
2: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Socarres, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
4: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
2: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell i infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
5: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
2: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
6: 3Cat Info.
0: Defensa confirma que dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus, això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Aquesta nit Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat un centre logístic de Wildberries, que és el gegant rus del comerç en línia i que s'ha acabat incendiant. És el setè dels 10 principals magatzems de l'empresa que ha hagut d'aturar l'activitat. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solias.
6: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
7: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
6: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: El govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un SOS demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades encara un miler de persones. Un miler d'efectius i gairebé 40 mitjans aeris combaten aquest incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees de terreny. Una humitat alta i també l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada a mantenir el perímetre del foc. Avui es preveu que s'afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella-La Manxa, Madrid i Múrcia i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegeixen als bombers catalans, valencians i navarresos, entre altres, que fa dies que hi treballen. Mentrestant, a Huelva s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla, és el més greu d'Andalusia en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda nit de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Aquest foc ha calcinat ja unes 38.000 hectàrees. I continuem parlant d'incendis perquè a l'Alt Empordà l'Ajuntament de Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi l'any 2023. L'alcalde lamenta que el cas encara no s'hagi jutjat dos anys després de la detenció del presumpte autor del foc. Berta Artigas Fontàs.
8: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar 600 hectàrees entre els municipis de Colera i Portbou. Pràcticament un any més tard es va detenir un bomber voluntari com a presumpte autor del foc. Ara, dos anys després, la investigació no s'ha tancat i el cas continua sense arribar a judici. Una situació que l'alcalde Gael Rodríguez ha lamentat.
9: No podem esperar més perquè la gent va veure en un moment, en un cert moment, que es va detenir a un presumpte autor d'un incendi forestal que va deixar copsat a un municipi durant un cap de setmana sencer, que va tenir afectacions econòmiques molt importants. I clar, la gent veu això, però després veu que la cosa no avança. La gent això no ho entén, jo el primer que no ho entenc.
8: L'alcalde atribueix aquest retard al col·lapse que viu el jutjat de Figueres, però demana que es prioritzi el cas per l'impacte que va tenir els dos municipis. També alerta que hi ha testimonis clau que són d'edat avançada, fet que pot complicar la investigació si es continua allargant.
0: Les vinyes no només són un dels motors econòmics del país, sinó que també funcionen com a infraestructures territorials de prevenció i d'extinció d'incendis. La vinya va ser estratègica, per exemple, en el foc de Tiana, al Maresme, i també en l'onada d'incendis que hi ha hagut a Aiguamúrcia. En aquests focs de l'Alt Camp, les vinyes van evitar que les hectàrees calcinades fossin moltes més. Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu, en declaracions a 3Cat Info.
10: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt pugui avançar, no?
0: Ara que els focs són més extrems per culpa del canvi climàtic, per l'abandonament de les zones rurals i també per la falta de gestió dels boscos, la vinya, doncs, es converteix en una eina protectora del territori. Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers i membre del GRAF, en declaracions també a 3CAT Info.
11: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, cal cep. És una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Per això ens ajuden tant.
0: El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat una certificació europea que han anomenat Firewine, que són vinyes de foc en català, i que reconeix productors que gestionen el territori amb criteris que ajuden a reduir el risc d'incendi. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Helena Gorriz, investigadora sènior d'aquest organisme, en declaracions a aquesta emissora.
12: Tenim a prop de 800 hectàrees ja certificades. Ara tenim unes 40 hectàrees en Galícia i la resta estan sobretot a Catalunya. Si bé també tenim altres contractes en marxa en altres zones del territori espanyol i fins i tot ens han fet sol·licituds de França i Portugal que les anirem gestionant.
0: A Catalunya hi ha unes 55.000 hectàrees de vinya. Actualment és el cinquè conreu més extens del país, al darrere dels cereals, les pastures, les oliveres i també el farratge.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Hi ha hagut més terratrèmols a Granada. Poc abans de les 5 d'aquesta matinada s'ha detectat un nou moviment sísmic de magnitud 3,1 amb epicentre a Armilla, que és un municipi d'uns 25.000 habitants i a una profunditat de 7 quilòmetres. També hi ha hagut una vintena de rèpliques que en cap dels casos han provocat ni víctimes ni tampoc ferits. Aquest terratrèmol es produeix l'endemà del que va registrar el Nedín de magnitud 5 i que tampoc va provocar danys personals. La majoria de les rèpliques que hi ha hagut fins ara s'han situat en unes magnituds d'entre 2,1 i 2,8. El Servei d'Emergències d'Andalusia ha rebut trucades de diversos municipis com les Gàbies, la Zúbia o Granada Capital, entre d'altres, de ciutadans que han percebut aquests moviments. Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi les precaucions i que segueixi els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos davant la previsió de nous tremolors. I a Lleida, una batalla campal ha acabat amb 5 ferits, 4 dels quals menors. Va passar ahir a la nit i s'hi van veure implicades un centenar de persones. Els fets van passar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons van arribar en grup al parc sobre les vies i van perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, podria ser una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquesta mateixa zona. Només 24 hores abans, al mateix lloc, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 2 menors detinguts i 3 ferits per arma blanca. I els bombers han desallotjat un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades. Segons han explicat els bombers, s'han ensorrat les teulades de 3 cases del carrer Buixader i per això han decidit desallotjar preventivament l'edifici ubicat al carrer del Carme número 10. L'avís s'ha rebut a les 10 del matí i els bombers també han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú. I a Hongria, almenys 12 persones han mort i 10 més han resultat ferides greus en un accident d'autobús. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat 155 quilòmetres al nord-est de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. Al bus, de matrícula polonesa, hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors i es tracta de peregrins que tornaven a casa després de visitar un santuari de Bòsnia.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí a 10 anys. Al 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
14: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees i això per reforçar al teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
15: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen aquests turismes. Ara són 3:45 de la tarda.
13: El temps.
0: Previsió meteorològica de l'Eloi Cordomí.
16: Des de bon matí que tenim núvols al centre de Catalunya, també en alguns llocs del Pirineu han deixat petits ruixats, però estem a l'espera de les tempestes més fortes que es formaran aquesta tarda, també al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del nord-est, això vol dir comarques de Girona, potser el nord de Barcelona, i de forma més local en alguns llocs del prelitoral. En aquest sentit, avui tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de pluges fortes, són avisos grocs i taronges que afecten el nord-est i el Pirineu, això vol dir que les pluges poden deixar més de 20 litres en mitja hora, fins i tot alguna calamarsada, alguna ventada forta, precaució doncs en aquest sentit. Avui les temperatures mantenen semblants a les d'ahir, en alguns llocs una mica més baixes, sobretot al nord. Demà, un dia una mica més tranquil, en general farà sol al matí, potser alguns nuvolets testimonials a primera hora, a la tarda amb alguns ruixats encara al nord-est, alguna tempesta localitzada, però cada vegada les tempestes aniran a menys aquesta setmana, el temps serà més estable, la temperatura tornarà a enfilar-se entre dimecres i dijous, amb previsió que baixi de valent de cara al final de la setmana amb l'arribada de més tempestes.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho hem destacat al sumari. Hi ha una crida del Banc de Sang i de Teixits a donar sang per acabar l'estiu amb les reserves actuals que permeten cobrir les necessitats a 7 dies vista. L'organisme s'havia proposat aconseguir 40.000 donacions els mesos de juliol i agost. De moment, prop de 30.000 persones ho han fet i per això demanen que no s'aturin les donacions aquestes dues últimes setmanes d'agost. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i de Teixits, ho explica en declaracions a 3CAT Info.
17: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Als mesos d'estiu, les reserves de sang acostumen a baixar i, en canvi, les necessitats són les mateixes. Per això, aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el seu programa de Festa Major, una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet del Vallès i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Grífols demana que, malgrat les vacances, tothom que pugui vagi a donar sang.
17: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquella rutina habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Per ser donant, només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir bona salut. I encara de l'àmbit sanitari, us expliquem que una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de la evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. És un reportatge de la Montse Mir amb el muntatge de Marçal Toro.
18: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
19: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre es mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se d'una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
18: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
19: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
18: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
19: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, si té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar del tractament.
18: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda i a aquesta hora us expliquem que els quaderns d'estiu ja fa temps que han deixat de ser només per nens. Són passatemps, jocs d'enginy o directament preguntes que també diverteixen els lectors adults. Fins i tot aquest any en trobem a les llistes de llibres de no-ficció més venuts. Us parlem ara de dues propostes que aquests dies per aquests dies de lleure, una de llengua i cultura catalana i una altra d'història. Dues bones opcions per passar una bona estona i per posar a prova els nostres coneixements d'una manera divertida. Valèria Obareda.
20: Història i llengua són àmbits que com a país ens identifiquen. Així ho explica Josep Maria Bunyol, autor del quadern d'història.
21: Dos dels elements que segurament com a país els catalans ens defineix més l'interès que tenim, això, van voler fer un quadern centrat en la història de Catalunya, en totes les èpoques, des de la prehistòria fins a la Rosalia, que dic sovint.
20: Del quadern de llengua i cultura se n'ha encarregat Marc Soler, que no té gaire bon record dels que feia quan era petit.
22: Per mi, el concepte quadern i el concepte estiu era una cosa que fèiem de petits perquè no estiguéssim totes les vacances sense fer res. Era una cosa que no suportava.
20: Marc Soler fa pocs mesos que ha començat a crear continguts a les xarxes sobre el català, amb un estil molt personal.
22: És una cosa molt desenfadada. Mai vaig voler fer català de lingüista, català correcte, català acadèmic, sinó el contrari, no? Un tipus de català que és el català d'antes, tot aquell català, sobretot, que parlaven els nostres avis, que era aquella mescla de català-castellà, és a dir, molts barbarismes castellans catalanitzats, i és una cosa que vaig començar a portar a les xarxes, les paraules d'antes.
20: I agraden tant que ja n'estan fent una segona edició. Però tornem al quadern de passatemps històrics, també de columna edicions. El Josep Maria Bunyol, periodista i guionista de l'Enguàrdia, diu que també ha après moltes coses fent aquest llibre.
21: Un repte estimulant, per exemple, sobretot fer mots encreuats, que jo no n'havia fet mai, i va ser tot un repte, jocs de lògica, doncs coses que t'obliguen a treballar tu molt al cap abans que l'hagin de treballar el lector.
20: Ell, més que passatemps, parla de passasegles.
21: Vas saltant de l'edat moderna al segle XX de la Guerra Civil, te'n vas a les pintures rupestres, no? Per tant, vas saltant d'època i de segle, i hi ha 52 passatemps o passasegles on hi ha una mica de tots els passatemps clàssics.
20: I es mostra així d'optimista amb l'èxit dels quaderns.
21: Un producte estiuenc que ho puguis fer en un moment de relax i es tracta d'aparcar la pantalla, el mòbil, la tauleta, durant una estona. Es demostren, doncs això, aquesta necessitat que té la gent de tornar a l'analògic i el llapis i la goma. I això és... La veritat és que és encoratjador, fa creure en el futur de la humanitat.
20: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, Jugada Mestra, d'Ara Llibres, o Passatemps Irreverents per a Catalanoaddictes, de l'editorial Fanbooks, són altres de les propostes de quaderns que podeu trobar al mercat.
0: I de seguida arriben els esports, però abans... M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or, m'agrada que les mines te passagin amb un dor. Abans us expliquem que en el marc de la Festa Major de Gràcia aquest cap de setmana té lloc el Festigàbal, que organitza la sala de concerts a Liogàbal. Els concerts són gratuïts i l'escenari està situat als Jardins de la Sedeta. Destaquen les actuacions de Fades o de Wineta en una programació que combina artistes emergents amb altres noms més consolidats de la música independent catalana i amb estils musicals que van del pop i l'indi a l'electrònica i als sons urbans. No m'agrada la seva pasta, no m'agrada... Esports. Marc Andrés, bona tarda.
23: Bona tarda. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda i el tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici del campionat.
24: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
23: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, ja ha estat inscrit i ha entrat a la convocatòria. Aquest Espanyol Llevant el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans d'aquest duel també tindrem un altre partit a la primera divisió, a les 5 de la tarda, Racing de Santander Vila-Real. Això en una primera divisió que va començar ahir amb la disputa dels dos primers partits, Sevilla 2, Rayo 1 i Alavés 3, Getafe 0.
13: 3CAT Info.
23: Aquest cap de setmana també ha començat la Lliga a la segona divisió i el primer equip català a debutar serà el Girona, aquesta tarda a Montilivi, a les 7 contra el Leganés. Quique Álvarez és el tècnic gironí.
1: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
23: El migcampista Unai Hernández no jugarà, s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà Porto, que es recupera de la lesió, ni Unagi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. Aquest duel del Girona també el seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. De la seva banda, el Sabadell juga demà, també a les 7 de la tarda, al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya

0: Trescat Info.
1: Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de Mataró, de marató, volíem dir, amb la catalana Meritxell Soler, a l'europeu d'atletisme que s'acaba avui a Birmingham. Així i tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual i per això no ha marxat del tot satisfeta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14, 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, el circuit de finals per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixa, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
1: La prova individual se l'ha adjudicat la finlandesa Lisa Vainio i en categoria masculina el guanyador ha estat l'alemany Amanal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è respectivament, mentre Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. També avui es disputa l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la 6ª millor marca de les classificatòries. La final es disputarà aquest vespre uns minuts abans d'un 8:15. Sentim el nadador de Pineda, Isaac Fernández.
3: Sí, es el último día, se nota el cansancio, pero bueno, entre nosotros nos motivamos y sabemos que tenemos opción de luchar por algo muy bonito, así que iremos a por ello y a por todas.
1: També disputarà la final de la mateixa prova l'equip espanyol femení, en aquest cas a priori sense nedadores catalanes. Aquesta tarda també el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, participarà a la final dels 200 metres estils. Això mentre aquest matí la barcelonina Paula Otero ha acabat 7ª a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per a la final. Això mentre l'europeu de gimnàstica artística, d'aquí pocs minuts, a partir de 3:15 de la tarda, comença la final per equips. Amb el combinat espanyol, ho recordem, hi participaran les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Més coses. Tornant al futbol, avui tenim dues cites destacades a nivell internacional. A les 4 de la tarda, hora catalana, l'Arsenal i el Manchester City disputen la Community Shield. El City, recordem-ho, sense Rodri per una lesió a l'esquena. Res a veure amb el seu possible fitxatge pel Barça. A part, avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa Francesa. El PSG, sense Ferran Torres a la convocatòria, s'enfronta al Lens a partir de 9:15 del vespre. En bàsquet, dues catalanes, Carolina Guerrero de l'Uni Girona i Txell Alarcón, són les primeres descartades de la selecció espanyola i, per tant, no jugaran al Mundial d'Alemanya del setembre. L'equip espanyol encara ha de descartar dues jugadores més en una plantilla on hi són Mariona Ortiz, Aina Ayuso i Andrea Vilaró, les tres catalanes que continuen en aquesta preselecció, mentre també hi són dues jugadores més de l'Uni Girona, Iana Martín i Marta García. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas la final del torneig amistós Mucho Más. És tot just el segon amistós dels blaugranes aquesta pretemporada, que hi van guanyar 3-2 al Cartagena. En handbol, el Barça jugarà 4:15 contra el Fuchse de Berlín la final de la competició també de pretemporada, la Premium Cup. Ahir a les semis, els de Carlos Ortega van derrotar per 41-44 al Nordhorn alemany.
0: Trescat Info.

Bona tarda, són les 3. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent és habilitar espais per les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Caces espanyols de l'OTAN abaten un dron presumiblement rus que violava l'espai aeri de Romania. L'incident coincideix amb l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou, amb més de 600 drons. L'objectiu era un centre logístic de comerç en línia. Hi ha hagut almenys un mort. El govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de Niebla, Andalusia. I avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades.

0: S'accentua l'assetjament a les cases palestines a Cisjordània, encerclades per colons jueus amb la connivència de l'exèrcit israelià. Empitjoren així les condicions de vida per les famílies que refusen anar-se'n i que malviuen entre reixes. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres raons, precipitaran aquest final. A Viella tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es construiran més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge per la falta de pisos i pels preus disparats. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiada l'octubre amb l'espectacle Curios.
1: Esports.
2: L'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. A segona, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés també a partir de les 7. Tot ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Mentrestant, el Barça jugarà a 4:45 un amistós al camp del Basilea, l'últim duel abans del Gamper. El partit també el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I a aquesta hora ha començat el Mundial Masculí d'Hockey Herba amb 12 catalans a la selecció espanyola. De moment, el combinat espanyol guanya per 2-0 a Sud-àfrica.
0: I pel que fa al temps, s'espera una nova tanda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i molta calor.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
4: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, hay una crisis humanitaria, sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
3: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Socarres, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
5: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
3: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell i infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
6: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
3: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
0: Doncs Defensa confirma que 2 caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus. Això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Aquesta nit, Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat un centre logístic de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia, que s'ha acabat incendiant. És el 7è dels 10 principals magatzems de l'empresa que ha d'aturar l'activitat. També hi ha hagut almenys una víctima mortal i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
7: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: L'ocupació israeliana de Cisjordània arriba al punt del surrealisme tocat al poble palestí de Beit Yitzda. La família Garib viu envoltada per una reixa, com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. Malgrat les pèssimes condicions de vida i haver rebut ofertes de tot tipus, els Garib no pensen vendre el terreny. Beit Yitzda. Jordi Brascó.
9: Per entrar a la casa dels Garib cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
10: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
9: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
10: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
9: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: En aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, avui el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
11: Rinnovo il mio appello.
12: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina Cisjordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
11: Per una pace justa e duratura.
0: També avui el patriarca llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibeh, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: 5 minuts i mig i arribarem a 3:15 de la tarda. El govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un es alert demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades un miler de persones. Un miler d'efectius i gairebé 40 mitjans aeris combaten l'incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Una humitat alta i l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada passada mantenir el perímetre del foc. Avui es preveu que s'afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella-La Manxa, Madrid i Múrcia i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegeixen als bombers catalans, valencians i navarresos, entre d'altres que fa dies que hi treballen. A Huelva, estabilitzant l'incendi de niebla, el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda-nit de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Després de 36 hores sense que s'hagi reactivat cap front, els serveis d'extinció que s'han centrat a consolidar el perímetre donen per estabilitzat el foc. Ho ha anunciat aquest migdia el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
13: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: El foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees, però l'àrea afectada és d'entre 42.000 i 46.000 hectàrees, segons Copernicus, el Servei Europeu de Monitoratge per Satèl·lit, que calcula l'àrea cremada a partir d'imatges espacials. Els bombers han desallotjat un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades. Segons han explicat bombers, s'han ensorrat les teulades d'aquestes tres cases del carrer Buixader i per això han decidit desallotjar preventivament l'edifici ubicat al carrer del Carme número 10. L'avís s'ha rebut a les 10 del matí i els bombers també han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú. I a l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi del municipi el 2023. L'alcalde lamenta que el cas encara no s'hagi jutjat 2 anys després de la detenció del presumpte autor del foc. Berta Artigas Fontàs, des de Portbou.
14: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar 600 hectàrees entre els municipis de Colera i Portbou. Pràcticament un any més tard es va detenir un bomber voluntari com a presumpte autor del foc. Ara, 2 anys després, la investigació no s'ha tancat i el cas continua sense arribar a judici. Una situació que l'alcalde Gael Rodríguez ha lamentat.
15: No podem esperar més perquè la gent va veure en un moment, en un cert moment, que es va detenir a un presumpte autor d'un incendi forestal que va deixar copsat a un municipi durant un cap de setmana sencer, que va tenir afectacions econòmiques molt importants. I clar, la gent veu això, però després veu que la cosa no avança, la gent això no ho entén, jo el primer que no ho entenc.
14: L'alcalde atribueix aquest retard al col·lapse que viu el jutjat de Figueres, però demana que es prioritzi el cas per l'impacte que va tenir els dos municipis. També alerta que hi ha testimonis clau que són d'edat avançada, fet que pot complicar la investigació si es continua allargant.
0: Més terratrèmols a Granada. Poc abans de les 5 d'aquesta matinada s'ha detectat un moviment sísmic de magnitud 3,1 amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants i a una profunditat de 7 quilòmetres. També hi ha hagut una vintena de rèpliques que en cap dels casos ha provocat ni víctimes ni ferits. Aquest terratrèmol es produeix l'endemà del que es va registrar a l'Edin de magnitud 5 i que tampoc va provocar danys personals. La majoria de les rèpliques que hi ha hagut fins ara s'han situat en unes magnituds d'entre 2,1 i 2,8. El Servei d'Emergències d'Andalusia ha rebut trucades de diversos municipis, com les Gàbies, la Zúbia o Granada Capital, entre d'altres, de ciutadans que han percebut els moviments. Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi les precaucions i que segueixi els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos davant la previsió de nous tremolors. Hem arribat a 3:15. Primera connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació de 3cat Info per saber com se circula a aquesta hora per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Montse. Ara per ara poques retencions n'hi ha a la P7, a Freginals, en sentit nord, cap a Tarragona, per l'avaria d'un vehicle. I també hem de dir que hi ha un carril tallat a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, en sentit sud, per un accident. I a banda d'això, també hem de dir que s'ha restablert la circulació de trens de la línia R3 entre la Garriga i Centelles, que estava interrompuda per robatori de cable de coure. A la línia R13, també, per robatori de coure entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Roda de Mar, continuen els retards de més de mitja hora. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: amb l'Eloi Cordomí.
17: S'espera una tarda amb tempestes que poden descarregar de manera molt irregular, però poden ser intenses. De fet, ja fa estona que en tenim en punts del Pirineu, de les comarques de Girona, també molts llocs del prelitoral, algunes d'elles fins i tot ja van acompanyades de calamarsa. Precaució, doncs, amb aquestes tempestes que afectaran especialment les comarques del nord-est, del nord i aquests llocs del prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, el temps serà assolellat i molt càlid, amb temperatures que s'estan enfilant per sobre els 36-37 graus. De cara a demà, sembla que minva una mica la inestabilitat. De fet, al matí serà tranquil, assolellat, amb alguns nuvolets al sud de Catalunya, i a la tarda novament apareixeran algunes tempestes, però menys que no pas avui, i molt concentrades també entre el Pirineu Oriental, l'interior de Girona, la zona del prelitoral, sempre més irregulars. A la resta, temps amb algunes nuvolades, però sense gaires més conseqüències. I en pròxims dies, dimarts i dimecres, el temps serà força més tranquil, amb unes temperatures que repunten, tornaran a enfilar-se, a l'espera que de cara a dijous arribi un nou front. Entre dijous i divendres tindrem més tempestes i una baixada important de la temperatura.
18: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
19: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
19: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
0: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen. Segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
21: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
22: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
23: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que s'hi construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
24: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
25: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo que cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
24: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Les empreses de co-living, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només ho fan a les poblacions més grans, també a les zones rurals. Girona, Fèlix Martín.
2: L'empresa d'Encol gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
3: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
2: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
4: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...
2: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Crida del Banc de Sang i Teixits a donar sang per acabar l'estiu amb les reserves de sang actuals que permeten cobrir les necessitats a 7 dies vista. L'organisme s'ha proposat aconseguir 40.000 donacions als mesos de juliol i agost. De moment, prop de 30.000 persones ho han fet i per això demanen que no s'aturin les donacions aquestes dues últimes setmanes d'agost. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
5: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar, d'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Els mesos d'estiu, les reserves de sang acostumen a baixar i, en canvi, les necessitats són les mateixes. Per això, aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Grífols demana que, malgrat les vacances, anem a donar sang.
5: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Per ser donant només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir bona salut. La companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita zona per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara, la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curios, que sentíem de fons després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici del campionat.
8: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts. Arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils. I molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
6: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vania Darkusic, ja està inscrit i ha entrat a la convocatòria. Aquest Llevant Espanyol Llevant, volíem dir, el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans d'aquest duel tindrem un altre partit a la primera divisió, a les 5 de la tarda, Racing de Santander, Villarreal, tot això en una primera divisió que va començar amb la disputa dels dos primers partits, Sevilla 2, Rayo 1, i a l'Alavés 3, Getafe 0. Mentrestant, el Barça encara no s'estrenarà a la Lliga i, de fet, un Barça que és a Suïssa per disputar una amistós al camp del Basilea. Ho farà a 4:45 de la tarda i ara mateix podem anar fins a Suïssa amb l'enviat especial de 3Cat Info a Basilea. Joan Fitó, bona tarda. Crec que ja tens l'11.
26: Què tal, Marc? Bona tarda. Sí, 11 confirmat de Hansi Flick amb la notícia, el debut d'Anthony Gordon amb la samarreta del Barça. Primers minuts per l'anglès, el Barça, amb Joan Garcia a la porteria, defensa de 4 per Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Valde, 3 futbolistes al mig del al camp, Eric García, que també disputarà avui els seus primers minuts, acompanyat, Eric, de Marc Bernal i de Fermín al mig del camp, tres futbolistes a la punta d'atac, Adeyemi per una banda, Rafinha per una altra, i com et deia, Marc, debuta Anthony Gordon al Barça, que jugarà avui el penúltim amistós d'aquesta pretemporada. Dimecres tancarà la pretemporada al Gamper contra l'Al-Ahli. El partit a partir de 4:45 de la tarda aquí al Sant Jacob Park de Basilea i també en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Joan. Doncs, evidentment, la gran novetat és aquesta introducció de Gordon a l'onze inicial i amb aquest triplet atacant, amb Gordon, Adeyemi i Rafinha, veure qui fa i qui ocupa la posició de nou. Altres jugadors com Lamine Yamal, Daniel Moku, Barcí o Koundé són a la banqueta, han viatjat al seu primer viatge aquesta pretemporada, però en canvi no hi són ni Gavi ni Pedri, tots dos que es van quedar a Barcelona.
7: 3CAT Info.
6: Ara parlem i seguim parlant de futbol, però abans hem de fer dos apunts d'esport en directe. Ara, a 4:15, comença o ha de començar la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb. A l'equip espanyol hi participaran les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. Això mentre tenim en marxa el Mundial d'Hockey Herba Masculí a Bèlgica i als Països Baixos. Acaba de començar, de fet, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, està guanyant per 3-0 contra Sud-àfrica al descans. L'equip femení, amb 10 jugadores de casa nostra, debutarà a 9:15 del vespre contra Irlanda. Ara hi tornem al futbol, perquè aquest cap de setmana també ha començat la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, aquesta tarda, a Montilivi contra el Leganés, a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
9: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
6: El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar. Tampoc ho farà Porto, que es recupera de la lesió, ni Unagi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. Aquest duel del Girona també el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà, també a les 7 de la tarda, al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'Europeu d'Atletisme, que tot just avui s'acaba a Birmingham. Així i tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual i per això no ha marxat del tot satisfeta. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14 o 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, circuit de finals per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem bueno, que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
6: La prova individual se l'ha adjudicada la finlandesa alias Alisa Vanio, mentre en categoria masculina ha guanyat l'alemanya Manal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16 i 20 respectivament, mentre Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. També avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la sisena millor marca de les classificatòries i la final la disputaran aquest vespre uns minuts abans d'un quart de nou. També disputarà la final de la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas a priori sense nedadores catalanes. També aquesta tarda, això sí, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, participarà en la final del 200 metres estils.

0: Dos quarts de quatre, informacions destacades. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent és habilitar espais per les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Caces espanyols de l'OTAN abaten un dron, presumiblement rus, que violava l'espai aeri de Romania. L'incident coincideix amb l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou, amb més de 600 drons. L'objectiu era un centre logístic de comerç en línia. Hi ha hagut almenys un mort. I el govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de Niebla, a Andalusia. I avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades. A partir d'ara parlarem de l'exposició de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, que recorre 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya. I també ens fixarem en les dones que opten per ser mares més enllà dels 50 anys. Els avenços científics i les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada n'hi hagi més, però quins riscos hi ha?
1: Esports.
0: Marc Andrés, què ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs destaquem que l'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda amb l'últim fitxatge de l'equip. El central Vania Darkusic ha inscrit i a la convocatòria. Ho seguirem a Catalunya Ràdio. També a Catalunya Ràdio seguirem d'aquí aproximadament una hora a l'amistós del Barça al camp del Basilea. Un Barça amb un 11 on hi són Joan García o Eric García, participants al Mundial. I també tindrem els primers minuts d'Anthony Gordon.
0: I pel que fa al temps, s'espera una nova tarda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i alguns punts del prelitoral. A la resta, continuarà fent sol i molta calor. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 de la tarda.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais per als centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
3: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
4: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
3: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Sucarras, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
5: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
3: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell i infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
6: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
3: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
0: Defensa confirma que 2 caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus, això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Aquesta nit, Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat un centre logístic de Walberries, el gegant rus del comerç en línia, que s'ha acabat incendiant. És el 7è dels 10 principals magatzems de l'empresa que ha d'aturar l'activitat. captivitat. També hi ha hagut almenys una víctima mortal i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
7: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: El govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un SALERT demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades un miler de persones. Un miler d'efectius i gairebé 40 mitjans aeris combaten l'incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Una humitat alta i l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada a mantenir el perímetre del foc. Avui es preveu que s'afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella-La Manxa, Madrid i Múrcia i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegeixen als bombers catalans, valencians i navarresos, entre d'altres que fa dies que hi treballen. A Huelva ha estabilitzat l'incendi de Niebla, el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda nit de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Després de 36 hores sense que s'hagi reactivat cap front, els serveis d'extinció, que s'han centrat a consolidar el perímetre, donen per estabilitzat el foc. Ho ha anunciat aquest migdia el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
9: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: El foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees, però l'àrea afectada és d'entre 42.000 i 46.000 hectàrees, segons Copernicus, el Servei Europeu de Monitoratge per Satèl·lit que calcula l'àrea cremada a partir d'imatges espacials.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dos quarts i mig a quatre de la tarda a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu de la participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que s'ha viscut fa uns dies. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans.
10: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de Centre d'Estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, del demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: La idea és que siguin els joves d'avui els que l'any 2056 s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps. L'esdeveniment també ha comptat amb la col·laboració del museu que hi ha al castell de Falset i de l'Ajuntament, que han aixecat acte de l'esdeveniment per oficialitzar-ho tot plegat.

0: L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu acull l'exposició On són? Una mostra que recorre 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya i posa el focus en la recerca de les persones desaparegudes. Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
1: L'exposició planteja un recorregut per la història de les fosses comunes i pels treballs de localització, exhumació i identificació que impulsa el govern. La mostra s'organitza en 6 àmbits temàtics i combina l'explicació del treball arqueològic i científic amb la dimensió més humana del procés. Està estructurada en 4 blocs: els diferents tipus de fosses i les seves característiques, l'evolució de la recerca, la metodologia arqueològica i el funcionament del cens de desapareguts i del banc d'ADN, diversos casos reals d'identificació de soldats i una recreació immersiva de l'interior d'una fossa. Ho explica Cristina Simó, tècnica de l'Ecomuseu.
2: De fet, estàs reproduint, estàs entrant a dins d'una fossa, que és una cosa que impressiona molt perquè són coses de la vida diària que tu ni t'imagines que t'acompanyaran en aquest viatge tan horrorós. Doncs una pinta, un rellotge, un anell, una cantimplora, unes botes que estan molt malmeses, però clar, és que dintre d'unes botes hi havia algú.
1: L'exposició es podrà visitar fins al 20 de setembre a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
0: I Llavorsí, el Pallars Sobirà, ha celebrat aquest diumenge la 38a edició del concurs de gossos d'atura. Certament ha reunit els millors gossos i pastors i ha servit per homenatjar aquest ofici ancestral. Llavorsí, Marta Llubí.
3: Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge amb els seus gossos d'atura a Llavorsí. Més que un concurs, ha sigut una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat entre el pastor i el gos. Entre tots dos han hagut de conduir un ramat fins a l'entrar a un recinte marcat. Laia Jurado, participant de GURB Osona.
4: T'has de saber escoltar i l'obediència, però després també hi ha altra part que és com a pastor has de conèixer les ovelles.
3: Més enllà de la competició, la trobada un homenatge a l'ofici de pastor essencial per la conservació del paisatge i la biodiversitat de les muntanyes.
0: La música com a eina per enfortir la salut mental i obrir una nova perspectiva laboral és la premissa amb què s'ha basat la primera col·laboració entre el Festival Jordi Savall i l'entitat Amalgama 7, en què han participat joves en situació de vulnerabilitat. El resultat s'ha pogut veure a la sala dormitori de Santes Creus aquest matí. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
5: Els joves alumnes de l'Escola Terapèutica Can Ros s'han preparat durant una setmana en formacions específiques dividides en 2 grups, un centrat en l'àmbit musical i l'altre en la producció del concert que s'ha ofert aquest diumenge. En els tallers han participat músics d'abast internacional del Festival Jordi Savall, a més de professionals que han acompanyat els adolescents en el procés de creació i preparació de l'actuació. Lourdes Clavé és la directora acadèmica de l'Escola Terapèutica Can Ros.
6: Tenir aquesta oportunitat de poder fer aquest tipus de projectes socials que tinguin també una vessant laboral ens ofereix un benestar per ells, perquè d'alguna manera es senten doncs, acollits, acompanyats. Llavors, la part aquesta més de pràctiques laborals inclús pot projectar de cara a futur. Per tant, pot ser un incentiu com anar plantejant en un moment determinat, quan es van recuperant, es pot convertir en una sortida laboral.
5: Aquesta és la primera vegada que s'ha engegat una iniciativa que aposta per enfortir la salut mental i trencar els estigmes al voltant d'aquesta qüestió entre els més joves al Festival Jordi Savall.
0: En el marc de la Festa Major de Gràcia, aquest cap de setmana té lloc el Festigàbel, que organitza la sala de concerts a l'Iogàbel. Els concerts són gratuïts i l'escenari està situat als jardins de la Sedeta. Destaquen les actuacions de Fades o Uineta en una programació que combina artistes emergents amb altres noms més consolidats de la música independent catalana i amb estils musicals que van del pop i l'indie a l'electrònica i el son.

0: I aquest vespre s'inaugura oficialment la Xubertíada. Ho farà a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb un concert de la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roig, el fundador d'aquest festival de referència del Lied, cançó poètica, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. La Xubertíada arriba a la 34a edició i acabarà el 30 d'agost. Tres quarts de quatre, obrim àrea de servei, nova connexió amb l'equip viari per saber com se circula per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Montse. Doncs ara per ara se circula amb prou fluidesa per la xarxa viària, hem de dir, però que hi ha retencions a la C14 a l'altura de Vilaverd en tots dos sentits per un accident. En aquest punt s'hi dona pas alternatiu. Afegim que s'ha restablert la circulació de trens de la línia R3 entre la Garriga i Centelles, que estava interrompuda per robatori de cable de coure. A la línia R13, també, a causa del robatori de coure, entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Roda de Mar, continuen els retards de més de mitja hora. I a banda d'això, hem d'afegir que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí a la carretera C37Z a Manresa, al Bages. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
3: Ja fa estona que tenim tempestes. Les primeres d'aquesta tarda han aparegut al Pirineu, al Prepirineu, sobretot també les comarques de Girona. N'hi ha algunes al prelitoral. Són bastant irregulars, però allà on descarreguen ho fan amb intensitat, fins i tot ja tenim constància d'algunes calamarsades. Seran aquest sector, sobretot al nord-est de Catalunya, on les tempestes creiem que poden ser més violentes. En aquest sentit, avui tenim avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya, avisos de nivell groc i taronja que adverteixen de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Per tant, pluges intenses, amb calamarsades, i a la resta de Catalunya contrasta el temps assolellat que continuarà fent i amb unes temperatures altes que ja arribaven fa una estona als 36 i 37 graus. Sembla que demà tindrem una mica més de calma. El matí farà sol a gairebé tot arreu, amb alguns nuvolets al sud, potser algunes nuvolades abans que arribi el migdia, que poden començar a créixer al Pirineu, i a la tarda amb algunes nuvolades també, amb algunes tempestetes a les comarques del nord-est i en alguns llocs del prelitoral, però menys importants que les d'avui. Les temperatures mantindran altes, a l'espera que puguin pujar una miqueta més dimarts i dimecres. El temps aquests dos dies serà assolellat i de cara a dijous arribarà una nova línia d'inestabilitat amb més tempestes que faran baixar les temperatures.
2: 3CAT Info.
0: Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat, a Catalunya, en van ser 68, segons l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i reptes importants per a les dones i pels seus fills. Ens ho explica la Laia Framis.
4: Cada vegada hi ha més dones que ajornen la maternitat, sigui per motius laborals, familiars o de salut, entre d'altres. Ara, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són cada cop més habituals i ja ronden el 10% del total. A més, tot i que són una minoria, cada vegada hi ha més dones que tenen criatures fregant o fins i tot superant els 50 anys. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2009 només van parir 15 dones de més de 50 anys, però l'any passat en van ser 68. El doctor Francesc Figueres és el cap de servei de medicina materno-fetal de l'Hospital Clínic i confirma que és una tendència a l'alça.
5: 68 naixements de més de 55.000 és molt anecdòtic, però dins d'aquest anecdòtic té una prevalència creixent. Cada any veiem alguna més.
4: Un embaràs natural a partir dels 50 anys és pràcticament impossible i la gran majoria s'aconsegueixen a través de tècniques de reproducció assistida, ja sigui amb òvuls que s'havien congelat prèviament o, sobretot, amb òvuls de donants més joves. Ara bé, la doctora Sílvia Grau Piera, coordinadora de l'àrea de reproducció de Deixeus Dona, adverteix que endarrerir tant la maternitat és un factor de risc important, sobretot per la mare.
6: A aquesta edat, amb una bona nació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat obesitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta taxa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reposició assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
4: Per això Figueres insisteix que abans de prendre la decisió cal passar una revisió mèdica per assegurar que la mare està en un molt bon estat de salut.
7: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual cosa són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
4: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse i la seva parella, per exemple, van tenir la seva filla quan ella tenia 52 anys.
8: Vaig tenir la meva filla molt tard perquè vam prioritzar molt les nostres carreres, no? Sobretot jo, clar, jo sóc més la responsable d'això. A més, ens vam conèixer ja que els dos teníem una edat i quan no ho veia un, no ho veia l'altre.
4: I un altre exemple, la Pilar, que va ser mare als 50 anys.
9: Les clíniques de fertilitat han venut la idea que una dona de més de 40 es pot quedar embarassada quan vulgui. Sí que hi ha dones que ho aconsegueixen en el primer intent, però moltíssimes altres, en conec uns quants casos, no ho aconsegueixen mai o els costa molt de temps, molt d'esforç, molts diners i molts traumes. A mi em va costar 5 anys de tractament quedar-me embarassada.
4: Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
8: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, ai, ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
9: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
4: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya van ser pares d'una criatura uns 1.600 homes de més de 50 anys.
0: I aquest agost fa 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
10: La revolució cultural és el punt més fosc de la història de la Xina al segle XX. 60 anys després, què en queda d'aquella revolució que perseguia la puresa del comunisme enfront del desviacionisme soviètic? Un moviment de masses que Mao va desencadenar per recuperar les regnes del Partit Comunista, que havia anat perdent per fracassos com el Gran Salt Endavant. En parlo per videoconferència amb el professor Ting Xueliang, antic guàrdia roig, que anys més tard, amb l'obertura, es va acabar doctorant a Harvard. Des de Hong Kong gesticula recordant els càstigs als considerats enemics de la revolució cultural, cops al cap i el cartell penjant al coll dels que eren exposats a la crítica pública. Molts eren considerats privilegiats en termes de lluita de classes. Ting explica el cas d'un funcionari que va provocar la mort de fam de molta gent en no distribuir els pocs aliments disponibles durant el Gran Salt Endavant. Els joves revolucionaris van llançar pel balcó el seu fill. Segons el professor Ting, els guàrdies rojos ho van justificar així.
11: Volíem que experimentessis les conseqüències. Hem acabat amb el teu fill davant dels teus ulls. Venjança i lluita de classes.
10: Ding Xueliang enyora els anys de l'obertura dirigida per Deng Xiaoping, quan es debatien públicament els mals causats per la revolució cultural, un record que s'esvaeix.
11: Gradualment, aquells xinesos que van patir personalment la revolució cultural van desapareixent per edat, i el més important, pel control, amb més pressió i censura cada vegada. I gradualment la propaganda del partit ha quedat com l'única veu.
10: Si preguntem quanta gent va morir durant la revolució cultural a les generacions que fins i tot van viure aquells anys, ara, per exemple, jubilats que es troben per cantar plegats als parcs, la resposta és evasiva.
12: No ho sabem, no en sabem gaire. Vam anar aprenent més coses a posteriori, però no ens penedim de res. La història és com caminar. Si caus accidentalment o et desvies una mica del camí, és normal, oi?
10: Un silenci imposat sobre aquell tràgic període que, en conseqüència, acosta la Xina a la de la revolució cultural, amb el culte a la personalitat i el poder concentrat cada cop més en una sola figura.

0: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda i el tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici d'aquest campionat.
3: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
2: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, ja ha estat inscrit i ha entrat a la convocatòria. Aquest Espanyol Llevant el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans, això sí, tindrem un altre duel, volíem dir, a la primera divisió. A les 5 de la tarda, Racing de Santander, Villarreal. Això en una lliga que va començar ahir amb la disputa dels dos primers partits, Sevilla 2, Rayo 1, i a la Alavés 3, Getafe 0. Això mentre el Barça juga avui un amistós al camp del Basilea, a partir de 4:45 de la tarda. Un Barça que ja té 11 i jugarà amb Joan García a la porteria, Balde, Christensen, Gerard Martín i Xavi Aspart, mig del camp per Eric García, Marc Bernal i Fermín, i a davant Adeyemi, Rafinha i el debut d'Anthony Gordon. Aquest enfrontament també el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info.
2: Abans de seguir amb el futbol, fem dos apunts d'esport en directe. Des de les 4 s'ha endarrerit una miqueta aquesta competició. A partir de les 4 començarà la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb. A l'equip espanyol hi participaran les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. Això mentre tenim en marxa el debut de la selecció espanyola al Mundial d'Hockey Herba Masculí a Bèlgica i als Països Baixos. Aquest combinat espanyol, recordem-ho, amb 12 jugadors catalans, està guanyant per 3-1 a Sud-àfrica. L'equip femení, amb 10 jugadores catalanes, debutarà a 9:15 del vespre contra Irlanda. Tornem a parlar de futbol, perquè aquest cap de setmana també ha començat la Lliga a la segona divisió i en el cas dels catalans, el primer equip a debutar serà el Girona i ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés a les 7. Quique Álvarez en parla.
4: Jo crec que l'important aquest

0: Sporting de Gijón i aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Per cert, que avui també juga un amistós al Real Madrid a les 5 de la tarda al camp del Schalke alemany.
1: Trescat Info.
0: Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'Europeu d'Atletisme que avui precisament s'acaba a Birmingham. Així i tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual i per això no ha marxat del tot satisfeta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14, 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, circuit de finals per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar molt desnivell i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem que un circuit pla hagués anat molt millor.
0: A la prova masculina, els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament, mentre Espanya ha aconseguit la quarta posició a la final per equips. Mentrestant, la cita del dia, això sí, serà a quarts de nou, quan començarà a saltar la seva prova Mondo Duplantis. També avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per a la final del 4% estils amb l'equip espanyol, aconseguint la sisena millor marca de les sèries. La final es disputarà aquest vespre, uns minuts abans d'un quart de nou. Sentim el nadador de Pineda, Isaac Fernández.
3: Sí, es el último día, se nota el cansancio, pero bueno, entre nosotros nos motivamos y sabemos que tenemos opción de luchar por algo muy bonito, así que iremos a por ello y a por todas.
0: També disputarà la final de la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas, a priori, sense nedadores catalanes. I també aquesta tarda, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, participarà a la final dels 200 metres estil. Mentrestant, aquest matí, la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie del 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Més coses, tornem al futbol perquè avui tenim dues cites destacades a nivell internacional. A les 4 de la tarda, hora catalana, és a dir, d'aquí pocs segons, l'Arsenal i el Manchester City juguen la Community Shield. El City, recordem-ho, sense Rodri per una lesió a l'esquena. Res a veure amb el seu possible fitxatge pel Barça. A part, avui també es disputa el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres a la convocatòria, s'enfronta al Lens a partir de 3:15 del vespre. Mentrestant, en handbol, a partir de 4:45 de la tarda, el Barça jugarà contra el Füchse de Berlín, la final de la competició de la Premium Cup, que és una competició de pretemporada. Aquest partit, recordem-ho, és una reedició de l'última final de Champions que es va endur el Barça.
1: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels migrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent ara és habilitar espais per a les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Avions caces espanyols de l'OTAN abaten un dron presumiblement rus que havia entrat a l'espai aeri de Romania. L'incident coincideix amb l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou amb més de 600 drons. L'objectiu era un centre logístic de comerç en línia. Hi ha hagut almenys una persona morta. El govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de Niebla a Andalusia i avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres raons, precipitaran aquest final. A Viella tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es construiran més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge per la falta de pisos i per preus disparats.

0: I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per a equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
1: Esports.
2: L'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. Mentrestant, també debutarà el Girona a segona divisió a Montilivi contra el Leganés, també a les 7. Tot ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Abans, però, disputarà una amistosa al Barça 4:45 al camp del Basilea, l'últim duel abans del Gamper. El seguirem també a Catalunya Ràdio amb un Barça on hi jugaran, per exemple, Joan García, Eric García i el debutant Anthony Gordon. I a aquesta hora tenim en marxa el debut de la selecció espanyola al Mundial Masculí d'Hoquei Herba amb 12 catalans. De moment, el combinat espanyol guanya 3-1 a Sud-àfrica.
0: I pel que fa al temps, s'espera una nova tarda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i també alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i molta calor.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població d'aquesta ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Ens ho explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
3: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
4: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
3: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Sucarras, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
5: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
3: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell, infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
6: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
3: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
0: El Ministeri de Defensa confirma que 2 caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus, això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Aquesta nit Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat un centre logístic de Wildberries, que és el gegant rus del comerç en línia i que s'ha acabat incendiant. És el 7è dels 10 principals magatzems que l'empresa ha hagut d'aturar l'activitat. També hi ha hagut almenys una víctima mortal. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
7: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou, és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un SOS demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats a les zones on hi ha l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca que es quedin en entorns urbans. Aquest foc continua actiu i encara obliga a mantenir desallotjades un miler de persones. A més, un miler d'efectius i gairebé 40 mitjans aeris combaten aquest incendi que ha cremat ja gairebé 17.000 hectàrees. Una humitat alta i també l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada a mantenir el perímetre del foc. Avui es preveu que s'afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella-La Manxa, Madrid i Múrcia i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegeixen als bombers catalans, valencians i navarresos, entre d'altres, que ja fa dies que hi treballen. Mentrestant, a Huelva s'ha estabilitzat l'incendi de niebla, el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda-nit de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Després de 36 hores sense que s'hagi reactivat cap front, els serveis d'extinció que s'han centrat a consolidar el perímetre donen ja, com dèiem, per estabilitzat aquest foc. Ho ha anunciat el president d'Andalusia, Juanma Moreno.
9: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: El foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees, però l'àrea afectada és d'entre 42.000 i 46.000 hectàrees, segons Copernicus, que és el Servei Europeu de Monitoratge per Satèl·lit i que calcula l'àrea cremada a partir d'imatges espacials. I en un estiu complicat pel que fa als focs forestals, avui us expliquem que la vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. A 3CAT Info analitzem per què aquest cultiu és un dels millors aliats mediambientals i protectors del territori. És un reportatge de la Maria Guixà.
10: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
11: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc d'Alella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
10: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
12: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
13: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà esperaria, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
10: En aquesta barema, els viticultors dos de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
13: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I, bueno, doncs tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
10: El segell Fire Wine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
12: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia l'Energia Forestal de Catalunya.
14: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses, en cas d'incendi, poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació, doncs, amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem, pues que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
10: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta de Vinyó, al Bages.
12: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
15: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor que allò que fem val la pena.
10: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
12: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
16: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, cal cep. És una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica, si està llaurada és un anclatge totalment segur.
10: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba gairebé a les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
16: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
0: I a l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi que hi va haver al municipi el 2023. L'alcalde lamenta que dos anys després encara no hi hagi hagut judici. Berta Artigas Fontàs.
17: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar 600 hectàrees entre els municipis de Colera i Portbou. Pràcticament un any més tard es va detenir un bomber voluntari com a presumpte autor del foc. Ara, dos anys després, la investigació no s'ha tancat i el cas continua sense arribar a judici. Una situació que l'alcalde Gael Rodríguez ha lamentat.
18: No podem esperar més perquè la gent va veure en un moment, en un cert moment, que es va detenir a un presumpte autor d'un incendi forestal que va deixar copsat a un municipi durant un cap de setmana sencer, que va tenir afectacions econòmiques molt importants. I clar, la gent veu això, però després veu que la cosa no avança. La gent això no ho entén, jo el primer que no ho entenc.
17: L'alcalde atribueix aquest retard al col·lapse que viu el jutjat de Figueres, però demana que es prioritzi el cas per l'impacte que va tenir als dos municipis. També alerta que hi ha testimonis clau que són d'edat avançada, fet que pot complicar la investigació si es continua allargant.
0: Els bombers han desallotjat un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades. Segons han explicat els bombers, s'han ensorrat les teulades de tres cases del carrer Buixader i per això han decidit desallotjar preventivament l'edifici ubicat al carrer del Carme número 10. L'avís s'ha rebut a les 10 del matí i els bombers també han senyalitzat la via perquè no hi pugui passar ningú.
1: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
19: S'espera una tarda amb tempestes que poden descarregar de manera molt irregular, però poden ser intenses. De fet, ja fa estona que en tenim en punts del Pirineu, de les comarques de Girona, també molts llocs del prelitoral, algunes d'elles fins i tot ja van acompanyades de calamarsa. Precaució, doncs, amb aquestes tempestes que afectaran especialment les comarques del nord-est, del nord i aquests llocs del prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya el temps serà assolellat i molt càlid, amb temperatures que s'estan enfilant per sobre dels 36-37 graus. De cara a demà, sembla que minva una mica la inestabilitat. De fet, el matí serà tranquil, assolellat, amb alguns nuvolets al sud de Catalunya, i a la tarda novament apareixeran algunes tempestes, però menys que no pas avui, i molt concentrades també entre el Pirineu Oriental, l'interior de Girona, la zona del prelitoral, sempre més irregulars. A la resta, temps amb algunes nuvolades, però sense gaires més conseqüències. I en pròxims dies, dimarts i dimecres, el temps serà força més tranquil, amb unes temperatures que repunten, tornaran a enfilar-se, a l'espera que de cara a dijous arribi un nou front. Entre dijous i divendres tindrem més tempestes i una baixada important de la temperatura.
0: I completem l'àrea de serveis de 3CAT Info fent un cop d'ull a les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Laia. Començarem dient que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí a la carretera C37Z a Manresa, al Bages. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Ara parlem de la situació actual de la xarxa viària. Ara mateix hi ha retencions a l'AP7 entre Vilablareix i Sant Julià de Ramis, en tots dos sentits. També a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord cap a Tarragona. A l'N2 a la Jonquera, en sentit nord. A la C14 a Vilaverd, en tots dos sentits, per un accident, si dona pas alternatiu. A la P2 retencions a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i també a la C16 a Cercs en sentit sud. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
20: Fins ara.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho expliquen, segons els responsables d'aquest sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
21: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres any, en la qual tenen rentabilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha en funcionament, la rentabilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I un apunt més sobre vehicles, perquè la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí a 10 anys. Al 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
22: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Fèlix García, exposa el repte que tenen al davant.
23: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad, y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com per preus molt elevats. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que s'hi construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Ens ho explica la corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
24: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
25: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics i mínimes.
24: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: 10 minuts i seran 2:15. Una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron que obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. La prova es pot fer en uns 10 minuts i permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i també predir la seva supervivència supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
2: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se d'una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
0: Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
2: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
0: El test no és complex pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Crida del Banc de Sang i de Teixits a donar sang per acabar l'estiu amb les reserves de sang actuals que permeten cobrir les necessitats a 7 dies vista. L'organisme s'havia proposat aconseguir 40.000 donacions als mesos de juliol i agost, però de moment hi han anat 30.000 persones i per això demanen que no s'aturin les donacions aquestes dues últimes setmanes d'agost. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i de Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
3: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar, d'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Per ser donant, només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir una bona salut. De seguida arriben els esports, però abans...

0: Abans us expliquem que la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per a equipaments dedicats a la ciutadania i per zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment 3 possibles les noves ubicacions pròximes a Barcelona on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós que sentim de fons després d'interpretar-hi Tótem, Lucía i també Alegria. Esports. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça juga avui un amistós al camp del Basilea a partir de 4:45, per tant, d'aquí una mica més de 5 minuts. Un Barça que juga amb Joan García a la porteria, Valde, Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart, mig del camp per Eric García, Marc Bernal i Fermín, i a davant Adeyemi, Rafinha i el debut d'Anthony Gordon. Aquest enfrontament ja l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i és un partit que també es podrà veure a TV3. Mentrestant, això, avui el dia de l'estrena de l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González ha assegurat, o va assegurar ahir, a la prèvia, que l'equip arriba bé a l'inici del campionat.
2: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Banja Darkusic, ja ha estat inscrit i ha entrat a la convocatòria aquest Espanyol Llevant. A partir de les 7, com diem, uns minuts abans també el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans d'aquest duel tindrem un altre partit a la primera divisió. A les 5 de la tarda, Racing de Santander, Vila-real.
3: 3CAT Info.
1: Abans de seguir amb el futbol, fem 2 apunts d'esport en directe. El primer, des de les 4 de la tarda tenim en marxa la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb. Una participació, un europeu, on amb l'equip espanyol hi participen 3 catalanes, Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero, un equip que ara mateix, després de fer els seus exercicis a l'apartat de terra, ara mateix l'equip espanyol, que és 6è. Això mateix, mentre tenim en marxa el debut al Mundial d'Hoquei Herba masculí, al Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat, ha finalitzat el seu partit fa pocs minuts, i ha guanyat per 3-1 Sud-àfrica. Mentrestant, l'equip femení, amb 10 jugadores de casa nostra, debutarà a 9:15 del vespre contra Irlanda. Aquest cap de setmana també ha començat la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona i ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
4: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà en Porto, que es recupera de la lesió, ni Unagi, que fa pocs dies que s'entrena després de jugar al Mundial. Aquest duel del Girona també l'estarem seguint en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà, també a les 7 de la tarda, al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a segona el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Per cert, fem un altre apunt, perquè avui juga un amistós al Real Madrid a les 5 al camp del Schalke Alemany.
3: 3CAT Info.
1: Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'Europeu d'Atletisme que avui s'acaba. Així i tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada ha acabat 20a a la prova individual i per això no ha acabat de marxar del tot satisfeta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14, 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per al que he entrenat tampoc. Sí que eres un circuit que a mi, bé, circuit de final és per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar baixa molt desnivell i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
1: A la prova masculina, els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament, mentre Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. Mentrestant, la cita del dia en aquest europeu d'atletisme que avui finalitza, recordem-ho, serà a 8:45, quan començarà a saltar Mondo Duplantis. I també avui finalitza l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck seran a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la 6a millor marca de les sèries classificatòries. La final, com diem, aquest vespre, uns minuts abans d'un 8:45. Sentim el nadador de Pineda, Isaac Fernández.
6: Sí, es el último día, se nota el cansancio, pero bueno, entre nosotros nos motivamos y sabemos que tenemos opción de luchar por algo muy bonito, así que iremos a por ello y a por todas.
1: També aquesta tarda el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, participarà en la final del 200 metres estils.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabarem fent un apunt de futbol. En directe tornem al futbol perquè avui hi ha dues cites destacades a nivell internacional. Una, la Supercopa Francesa, el PSG contra el Lens, a 8:45 del vespre, sense Ferran Torres. Però ara mateix l'Arsenal, al minut 26 de la primera meitat, està guanyant la Community Shield contra el Manchester City, 1-0.

0: Ara són 4:45 de la tarda. Esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que us estem explicant a aquesta hora. El govern espanyol assegura que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra Mònica García assegura que els últims 15 dies s'ha atès 5.800 migrants als hospitals i diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. A més, també estem destacant que dos avions de combat espanyols de l'OTAN han abatut un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania. L'OTAN creu que era rus. Ha passat en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones. A més, des d'ara i fins a les 5 de la tarda, també emetrem un reportatge del corresponsal de 3CAT a la Xina, Francesc Canals, sobre els 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina, el moviment de masses dels joves guàrdies rojos impulsat per Mao Zedong. A més, també traurem el cap a Falset, on avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat una 50ena de persones i us explicarem què hi han posat. I també destacarem que cada vegada hi ha més adults que fan quaderns d'estiu. Algunes edicions fins i tot s'han colat a les llistes de llibres més venuts de no ficció. I en esports, què destacarem, Marc?
1: Que d'aquí pocs minuts, de fet, ja hauria d'estar en marxa a l'amistós del Barça al camp del Basilea, l'últim duel abans del Gamper, un partit que estem seguint en directe a Catalunya Ràdio, amb la sintonia ja del Tot Gira, i un partit que tampoc també es pot veure a TV3. Mentrestant, el Barça, entre els destacats que juguen avui, Joan García a la porteria, Eric García o el debut d'Anthony Gordon.
0: I pel que fa al temps, s'espera una nova tarda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i també alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i sobretot molta calor. Ara passen 3 minuts de 4:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que ara el més urgent és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
4: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
3: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Socarres, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
5: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
3: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell i infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
6: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
3: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
0: El Ministeri de Defensa confirma que dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus. Tot això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Aquesta nit, Kiev ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat sobretot un centre logístic de Wildberries, que és el gegant rus del comerç electrònic i que s'ha acabat incendiant. És el setè dels 10 principals magatzems d'aquest aquesta empresa que ha hagut d'aturar l'activitat. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
7: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: L'ocupació israeliana de Cisjordània arriba al punt del surrealisme a tocar del poble palestí de Beit Ija. La família Harib viu envoltada per una reixa, com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de casa seva. Malgrat les pèssimes condicions de vida i d'haver rebut ofertes de tot tipus, aquesta família no pensa vendre el terreny. Els ha visitat el nostre corresponsal, el Jordi Brascó.
9: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
10: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
9: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
10: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
9: A través de la reixa, escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, avui el Papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, ha fet aquesta crida.
11: Renovo el meu appello.
12: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina a Cisjordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
11: Per una pace justa i duradora.
0: També avui el patriarca llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibé, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I encara de l'àmbit internacional, aquest agost fa 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina. El moviment de masses dels joves guàrdies rojos impulsat per Mao Zedong, que va paralitzar i aïllar del món la Xina durant una dècada. Al voltant de 2 milions de persones van morir en la persecució de tothom que no fos considerat un autèntic proletari. Pequín, Francesc Canals.
13: La revolució cultural és el punt més fosc de la història de la Xina al segle XX. 60 anys després, què en queda d'aquella revolució que perseguia la puresa del comunisme enfront del desviacionisme soviètic? Un moviment de masses que Mao va desencadenar per recuperar les regnes del Partit Comunista, que havia anat perdent per fracassos com el Gran Salt Endavant. En parlo per videoconferència amb el professor Ting Xueliang, antic guàrdia roig, que anys més tard, amb l'obertura, es va acabar doctorant a Harvard. Des de Hong Kong, Hong gesticula recordant els càstigs als considerats enemics de la revolució cultural, cops al cap i el cartell penjant al coll dels que eren exposats a la crítica pública. Molts eren considerats privilegiats en termes de lluita de classes. Ting explica el cas d'un funcionari que va provocar la mort de fam de molta gent en no distribuir els pocs aliments disponibles durant el gran salt endavant. Els joves revolucionaris van llançar pel balcó el seu fill. Segons el professor Ting, els guàrdies rojos ho van justificar així.
14: Volíem que experimentessis les conseqüències. Hem acabat amb el teu fill davant dels teus ulls. Venjança i lluita de classes.
13: Ding Xueliang enyora els anys de l'obertura dirigida per Deng Xiaoping, quan es debatien públicament els mals causats per la revolució cultural, un record que s'esvaeix.
14: Gradualment, aquells xinesos que van patir personalment la revolució cultural van desapareixent per edat, i el més important, pel control, amb més pressió i censura cada vegada. I gradualment la propaganda del partit ha quedat com l'única veu.
13: Si preguntem quanta gent va morir durant la revolució cultural a les generacions que fins i tot van viure aquells anys, ara, per exemple, jubilats que es troben per cantar plegats als parcs, la resposta és evasiva.
15: No ho sabem, no en sabem gaire. Vam anar aprenent més coses a posteriori, però no ens penedim de res. La història és com caminar. Si caus accidentalment o et desvies una mica del camí, és normal, oi?
13: Un silenci imposat sobre aquell tràgic període que, en conseqüència, acosta la Xina a la de la revolució cultural, amb el culte a la personalitat i el poder concentrat cada cop més en una sola figura.
0: I encara un apunt més de l'àmbit internacional, perquè almenys 12 persones han mort i 10 han resultat ferides greus en un accident d'autobús a Hongria. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle, que ha caigut al voral i ha bolcat. Al bus, de matrícula polonesa, hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors, i es tracta de peregrins que tornaven a casa després de visitar un santuari a Bòsnia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I anem ara cap al Pirineu, perquè l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu acull l'exposició On són? Una mostra que recorre 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya i que posa el focus en la recerca de les persones desaparegudes. Ens ho explica des d'Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
16: L'exposició planteja un recorregut per la història de les fosses comunes i pels treballs de localització, exhumació i identificació que impulsa el govern. La mostra s'organitza en 6 àmbits temàtics i combina l'explicació del treball arqueològic i científic amb la dimensió més humana del procés. Està estructurada en 4 blocs. Els diferents tipus de fosses i les seves característiques, l'evolució de la recerca, la metodologia arqueològica i el funcionament del cens de desapareguts i del banc d'ADN, diversos casos reals d'identificació de soldats i una recreació immersiva de l'interior d'una fossa. Ho explica Cristina Simó, tècnica de l'Ecomuseu.
17: De fet, estàs reproduint, estàs entrant a dins d'una fossa, que és una cosa que impressiona molt perquè són coses de la vida diària que tu ni t'imagines que t'acompanyaran en aquest viatge tan horrorós. Doncs una pinta, un rellotge, un anell, una cantimplora, unes botes que estan molt malmeses, però clar, és que dintre d'unes botes hi havia algú.
16: L'exposició es podrà visitar fins al 20 de setembre a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
0: I a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat aquest acte, fan un balanç positiu de la participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que s'ha viscut fa uns dies. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans.
18: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de Centre d'Estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any, i el programa de Festa Major és perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: La idea és que siguin els joves d'avui els que d'aquí a 30 anys, l'any 2056, s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps. L'esdeveniment també ha comptat amb la col·laboració del museu que hi ha al Castell de Falset i de l'Ajuntament, que han aixecat acte d'aquest esdeveniment per oficialitzar-ho. Ara són 4:45 de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda de nou.
19: Bona tarda, Laia. Començarem parlant de l'N2, on hi ha retencions a l'altura de la Jonquera, en sentit nord. A l'AP7 hi ha retencions entre Vilablareix i Sant Julià de Ramis, en tots dos sentits. També a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, Tarragona. I també a l'AP7, a l'altura de Cambrils, en sentit nord. A més, hi ha retencions a la C14 a Vilaverd, en tots dos sentits, a causa d'un accident. Es dona pas alternatiu. A l'AP2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A l'N240 a Montblanc, en tots dos sentits, cap a l'enllaç amb la C14. A la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A la C31, als nuclis de la Vall d'Aro, cap a Llagostera. A la C25, l'avaria d'un vehicle talla un carril a l'altura de Santa Coloma de Farners, en sentit Girona. I finalment també, a la 7 hi ha retencions a l'altura de Vilaseca, en sentit nord, cap a Tarragona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica de l'Eloi Cordomí.
20: Ja fa estona que tenim tempestes. Les primeres d'aquesta tarda han aparegut al Pirineu, al Prepirineu, sobretot també les comarques de Girona. N'hi ha algunes al prelitoral. Són bastant irregulars, però allà on descarreguen ho fan amb intensitat, fins i tot ja tenim constància d'algunes calamarsades. Seran aquests sectors, sobretot al nord-est de Catalunya, on les tempestes creiem que poden ser més violentes. En aquest sentit, avui tenim avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya, avisos de nivell groc i taronja que adverteixen de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Per tant, pluges intenses, amb calamarsades, i a la resta de Catalunya contrasta el temps assolellat, que continuarà fent, i amb unes temperatures altes que ja arribaven fa una estona als 36 i 37 graus. Sembla que demà tindrem una mica més de calma. El matí farà sol a gairebé tot arreu, amb alguns nuvolets al sud, potser algunes nuvolades abans que arribi el migdia, que poden començar a créixer al Pirineu, i a la tarda amb algunes nuvolades també, amb algunes tempestetes a les comarques del nord-est i en alguns llocs del prelitoral, però menys importants que les d'avui. Les temperatures mantindran altes a l'espera que puguin pujar una miqueta més dimarts i dimecres. El temps aquests dos dies serà assolellat i de cara a dijous arribarà una nova línia d'inestabilitat amb més tempestes que faran baixar les temperatures.
0: I precisament les altes temperatures d'aquest estiu han afavorit l'afluència als parcs naturals de Catalunya. Fins al 31 de juliol, el Departament de Territori calcula que gairebé 1 milió de persones van visitar els espais que gestiona directament la Generalitat. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilaür, en declaracions a aquesta emissora, considera que l'increment de visitants respon sobretot, com diem, a les altíssimes temperatures i també a l'interès per la natura.
21: No només en els espais fluvials, també ens trobem en les muntanyes. Bé, moltes de les nostres muntanyes, dels nostres pics, són espais naturals de protecció especial, el Cadí, l'Alt Pirineu, Aigües Tortes, les capçaleres del Ter i del Freser, i per tant la gent busca aquests refugis climàtics, però també busca contacte amb la natura, perquè el ciment és molt desagraït en el moment de forta calor, i per tant hi ha un accés cada cop més freqüent de la ciutadania cap a aquests jocs.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs que estan prohibits. I més enllà d'anar a la natura, una altra proposta per aquest estiu són els quaderns d'estiu, que ja fa temps que han deixat de ser només per nens. Són passatemps, jocs d'enginy o directament preguntes que també diverteixen els lectors d'adults. Fins i tot aquest any en trobem a les llistes de llibres de no ficció més venuts. Us parlem ara de dues propostes per aquests dies de lleure, una de llengua i cultura catalana i una d'història. Dues bones opcions per passar una bona estona i per posar a prova els nostres coneixements d'una manera divertida. Valèria Obereda.
1: Història i llengua són àmbits que com a país ens identifiquen. Així ho explica Josep Maria Bunyol, autor del Quadern d'Història.
4: Dos dels elements que segurament com a país els catalans ens defineix més l'interès que tenim, això, van voler fer un quadern centrat en la història de Catalunya, en totes les èpoques, des de la prehistòria fins a la Rosalia, que dic sovint.
1: Del Quadern de Llengua i Cultura se n'ha encarregat Marc Soler, que no té gaire bon record dels que feia quan era petit.
22: Per mi, el concepte quadern i el concepte estiu era una cosa que fèiem de petits, perquè no estiguéssim totes les vacances sense fer res. Era una cosa que no suportava.
1: Marc Soler fa pocs mesos que ha començat a crear continguts a les xarxes sobre el català, amb un estil molt personal.
22: És una cosa molt desenfadada. Mai vaig voler fer català de lingüista, català correcte, català acadèmic, sinó el contrari, no? Un tipus de català que és el català d'antes, tot aquell català, sobretot, que parlaven els nostres avis, que era aquella mescla de català-castellà, és a dir, molts barbarismes castellans catalanitzats, i és una cosa que vaig començar a portar a les xarxes, les paraules d'antes.
1: I agraden tant que ja n'estan fent una segona edició. Però tornem al Quadern de passatemps històrics, també de columna Edicions. El Josep Maria Bunyol, periodista i guionista de l'Enguàrdia, diu que també ha après moltes coses fent aquest llibre.
4: Un repte estimulant, per exemple, sobretot fer mots encreuats, que jo no n'havia fet mai, i va ser tot un repte, jocs de lògica, doncs coses que t'obliguen a treballar tu molt al cap abans que l'hagin de treballar el lector.
1: Ell, més que passatemps, parla de passasegles.
4: Vas saltant de l'edat moderna al segle XX de la Guerra Civil, te'n vas a les pintures rupestres, no? Per tant, vas saltant d'època i de segle, i hi ha 52 passatemps o passasegles on hi ha una mica de tots els passatemps clàssics.
1: I es mostra així d'optimista amb l'èxit dels quaderns.
4: Un producte estiuenc que ho puguis fer en un moment de relax, i es tracta d'aparcar la pantalla, el mòbil, la tauleta, durant una estona. Es demostren, doncs això, aquesta necessitat que té la gent de tornar a l'analògic i el llapis i la goma, i això és... La veritat és que és encoratjador, fa creure en el futur de la humanitat.
1: Quadern de passatemps per adults de Black e-books, Jugada mestra d'Ara llibres, o Passatemps irreverents per a catalanoaddictes de l'editorial Fanbooks són altres de les propostes de quaderns que podeu trobar al mercat.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Llavorsí, al Pallars Sobirà, ha celebrat aquest diumenge la 38a edició del concurs de gossos d'atura. Cert, un certamen que ha reunit els millors gossos i pastors i que ha servit per homenatjar aquest ofici ancestral. Ens ho explica des de Llavorsí la Marta Llubic.
23: Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge amb els seus gossos d'atura a Llavorsí. Més que un concurs, ha sigut una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat entre el pastor i el gos. Entre tots dos han hagut de conduir un ramat fins a l'entrar a un recinte marcat. Laia Jurado, participant de GURB Osona.
24: T'has de saber escoltar i l'obediència, però després també hi ha altra part, que és com a pastor has de conèixer les ovelles.
23: Més enllà de la competició, la trobada, un homenatge a l'ofici de pastor essencial per la conservació del paisatge i la biodiversitat de les muntanyes.

Aquest vespre s'inaugura oficialment la Xubertíada. Ho farà a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb un concert de qui sentim, la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, que és fundador d'aquest festival de referència de cançó poètica i de la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. La Xubertíada arriba a la 34a edició i acabarà el dia 30 d'agost.

0: Esports. Marc Andrés, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Esport en directe. El Barça està disputant el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa, l'últim partit abans del Gamper de dimecres. En aquests moments, minut 22 de la primera meitat, i el Barça que empata a 0 contra el Basilea. Un partit on està debutant, per exemple, Anthony Gordon amb el conjunt blaurana, en un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i que també es pot veure en directe a TV3. Mentrestant, també en directe tenim la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb. Amb l'equip espanyol hi participen les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. En aquests moments, el combinat espanyol ha completat els exercicis de terra i de salt en poltre i ara mateix és sisè a la classificació. I per últim, el Barça d'handbol està jugant el seu segon amistós de pretemporada, un partit corresponent a la final de la Premium Cup. Un duel que els de Carlos Ortega estan guanyant per 11-18 al Fuchsia de Berlín quan només portem 20 minuts de joc. Un partit que, per cert, és una reedició de la final de la Champions.
0: 3Cat Info.
1: L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda i el tècnic, Manolo González, assegura que l'equip arriba bé en aquest inici del campionat.
2: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts. Arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, ja ha estat inscrit i ha entrat a la convocatòria aquest Espanyol Llevant. El seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans d'aquest duel tindrem un altre partit de la primera divisió. A les 5 de la tarda, d'aquí poc menys de 4 minuts, Racing de Santander-Vila-Real. Això en un partit, en una primera divisió, volíem dir, que va començar ahir amb la disputa dels dos primers partits. Sevilla 2, Rayo 1 i Alavés 3, Getafe 0. Aquest cap de setmana també ha començat la Lliga a la segona divisió. El primer equip català, això sí, a debutar serà el Girona, aquesta tarda a Montilivi, contra el Leganés a les 7 de la tarda. Quique Álvarez és el tècnic gironí.
3: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: El migcampista Unai Hernández no jugarà, s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà Porto, que es recupera de la lesió, ni Unagi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. Aquest duel del Girona també el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Per cert, que avui juga un amistós al Real Madrid a les 5 contra el Schalke alemany.
0: 3Cat Info.

0: al final és per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem bueno, que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
1: A la prova masculina, els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament, mentre Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. La cita del dia, això sí, serà a partir de 9:15, quan començarà a saltar Mondo Duplantis. També avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Ho han fet amb la 6a millor marca de les sèries. La final es disputarà aquest vespre, uns minuts abans d'un 9:15. Sentim el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández.
2: Sí, es el último día, se nota el cansancio, pero bueno, entre nosotros nos motivamos y sabemos que tenemos opción de luchar por algo muy bonito, así que iremos a por ello y a por todas.
1: També disputarà una final aquesta tarda el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, que participarà en la final del 200 metres estils. Mentrestant, aquest matí, la barcelonina Paula Otero ha acabat 7a a la seva sèrie del 400 metres lliures i no s'ha classificat per a la final.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Més coses. Tornant al futbol, avui tenim dues cites destacades a nivell internacional. A les 4 de la tarda, hora catalana, ha començat l'Arsenal i el Manchester City, un partit que ara mateix és al descans i que els londinencs, l'Arsenal, estan guanyant per 2-0. Això sí, el City, recordem-ho, està jugant sense Rodri per una lesió a l'esquena. Res a veure amb el possible fitxatge del migcampista pel Barça. A part, avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres a la convocatòria, s'enfronta al Lens a partir de 9:15 del vespre. Avui també comença o ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ja ha jugat el seu debut i ha guanyat per 3-1 contra Sud-àfrica. Mentrestant, l'equip femení, amb 10 jugadores de casa nostra, debutarà a 9:15 del vespre contra Irlanda. I en futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas la final del torneig amistós Mucho Más.
3: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent és habilitar espais per les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. S'accentua l'assetjament a les cases palestines a Cisjordània, encerclades per colons jueus amb la connivència de l'exèrcit israelià. Empitjoren així les condicions de vida per les famílies que refusen anar-se'n i que malviuen entre reixes. El govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de Niebla a Andalusia i avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades. A Viella tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es construiran més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge per la falta de pisos i pels preus disparats. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres raons, precipitaran aquest final. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curios.
1: Esports. El Barça està jugant el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa. De moment, minut 30 de la primera meitat i el Barça empata a 0. El duel l'estem seguint a Catalunya Ràdio i es pot veure en directe a TV3. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga.

0: Liga, els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. Segona, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés. També a partir de les 7. Tot ho seguirem a Catalunya Ràdio. I a aquesta hora l'equip espanyol de gimnàstica artística és sisè a la final per equips amb les catalanes Alba Petíscola i Afoni Marina Escudero. També tenim amistós del Barça d'handbol, que està guanyant per 13-23 al Fuchsia de Berlín.
1: I pel que fa al temps, s'espera una nova tarda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i molta calor.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 5. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais per centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
3: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
4: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, hay una crisis humanitaria, sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
3: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Socarres, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
5: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
3: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell i infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
6: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
3: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
1: I a les Balears, els efectius de salvament marítim busquen una pastera procedent d'Algèria amb almenys 26 persones que ha desaparegut mentre s'adreçava a l'arxipèlag. Així ho ha alertat a les autoritats l'organització d'ajuda als migrants, Alan Fon. Un avís d'aquesta mateixa organització va permetre rescatar divendres 4 supervivents d'una pastera en què viatjaven 32 migrants. La pastera que ara es busca va salpar del port algerià de Bonmerdes, bon punt habitual de sortida d'embarcació en direcció a les Balears en una de les rutes més perilloses del Mediterrani Occidental, segons recull un informe de l'Organització Internacional per les Migracions. Prop de 4.000 persones han arribat a les Balears en unes 200 pasteres aquest any.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. L'atac ha fet almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
7: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. El govern romanès ha explicat que els avions eren dos F-18 que feien missions de policia aèria des d'una base situada a prop del Mar Negre i que van interceptar i atacar el dron en un entorn completament segur. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha estat en contacte amb la seva homòloga romanesa, Oana Toyu. Els Estats Units i Hamas reprenen contactes indirectes a Egipte una setmana després de la negativa oficial d'Israel de continuar aplicant el pla de pau de Donald Trump a Gaza. El gendre de Trump, Jared Kushner, s'ha entrevistat com a enviat especial amb el president egipci Abdel Fattah al-Sisi i han destacat, segons un comunicat, la necessitat que tothom respecti l'alto el foc firmat el mes d'octubre passat. D'altra banda, el nou cap de Hamas, Khalil al-Haya, s'ha reunit també amb el cap de la informació del govern egipci. Segons fonts de l'organització palestina citades per France Press, el dirigent també es trobarà amb Kushner. Pel que fa a Israel, continua atacant la franja. La Mitja Lluna Roja ha informat que ahir l'exèrcit va matar a trets un noi de 14 anys a Khan Yunis, al sud del territori. I sobre el terreny, l'ocupació israeliana de Cisjordània arriba al punt del surrealisme a tocar del poble palestí de Beit Itza. La família Garib viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. Malgrat les pèssimes condicions de vida i haver rebut ofertes de tot tipus, els Garib no pensen vendre el terreny. Betitza, Jordi Brascó.
9: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
10: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
9: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
10: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
9: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: En aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, avui el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo ha fet aquesta crida.
11: Rinnovo il mio appello.
12: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina a Cisjordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
11: Per una pace justa e duratura.
1: També avui el patriarca llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església de Terra Santa, ha oficiat missa a Taibé, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: 3 minuts i arribarem a 5:15 de la tarda. El govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un SOS alert demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades 1 miler de persones. 1 miler d'efectius i gairebé 40 mitjans aeris combaten l'incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Una humitat alta i l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada a mantenir el perímetre del foc. Avui es preveu que s'afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella-La Manxa, Madrid i Múrcia i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegeixen als bombers catalans, valencians i navarresos, entre d'altres, que fa dies que hi treballen. A Huelva ha estabilitzat l'incendi de niebla, el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda-nit de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Després de 36 hores sense que s'hagi reactivat cap front, els serveis d'extinció que s'han centrat a consolidar el perímetre donen per estabilitzat el foc. Ho ha anunciat aquest migdia el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
13: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
1: El foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees, però l'àrea afectada és d'entre 42.000 i 46.000 hectàrees, segons Copernicus, el Servei Europeu de Monitoratge per Satèl·lit, que calcula l'àrea cremada a partir d'imatges espacials. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda a les comarques del nord-oest del país, sobretot el Gironès i el Pla de l'Estany. La previsió és que hi puguin caure tempestes fortes amb pedres i esclafits. De fet, en alguns municipis d'aquesta zona ja ha plogut amb intensitat. Protecció Civil demana precaució, sobretot en la conducció i les activitats a l'aire lliure, i que s'evitin les zones inundables, les rieres i els barrancs. Les altes temperatures, però, i la voluntat de connectar amb la natura afavoreixen l'afluència als parcs naturals de Catalunya. Fins al 31 de juliol, el Departament de Territori calcula que gairebé 1 milió de persones van visitar els espais que gestiona directament la Generalitat. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Marc Vilaür, en declaracions a aquesta emissora, considera que l'increment de visitants respon a altíssimes temperatures i a l'interès per la natura.
14: No només en els espais fluvials, també ens trobem amb les muntanyes, bé, moltes de les nostres muntanyes, dels nostres pics, són espais naturals de protecció especial, el Cadí, l'Alt Pirineu, Aigües Tortes, les capçaleres del Ter i del Freser, i per tant la gent busca aquests refugis climàtics, però també busca contacte amb la natura, perquè el ciment és molt desagraït en el moment de forta calor, i per tant hi ha un accés cada cop més freqüent de la ciutadania cap a aquests llocs.
1: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. Passa gairebé 1 minut d'un 5:15, obrim àrea de servei. Primer sapiguem situació del trànsit a carreteres i autopistes del país. Carmina Mala Garriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Montse. Ara mateix comença a haver-hi intensitat a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni en sentit sud, però també hi ha retencions a Gelida en sentit nord i a Cambrils, també en sentit nord, cap a Tarragona. A la C14 a Vilaverd, en tots dos sentits, hi ha retencions a causa d'un accident. Es dona pas alternatiu. També a l'N2 a la Jonquera en sentit nord, cap al Pertús. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, i a l'N240 a Montblanc, en sentit nord. A la 2, a Jorba, cap a Igualada. A la C31, als nuclis de la Vall d'Aro, cap a Llagostera. A la C25, l'avaria d'un vehicle talla un carril a l'altura de Santa Coloma de Farners, en sentit Girona. I finalment, també hem de parlar de retencions a la 7, a Vilaseca, en sentit nord, cap a Tarragona, per un accident. En aquest tram hi ha un carril tallat. Afegirem també que una persona ha mort, el conductor d'un turisme, aquest matí a la carretera C37Z a Manresa, al Bages, per causes que s'investiguen. El vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
1: amb l'Eloi Cordomí.
16: S'espera una tarda amb tempestes que poden descarregar de manera molt irregular, però poden ser intenses. De fet, ja fa estona que en tenim en punts del Pirineu, de les comarques de Girona, també molts llocs del prelitoral, algunes d'elles fins i tot ja van acompanyades de calamarsa. Precaució, doncs, amb aquestes tempestes que afectaran especialment les comarques del nord-est, del nord i aquests llocs del prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, el temps serà assolellat i molt càlid, amb temperatures que s'estan enfilant per sobre els 36-37 graus. De cara a demà, sembla que minva una mica la inestabilitat. De fet, al matí serà tranquil, assolellat, amb alguns nuvolets al sud de Catalunya, i a la tarda novament apareixeran algunes tempestes, però menys que no pas avui, i molt concentrades també entre el Pirineu Oriental, l'interior de Girona, la zona del prelitoral, sempre més irregulars. A la resta, temps amb algunes nuvolades, però sense gaires més conseqüències. I en pròxims dies, dimarts i dimecres, el temps serà força més tranquil, amb unes temperatures que repunten, tornaran a enfilar-se, a l'espera que de cara a dijous arribi un nou front. Entre dijous i divendres tindrem més tempestes i una baixada important de la temperatura.
2: 3CAT Info.
17: El 1984 ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
18: But you have changed sex for America.
19: Don't you tell me that it's less good now.
18: No, it's better now.
17: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
20: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
21: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
22: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres a any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. La Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
23: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
1: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
24: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
1: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que s'hi construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
25: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
0: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
25: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.

0: La companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curious, que sentim de fons després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria.
1: Trescat Info. Informar, explicar, entendre. Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Esport en directe. El Barça està disputant el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa, l'últim duel abans de jugar al GAM per aquest dimecres. En aquests moments, partit al descans i el Barça que està empatant a un. Adeyemi ha avançat als blaugranes, però Ducuré, uns minuts abans de la final de la primera meitat, ha acabat empatant pel Basilea. Aquest partit és un duel que està servint per veure el debut d'Anthony Gordon amb el Barça i que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre es pot veure també en directe a TV3. També en directe tenim la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb amb l'equip espanyol, on hi participen les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. En aquests moments el combinat ha completat els exercicis de terra, també els exercicis de salt en poltre i també de les barres paral·leles, i en aquest moment aquest conjunt espanyol està en setena posició. I per últim també tenim en directe el duel del Barça d'handbol, el segon amistós de la seva pretemporada, un partit corresponent a la final de la Premium Cup, un duel que els de Carlos Ortega estan guanyant per 18-25 ara mateix, contra el Fuchse de Berlín, tot ja en acció a la segona meitat. Aquest partit, per cert, és una reedició de la final de la Champions.
1: 3CAT Info.
2: L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé aquest inici del campionat.
3: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils, i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
2: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vania Darkusic, ja ha estat inscrit i ha entrat a la convocatòria, i aquest Espanyol Llevant el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans d'aquest duel tindrem un altre partit de la primera divisió, a les 5 de la tarda, de fet, des de les 5 de la tarda, ja s'està jugant aquest partit entre el Racing de Santander i el Villarreal, un partit que ara mateix acaba d'avançar-se el Racing amb un gol d'Andrés Martín des del punt de penal. Això en una lliga que va començar ahir amb la disputa dels dos primers partits, Sevilla 2, Rayo 1 i Alavés 3, Getafe 0. També comença aquest cap de setmana la Lliga, la segona divisió, ja ha començat, i el primer català a estrenar-se serà el Girona, a Montilivi, aquesta tarda contra el Leganés a les 7. Quique Álvarez és el tècnic gironí.
4: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
2: El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar i tampoc ho farà Porto, que es recupera de la seva lesió, ni Unagi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. Aquest duel del Girona en Leganés també el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el Sabadell juga demà també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, i aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el podrem seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Per cert, que avui també està jugant un amistós al Real Madrid, a les 5 de la tarda ha començat aquest partit i els blancs guanyen per 0-2 al camp del Schalke alemany.
1: 3CAT Info.
2: Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'europeu d'atletisme que tot just s'acaba avui a Birmingham. Així i tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada ha acabat també vintena a la prova individual i per això no ha marxat del tot satisfeta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14 o 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi... Bé, circuit de finals per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem bueno, que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
2: A la prova masculina, els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16 i 20 respectivament, i Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. Mentrestant, la cita del dia en aquest europeu d'atletisme serà a quarts de nou, quan començarà a saltar Mondo Duplantis. També avui es disputa l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per a la final del 4% estils amb l'equip espanyol, aconseguint la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final serà aquest vespre, uns minuts abans d'un quart de nou. Sentim el nadador de Pineda, Isaac Fernández.
6: Sí, es el último día, se nota el cansancio, pero bueno, entre nosotros nos motivamos y sabemos que tenemos opción de luchar por algo muy bonito. Así que iremos a por ello y a por todas.
2: També disputarà la final, una de les finals, aquesta tarda, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, que participarà en la final del 200 metres estils després de marcar el millor temps a les semifinals.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Més coses, tornant al futbol, ara mateix també tenim en joc la final de la Community Shield a Anglaterra, minut 68, per tant 23 de la segona part, i l'Arsenal que està passant per sobre del Manchester City amb una victòria 3-0. El City, recordem-ho, sense Rodri per una lesió a l'esquena. Res a veure amb el seu possible fitxatge pel Barça. En bàsquet, dues catalanes, Carolina Guerrero de l'Unigirona i Txell Alarcón, són les primeres descartades de la selecció espanyola i no jugaran al Mundial d'Alemanya del 7. L'equip espanyol encara ha de descartar dues jugadores més. De moment, a la preselecció encara hi queden les catalanes Marion Ortiz, Aina Ayuso i Andrea Vilaró, així com les jugadores de l'Unigirona, Iana Martín i Marta García.

0: Dos quarts de sis, us destaquem a aquesta hora que el govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent és habilitar espais per les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia a Romania. Dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. I el govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de niebla a Andalusia i avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades. A partir de 6:15 veurem com una prova física simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia de càncer en persones grans i també a partir d'ara...
1: Esports.
0: Què ens destaques, Marc Andrés?
2: Doncs el partit del Barça, l'amistós del Barça que està jugant al camp del Basilea. De moment, ara mateix, som al descans en un enfrontament en què el Barça està empatant a un. Adeyemi ha avançat als blaugranes, però Ducuré ha empatat pel Basilea uns minuts abans del descans. En aquest partit, per cert, està debutant els primers minuts d'Anthony Gordon amb la samarreta del Barça. Aquest partit també l'estem seguint en directe a Catalunya Ràdio i es pot veure a TV3.
0: I pel que fa al temps, s'espera una nova tarda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i molta calor. Passen 2 minuts de 6:15. El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. A aquesta hora podem parlar amb Enrique Roviralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta. Senyor Roviralta, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: Usted sale ahora de una reunión precisamente con la ministra. ¿Cómo ha ido esta reunión? Sí. ¿Y qué peticiones les han trasladado?
3: Bueno, pues una reunión, debe ser sincero, una reunión de 15 minutos, evidentemente, pero bueno, yo creo que ha sido importante en el sentido de que he podido trasladarle personalmente para mí los dos principales problemas que tenemos. Uno, la auténtica crisis humanitaria que estamos viviendo en Ceuta con 10.000 personas, que se sepa, que viven en el campo, en las playas o escondidos en pisos patera y que desconocemos su estado de salud, por ellos por supuesto, como por su dignidad como ser humano, pero también por la población, para evitar, como bien ha comentado antes antes de ponerme a hablar conmigo, en que bueno, pues también puede ser una cuestión de riesgo epidémico, que hoy puede ser bajo y mañana, sin embargo, tener el brote encima, ¿no? Porque la epidemiología es así, que hoy hay 0 casos y mañana puedes tener 100. Eso ha sido un aspecto. Y el otro, para mí también muy importante, en que Ceuta tiene un déficit estructural de médicos ya crónico, desde hace 3 años que salimos en Boletín Oficial del Estado, que éramos área de difícil cobertura médica, y la necesidad de que sean esas medidas, que para nuestro entender no se han tomado, al menos eficazmente, porque seguimos teniendo la ratio de médico por habitante más baja de toda España, 2,5 frente a la 3,4, que es la media nacional, que es necesario. Y además mi máxima preocupación, porque el sentir de muchos médicos, sobre todo jóvenes, con niños pequeños y demás, es que la situación actual de la ciudad, después de ya 2 semanas y media, pues es una situación de inseguridad, de la gente no está a gusto, en definitiva, porque no es la Ceuta del 29 de julio, antes de la avalancha, que fue el 30 de julio, esto no es una normalidad, ni mucho menos, y lo que tememos es que estos médicos, no solamente nos cuesta traer médicos a Ceuta, pues encima se nos van después de lo vivido, pues vamos a tener un problemón.
0: La ministra Mónica García reconoce que el sistema sanitario de Ceuta está tensionado, pero dice que no se puede hablar de que está colapsado. Según lo que me acaba usted de contar ahora, ¿comparte esta opinión? ¿O cómo describiría la situación ahora mismo de los servicios sanitarios?
3: Yo le puedo contar lo que yo veo y lo que me cuentan mis compañeros, porque yo también soy médico. Es decir, volvemos a lo mismo. 7 médicos en urgencia para 1.500 que una avalancha y después una media de 400-500 asistencia diaria, que pues eso para mí no es desde luego, porque hablamos de colapso técnicamente, no me dice, es que el médico ya está en colapso emocional, es que tenemos ya compañeros que no pueden más, que hablas con ellos y es que rompen a llorar, porque no pueden más, porque es que ya llevamos 2 semanas y media. Así que un sprint, un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de 1 kilómetro, porque es que te desplomas. Pues eso es un poco lo que he querido transmitirle, ¿no? Y que hable, que escuchen a los médicos que están en primera línea y que vean la realidad de primera mano y no tanto las cifras y las estadísticas.
0: Sí, sí. La ministra también ha detallado que los servicios más tensionados son urgencias, medicina interna y atención primaria. ¿Qué tipos de casos están atendiendo? ¿Qué es lo que se están encontrando ahora mismo?
3: Aquí lo que se está viendo en el aspecto infeccioso, mucha sarna, también se ve tuberculosis, después sobre todo también muchas diarreas con fiebre, que después pues son casos tratables. Pero siempre existe esa espada de Damocles de que te encuentres con algún caso más grave y más propagable, ¿no? Imagínese un brote de sarampión, por decir algo, ¿no? Pues colapsaría el hospital. De hecho, aquí se están abriendo el hospital, que en verano en todos los hospitales de España estamos al 50%, y aquí se han abierto alas o camas que no se habían abierto en años, porque estaban cerradas. Es decir, que evidentemente cuando tú abres camas y camas y camas y el hospital está al 120% de camas, pero al 50% de personal, pues poco difícilmente te vale una espacio físico con camas si no tienes un refuerzo de personal. Le estaba diciendo qué más cosas se encuentran. El aspecto, pues se ven muchas lesiones, es decir, fracturas, traumatismo, otorrino. Pues opera muchas fracturas nasales y he mandado a la península fracturas de mandíbula y me refiero lesiones con arma blanca también, los cirujanos allí mismo en urgencia, lesiones que a veces son simplemente cortes en el brazo, pinchazos sin consecuencias letales y otras veces son lesiones heridas por apuñalamientos que son más serios. La epidemia, también he hablado de la epidemia de la salud mental, que epidemia silenciosa, que esa se ha dado la cara más tarde, ¿no? Que son muchos, sobre todo ciudadanos ceutíes, que les da miedo salir de casa, personas mayores o personas que tienen niños, y esto va a dejar secuelas en la población.
0: Sí, sí. Me han confirmado 2 casos de tuberculosis entre la población migrante, varios casos de gastroenteritis. ¿Cree que hay riesgo de un brote epidémico? Más o menos creo que ya me lo ha respondido un poco.
3: Claro, porque el problema que tenemos ahora es que tenemos 10.000 personas o más o menos, que me da igual, pero lo sobre todo es la incertidumbre. Es que viven, o sea, usted lo ve por la calle, pero después no lo ve durmiendo. Sí, entonces duermen en el monte, duermen en la playa, y hay un asentamiento que parece hecho de caña, que parece que han hecho un pueblo en la playa. Eso no son condiciones ni de salubridad, ni de dignidad, ni de nada para un ser humano. Entonces, ¿qué control sanitario puedes hacer a una población que no la puedes habilitar en un sitio concreto? Y 10.000 personas no es ninguna tontería. Y tampoco sabemos ni cuánto van a estar ni dónde van a ir, que esa es otra, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puede un epidemiólogo hacer medicina preventiva si no tiene las herramientas para conocer el estado de salud de esas personas? Es que es un problemón, como le digo.
0: Ya para acabar, también ha pedido la ministra al gobierno de Ceuta que ceda más espacios para repartir a la población migrante y evitar este hacinamiento. ¿Comparte esa prioridad?
3: A ver, claro, es necesario, como le he dicho yo, espacios, pero ¿y dónde lo van a sacar? Porque aquí en Ceuta es difícil, ¿eh? Una ciudad de 18 kilómetros cuadrados es difícil. Yo llevo diciendo desde el principio que aquí tenía que haberse desplegado ya la UME, haber desplegado hospitales de campaña o buques hospital, que también lo hay, la Armada, es decir, haber pero ya, pero no ahora ni mañana, sino que lo tienen que desplegar desde el minuto uno. Porque que ahora se estén buscando espacios y que todavía no esté claro, y después hay una serie de problemas de legislación muy serios para después a ver cómo le haces tú un test de la tuberculosis y te dicen que no quieren, porque puede pasar. Es decir, que acuérdense que en el COVID hubo que declarar el estado de emergencia para poder a las personas confinarla o hacerle el test y seguimientos y demás. Es decir, que es un problema de verdad, parece un nudo gordiano esto. Y además que creo que no es un tema de sanidad, creo que se escapa ya solo a la sanidad, lo he dicho desde el principio, esto es un tema interministerial. Y de Estado, porque Ceuta es una ciudad de 80.000 habitantes que no tiene la capacidad, ni mucho menos, de resolver un tema, una catástrofe humanitaria, asistencial, social y económica también, por qué no decirlo, como la que estamos viviendo. Es que si usted viniera a Ceuta y viera lo que nosotros vemos, ahora mismo, ya le digo, ni en la Ceuta de hace 17 días ni por asomo, ni parece España a veces.
0: ¿Y usted pediría que se desplegara la UME?
3: Sí, ¿por qué no? Claro. Mire, yo le pongo el símil de los incendios siempre. Cuando tú ves un pequeño incendio en un pequeño monte, porque o un coche que dice eléctrico o lo que sea, ¿no? Un coche que se aparcó un arcén, un pequeño incendio, y resulta que se lo toman en poca consideración y llega una unidad de bomberos del municipio. Bueno, se dan cuenta los bomberos, ya esto ha tomado más dimensiones, y entonces hablan con los de la comunidad autónoma, y mientras la otra comunidad autónoma le llegan los bomberos, resulta que cada vez más grande el fuego, y al final resulta que ya se te ha desmadrado el fuego, como hemos visto recientemente, y ya tienen que venir aviones hasta de otros países. Es que si se previene y se ataja el problema, cuando el problema es pequeño, con una solución fácil en un problema pequeño lo solucionas. Pero si no quieres reconocer el problema, lo demoras, pues al final el incendio ya es incontrolable. Por eso digo que desde el Colegio de Médicos insistimos, y como médico se lo digo, insistimos en que siempre es mejor prevenir que curar. Y 10.000 personas, sea hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, si no es condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que conocemos prácticamente todo de ellos. Eso es una bomba de relojería epidemiológica, que no se puede basar siempre en crucemos los dedos, lo que quiero yo decir.
0: Sí, señor Enrique Rubiralta, presidente del Col·legi de Metges de Ceuta, muchas gracias por atender la llamada de 3CatInfo. Buenas
3: tardes.
0: Muy
3: bien, pues muchísimas gracias a ustedes por darnos voz aquí de Ceuta. Gracias.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CatInfoViari.
0: Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. L'atac ha fet almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
4: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
5: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
4: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que volava violava l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. El govern romanès ha explicat que els avions eren dos F-18 que feien missions de policia aèria des d'una base situada a prop del Mar Negre i que van interceptar i atacar el dron en un entorn completament segur. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha estat en contacte amb la seva homòloga romanesa, Oana Toyu. I el govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un SALERT demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades 1 miler de persones. 1 miler d'efectius i gairebé 40 mitjans aeris combaten l'incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. I a Huelva ha estabilitzat l'incendi de Niebla, el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda nit de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Obrim àrea de servei. Primer, connexió amb l'equip viari per saber com se circula per carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Montse. Doncs començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha circulació intensa a Sant Celoni en sentit sud, a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord i també a Cambrils en sentit nord cap a Tarragona. A més, a l'AP2, a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a l'N240 a Montblanc en sentit nord, també a l'A2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. Tant a la C35 com posteriorment a la C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C25 l'avaria d'un vehicle talla un carril a l'altura de Santa Coloma de Farners en sentit Girona. També hi ha retencions a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a l'entrada a Barcelona, a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i la Ronda Litoral del Poble Nou fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Doncs ara mateix, en una tarda que amenaça pluges, en directe, Francesc Mauri, bona tarda.
7: Bona tarda. Una situació meteorològica encapçalada d'una banda per la temperatura més raonable respecte a l'extrem càlid de divendres passat i d'altra banda per aquestes tempestes. De fet, són tempestes irregulars que descarreguen sovint de forma local amb notable intensitat, amb calamar-se, amb algunes ratxes de vent destacables, però que no són ni han de ser ni extenses ni generals. De fet, a gran part de Catalunya no ha plogut, però en alguns indrets on ho ha fet amb virulència. És la capital de la Conca de Barberà, Montblanc, la que han registrat més pluja. Ha fregat els 60 litres per metre quadrat, encara hi ha precipitació en alguns sectors, 59 litres, concretament aquí a Montblanc, Conca de Barberà. Sant Gregori, el Gironès, 55, Montfullà, 44, Bescanó, 40, i fora d'aquest indret, valors, o d'aquests indrets, valors inferiors. Destaca també una ratxa de vent que ha fregat els 90 km per hora a Banyoles. La previsió encapçalada per una disminució d'aquestes tempestes durant aquesta tarda. Podríem dir que el màxim ja s'ha produït i se'n poden reproduir algunes, com estan caient a hores d'ara, alguns ruixats a punts del nord-est, del Pirineu, Prepirineu o zona propera al prelitoral. Però cada cop menys important, sobretot entrat al vespre. Demà al matí, domini del sol. Demà a la tarda, algun ruixat o tempesta ja molt més focalitzat al Pirineu Oriental i punts del prelitoral nord, i la temperatura que demà es mantindria estable.
0: Francesc, moltes gràcies. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Montse Mir, amb el muntatge tècnic de Marçal Turo.
9: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
10: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se d'una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
9: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
10: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
9: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
10: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, si té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
9: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
0: Crida del Banc de Sang i Teixits a donar sang per acabar l'estiu amb les reserves de sang actuals que permeten cobrir les necessitats a 7 dies vista. L'organisme s'havia proposat aconseguir 40.000 donacions als mesos de juliol i agost. De moment, prop de 30.000 persones ho han fet i per això demanen que no s'aturin les donacions aquestes dues últimes setmanes d'agost. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3CAT Info.
11: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Els mesos d'estiu, les reserves de sang acostumen a baixar i, en canvi, les necessitats són les mateixes. Per això, aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Grífols demana que, malgrat les vacances, anem a donar sang.
11: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Per ser donant només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir bona salut.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Esport en directe. El Barça està disputant el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa, l'últim partit abans del Gamper de dimecres. En aquests moments, minut 61, gairebé 62 de la segona meitat, i el Barça que està guanyant per 1-2. Adeyemi ha avançat als blaugranes a la primera meitat, Ducuré ha empatat pel Basilea tot just abans del descans, i just començar la segona meitat, Hams Abdelkarim ha aprofitat una assistència d'Adeyemi per fer l'1-2. Un Abdelkarim que ha entrat a la segona part en substitució d'Anthony Gordon, que ha debutat amb el Barça. El partit l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i també es pot veure a TV3. També en directe tenim la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb amb l'equip espanyol, on hi participen les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. En aquests moments aquest equip és a la setena posició. I per últim, el Barça de Mol està jugant el seu amistós, el seu segon amistós de pretemporada, partit corresponent a la final de la Premium Cup, un duel que els de Carlos Ortega estan guanyant per 31-36 al Fuchse de Berlín, quan falten 6 minuts pel final del partit.
1: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, l'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda i el tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici del campionat.
12: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils, i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
2: Aquest Espanyol Llevant el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans d'aquest duel també tenim un altre partit de la primera divisió. A les 5 de la tarda ha començat el Racing de Santander 2, Villarreal 2, partit que ara mateix és al descans. Això en una primera divisió que va començar ahir amb el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. I aquest cap de setmana també ha començat la Lliga a la segona divisió i el primer equip català a debutar serà el Girona aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés a les 7. I des de Montilivi ja hi tenim tot l'equip de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà i el Xevi Soler. I saludem el Xevi Soler perquè ja tenim el primer 11 del Girona aquesta tarda. Xevi, bona tarda.
13: Bona tarda. Primer 11 oficial de Quique Álvarez com a tècnic del Girona. Jugarà amb Gazzaní a la porteria, en defensa Arnau, Francesc Júnior, jugador de filial, i Àlex Moreno, Fran Beltran i Morante al doble pivot, Brian Hill i Minso a les bandes amb Joan Martín de mitja punta i segurament el més sorprenent, Dauda en punta. Això vol dir que Vladislav Benat comença des de la banqueta, on també hi ha, per exemple, una de les coses que ens preguntàvem, Víctor Siganko, un dels jugadors que és de la rampa de sortida. A priori, Quique Álvarez també pot comptar amb ell perquè serà a la banqueta. Qui no hi és i encara no ens han informat si és que té alguna lesió és David López, el jugador que estava cridat a formar l'eix de la defensa amb Alejandro Francés. Això ha fet escollir a Júnior en aquest lloc. Un partit que començarà a partir de les 7. Ha plogut molt a Girona ara, però ha deixat de ploure, la temperatura és suau, el terreny de joc està en perfectes condicions, es veu molt bé la gespa de Montilivi per aquest nou debut aquest any a la segona divisió en aquest partit Girona-Leganés.
2: Gràcies, Xevi. No deixem el futbol, hem de seguir parlant de futbol perquè tenim diferents novetats. Per exemple, al camp del Basilea acaba d'entrar Dani Olmo, però també acaba d'entrar Lamine Yamal en aquest amistós que el Barça està jugant a Suïssa. 1-2, recordem, guanya el Barça al minut 65. I també, mentre estàvem fent la connexió amb el Xevi Soler, l'Espanyol ha fet oficial el seu primer 11 de la temporada per debutar aquest any a la primera divisió. I anem cap a l'RCD Stadium amb la Sònia Olear. Hola, Sònia, bona tarda.

0: Deixem el futbol i parlem d'atletisme amb la medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Així i tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual i, per aquest motiu, no ha marxat del tot satisfeta de la prova. Són declaracions de Meritxell Soler en una entrevista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14 o 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per al que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, el circuit de final és per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem bueno, que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
0: A la prova masculina, els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament, i Espanya ha aconseguit la quarta posició de la final per equips. A quarts de nou, per cert, començarà una de les cites de tot aquest europeu, que és que començarà a saltar Mondo Duplantis. I també avui es disputa l'última jornada de l'europeu de París. La final del 4% estils es disputarà, per exemple, a un quart de nou, uns minuts abans d'un quart de nou, i comptarà amb tres nedadors catalans, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck. D'altra banda, també es nedarà aquesta tarda la final dels 200 metres estils, on hi serà el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, que a les semifinals, recordem, va batre el rècord del campionat.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 6. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels migrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent ara mateix és habilitar espais per a les persones que encara malviuen als carrers. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'Aliança atribueix a Rússia. 8 països musulmans i de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar traves al procés de pau a Gaza. Aquests governs han firmat un comunicat conjunt i entre ells hi ha Egipte i Qatar que exerceixen de mediadors. El document s'ha publicat coincidint amb la represa de contactes indirectes entre Hamas i els Estats Units després del rebuig israelià al pla de Donald Trump. S'accentua l'assetjament a les cases palestines a Cisjordània, encerclades per colons jueus amb la connivència de l'exèrcit israelià. Empitjoren així les condicions de vida per a famílies que refusen anar-se'n i que malviuen entre reixes. A l'Aragó, el govern ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de niebla a Andalusia i avui ja podran tornar a casa seva les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres motius, precipitaran aquest final. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la que té a l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per a equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
2: Esports.
0: El Barça està jugant el seu amistós al camp del Basilea, de moment minut 70, per tant 25 de la segona meitat, i el Barça que guanya per 1-2. Els gols els han fet Adeyemi i Hamza Abdelkarim. El duel l'estem seguint a Catalunya Ràdio i es pot veure a TV3. D'aquí menys d'una hora, doble estrena a la Lliga de Primera Divisió i a la de Segona. L'Espanyol s'estrena a Primera Divisió, rebent el Llevant a les 7 de la tarda. Segona, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés. Tots dos partits a partir de les 7 i en directe a Catalunya Ràdio. I a aquesta hora l'equip espanyol de gimnàstica artística és setè a la final per equips amb les catalanes Alba Petíscola i Afoni Marina Escudero. També té amistós el Barça d'handbol, que està guanyant per 34-38 el Fuchse de Berlín a falta d'un minut per acabar el partit.

0: Que fa el temps, els ruixats i les tempestes ja han experimentat el màxim del dia. Ara aniran disminuint sense desaparèixer del tot. Encara amb algun ruixat intens, al vespre i nit s'hauran aturat. Demà, matí de sol i algunes tronades de tarda al Pirineu Oriental i serralada prelitoral nord. La temperatura es mantindrà estable.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que ara el més urgent és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
2: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
3: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
2: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Socarres, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
4: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
2: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell i infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
5: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
2: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
0: Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. L'atac ha fet almenys una persona morta i també diversos ferits. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solías.
6: Un home de 83 anys ha mort quan un aparell ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
7: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
6: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut avui un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. El govern romanès ha explicat que els avions eren dos F-18 que feien missions de policia aèria des d'una base situada a prop del Mar Negre i que van interceptar i atacar el dron en un entorn completament segur. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha estat en contacte amb la seva homòloga romanesa, Oana Toyu. I encara de l'àmbit internacional, ho hem destacat també en titulars, països de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar obstacles per a la pau a Gaza en un comunicat conjunt firmat, entre d'altres, pels mediadors Egipte i Qatar. El text assegura que el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump amenaça els esforços del president dels Estats Units per posar fi a la guerra a la franja. El document està signat també per Jordània, Turquia, monarquies del Golf, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs, i també per Indonèsia. Aquest comunicat s'ha donat a conèixer precisament el dia que els Estats Units i Hamas han reprès contactes indirectes a Egipte per analitzar com reprendre el procés de pau després de la negativa de Benjamin Netanyahu a continuar. El gendre de Trump, Jared Kushner, s'ha entrevistat com a enviat especial amb el president egipci, Abdel Fattah al-Sisi, i han destacat, segons un comunicat, la necessitat que tothom respecti l'alto el foc firmat el mes passat. El mes d'octubre passat. D'altra banda, el nou cap de Hamas s'ha reunit també amb el cap de la informació del govern egipci. Segons fonts de l'organització palestina citades per France Press, el dirigent també s'ha de trobar amb Kushner. Pel que fa a Israel, continua atacant la franja. La mitja lluna roja ha informat que ahir l'exèrcit va matar a trets un noi de 14 anys a Khan Yunis, al sud del territori. I precisament l'ocupació israeliana de Cisjordània arriba al punt del surrealisme, a tocar d'un poble palestí que es diu Beit Ija. La família Garib viu envoltada per una reixa, com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de casa seva. Malgrat les pèssimes condicions de vida i d'haver rebut ofertes de tot tipus, la família no pensa vendre el terreny. Ens ho explica des d'allà mateix el Jordi Brascó.
8: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
9: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
8: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
9: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
8: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibbon Hadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ara passen 10 minuts de les 6 de la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda a les comarques del nord-oest del país, sobretot el Gironès i el Pla de l'Estany. La previsió és que hi puguin caure tempestes fortes amb pedres i amb esclafits. De fet, en alguns municipis d'aquestes zones ja ha plogut amb intensitat. Per això, Protecció Civil demana precaució, sobretot en la conducció i les activitats a l'aire lliure, i que s'evitin les zones inundables, les rieres i també els barrancs. I mentrestant, a l'Aragó, el govern ha tornat a enviar avui un SOS alert demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats a Osca que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos. Continua actiu i encara obliga a mantenir desallotjades un miler de persones. A més, un miler d'efectius i gairebé 40 mitjans aeris combaten aquest incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Una humitat alta i l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada a mantenir el perímetre del foc. Avui es preveu que s'afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella-La Manxa, Madrid i Múrcia, i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegeixen als bombers catalans, valencians i navarresos, entre d'altres, que fa dies que hi treballen. A Huelva ha quedat estabilitzat, en canvi, l'incendi de Niebla, que és el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda nit de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Després de 36 hores sense que s'hagi reactivat cap front, els serveis d'extinció que s'han centrat a consolidar el perímetre han donat per estabilitzat aquest foc. Un foc que ha calcinat unes 38.000 hectàrees, però l'àrea afectada és d'entre 42.000 i 46.000, segons Copernicus, que és el Servei Europeu de Monitoratge per Satèl·lit que calcula l'àrea cremada a partir d'imatges espacials. I a l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi l'any 2023. L'alcalde lamenta que el cas encara no s'hagi jutjat dos anys després de la detenció del presumpte autor del foc, Berta Artigas Fontàs.
10: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar 600 hectàrees entre els municipis de Colera i Portbou. Pràcticament un any més tard es va detenir un bomber voluntari com a presumpte autor del foc. Ara, dos anys després, la investigació no s'ha tancat i el cas continua sense arribar a judici. Una situació que l'alcalde Gael Rodríguez ha lamentat.
11: No podem esperar més perquè la gent va veure en un moment, en un cert moment, que es va detenir a un presumpte autor d'un incendi forestal que va deixar copsat a un municipi durant un cap de setmana sencer, que va tenir afectacions econòmiques molt importants. I clar, la gent veu això, però després veu que la cosa no avança. La gent això no ho entén, jo el primer que no ho entenc.
10: L'alcalde atribueix aquest retard al col·lapse que viu el jutjat de Figueres, però demana que es prioritzi el cas per l'impacte que va tenir als dos municipis. També alerta que hi ha testimonis clau que són d'edat avançada, fet que pot complicar la investigació si es continua allargant.
0: Pràcticament un quart de set de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info. I la primera connexió és per l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
12: Bona tarda, Laia. Començarem parlant de l'AP7. L'AP7 hi ha retencions a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord cap a Tarragona i també a Castellet i la Gornal en el mateix sentit, en sentit nord. A l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, a l'A2 a Jorba en sentit est cap a Igualada i també a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona. A l'AP2 a l'Espluga de Francolí en sentit Montblanc, a l'N240 a Montblanc en sentit nord cap a l'AP2. També trobem retencions tant a la C31 com posteriorment C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C25, l'avaria d'un vehicle talla un carril a l'altura de Santa Coloma de Farners en sentit Girona. I finalment també parlem de les rondes barcelonines, on hi ha retencions per obres a la ronda de dalt entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits. I a la ronda litoral, al Poble Nou, fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
12: Fins ara.
1: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Francesc Mauri.
13: La previsió a partir d'aquesta tarda vespre és més tranquil·la. S'estan desfent, no del tot, encara cal tenir-ho present, les nuvolades que han provocat o provoquen encara ruixats i tempestes. De moment, dades provisionals, perquè no s'han acabat, com dèiem, les precipitacions, però sí potser les més importants. 59 litres per metre quadrat amb calamarsa en el cas de Montblanc, la capital de la Conca de Barberà. 55 a Sant Gregori, el Gironès. Destaquen també algunes tempestes violentes al voltant de Besalú, fortes ratxes de vent. En aquest sentit, a la capital del Pla de l'Estany, a l'Observatori de Banyoles, cop màxim de 87 quilòmetres per hora. La previsió ens indica que aquests ruixats i tempestes van a menys. Avui, a diferència d'ahir, la mida de la calamarsa, que ha estat menys freqüent, doncs també ha estat més menuda i, de fet, anem perdent una mica d'energia i d'inestabilitat. Aquesta nit matinada acabarà per quedar fort força serè o poc ennuvolat i demà al matí tindrem més sol. Demà al migdia i demà a la tarda, nuvolades a molts indrets, possibilitat d'alguns ruixats o tempestes, al Pirineu més oriental i a punts del prelitoral nord. Però sempre hi ha coses menys importants. El temps més tranquil el tindríem dimarts a l'espera de possibles ruixats i tempestes a partir de dijous i divendres i llavors, després d'un augment de la temperatura dimecres, vindria un descens que seria més evident a partir de divendres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 7. En un termini de 15 o 20 anys hauran tancat totes les gasolineres de Catalunya. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini de 15 o 20 anys.
14: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I continuem parlant de vehicles perquè la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí a 10 anys. Al 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
15: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
16: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad, y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes.
1: 3CAT Info.
0: Una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, Montse Mir, amb el muntatge musical de Marçal Turó.
17: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
18: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se en una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
17: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
18: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
17: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
18: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, si té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
17: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la que té a l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per a equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle curiós que sentim de fons després d'interpretar-hi Tótem, Lucía i també Alegria. Esports. Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Bona tarda.
1: Bona tarda. En joc el partit amistós que està jugant el Barça a Suïssa contra el Basilea, i el resultat a l'estadi de Saint Jacob Park és de 2-5. Favorable a l'equip blaugrana. Adeyemi ha marcat el seu primer gol amb el Barça a la primera part. Ha empatat l'equip suís abans del descans i l'egipci Hamza Abdelkarim ha marcat l'1-2 a l'inici de la segona, un partit que s'està podent seguir per Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Lamine ha fet el tercer de penal i Bissibu ha fet dos gols als últims minuts del partit, que és a punt de finalitzar. Un partit on també ha debutat el britànic Anthony Gordon, i un Barça que jugarà al trofeu Joan Gamper dimecres contra l'Al Ahli saudita. També en joc un partit de la Lliga Espanyola, el Racing de Santander, Villarreal, al minut 60. El resultat és de 2-2, un partit que dominava el Racing per 2-0, però que el Villarreal ha aconseguit igualar amb dos gols en un minut just abans del descans. I també està jugant en directe al Madrid un amistós contra el Schalke 04, que dominen els blancs per 0-2. A les 7 s'estrena a la Lliga l'Espanyol, a l'RCD Stadium, contra el Llevant, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un Espanyol que sortirà amb Dimitrovic, El Hilali, Núñez, Riedel, Hinojo, Urco, Edu Expósito, Javi, Dolan, Cala i Roberto. El tècnic Manolo González assegurava ja en la prèvia del partit que l'equip arriba bé a l'inici del campionat.
2: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslovè Vanja Darkušić, comença el partit a la banqueta. Això en una primera divisió que va començar ahir amb la disputa dels dos primers partits. Sevilla 2, Rayo 1 i Alavés 3, Getafe 0. I ha arrencat també la Lliga a la segona divisió i el Girona hi debuta també a les 7, a Montilivi contra el Leganés, un duel que també seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. El davanter ucraïnès Banat començarà el partit a la banqueta. No juga Unai Hernández, perquè s'acaba d'incorporar, i tampoc ho fa en Porto, que es recupera d'una lesió, ni Unahi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. Escoltem el tècnic gironí Quique Álvarez parlant del partit d'avui.
3: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà, també a les 7 de la tarda, al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Per acabar amb futbol, a Anglaterra l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City aquesta tarda, amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona part. Avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres a la convocatòria, s'enfronta al Lens a partir de 9:15 del vespre. També en directe tenim la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb amb l'equip espanyol, i participen les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. En aquests moments el combinat ha completat l'exercici de terra i és cinquè a la classificació. En handbol, el Barça ha guanyat el seu partit amistós a la pista del Fuchsia Berlín per 35-39, un partit que repetia els mateixos equips que en l'última final de la Lliga de Campions d'handbol. Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'Europeu d'Atletisme, que avui s'acaba a Birmingham. Així tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual i per això no ha marxat del tot satisfeta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14 o 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, circuit de finals per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar, molt desnivell i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
1: A la prova masculina, els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è respectivament i Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips, mentre la cita del dia serà a quarts de nou quan començarà a saltar Mondo Duplantis. També avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final de 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre, uns minuts abans d'un quart de nou.

0: Ara són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info i aquests són els principals titulars a aquesta hora. El govern espanyol assegura que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra Mònica García assegura que els últims 15 dies s'han atès 5.800 migrants als hospitals i diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. A més, avui també estem destacant que Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons. Anava dirigint sobretot contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, mentrestant, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que l'Aliança atribueix a Rússia. A més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda, també emetrem un reportatge del corresponsal de 3Cat a la Xina, Francesc Canals, sobre els 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina, el moviment de masses dels joves guàrdies rojos impulsat per Mao Zedong. I també traurem el cap a Falset, on avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat una cinquantena de persones i us explicarem què hi han posat. I a més, abans d'arribar a les 7, també explicarem com ha anat el tradicional concurs de gossos d'atura que s'ha fet avui a Llavorsí. I en esports, quins titulars destacarem, Pau?
1: Que el Barça ha guanyat el seu amistós al camp del Basilea a Suïssa per 2-5, amb gols de Adeyemi, Lamine Yamal i dos del belga Bissibu. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. A segona, el Girona s'estrena també a les 7 a Montilivi contra el Leganés. Tot ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes ja han experimentat el màxim del dia. Ara aniran disminuint, però sense desaparèixer del tot. De fet, encara hi pot haver algun ruixat intens al vespre i a la nit, però s'hauran aturat. Demà, matí de sol i també algunes tronades de tarda al Pirineu Oriental i a la serralada prelitoral nord. La temperatura continuarà estable. Ara passen 2 minuts de 6:45.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, el govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers. Ens ho explica l'enviat especial de 3Cat Info a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Crida la calma del govern espanyol amb la situació sanitària i epidemiològica de Ceuta. La ministra García ha reconegut que els serveis sanitaris estan sobrecarregats de feina, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
4: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, hay una crisis humanitaria, sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
3: De les 101 persones ingressades a l'hospital, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, alguns veïns i professionals sanitaris, com Jaumara Socarres, han escridassat la ministra perquè creuen que no ha fet prou per reforçar els serveis.
5: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
3: I és que metges i infermers s'estan trobant sobretot amb ferides i cops per baralles, problemes de pell i infeccions respiratòries i gastrointestinals. A Musa, senegalès que ara malviu a la platja del Trampolín, ha necessitat que l'atenguessin a l'hospital.
6: Fa 3 dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang i per això hi he tornat.
3: Per mirar de minimitzar-ne les conseqüències, el govern de Ceuta ha incorporat 100 efectius més als serveis de neteja i desinfecció de la ciutat.
0: Tot això a Ceuta, però mentrestant a les Balears, els efectius de salvament marítim busquen una pastera procedent d'Algèria amb almenys 26 persones a bord que hauria desaparegut mentre intentava arribar a les illes. Així ho ha alertat a les autoritats l'Organització d'Ajuda als Migrants Alarm Phone. Un avís d'aquesta mateixa organització va permetre rescatar divendres 4 supervivents d'una pastera en què viatjaven 32 migrants. La pastera que ara es busca va salpar del port algerià de Bourmedès, punt habitual de sortida d'embarcacions en direcció a les Balears, en una de les rutes més perilloses del Mediterrani Occidental, segons recull un informe de l'Organització Internacional per les Migracions. Prop de 4.000 persones han arribat a les Balears en unes 200 pasteres aquest any. Ara passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda a les comarques del nord-oest del país, sobretot al Gironès i al Pla de l'Estany. En alguns municipis d'aquestes zones i també en altres llocs ja han descarregat algunes tempestes intenses amb vent i calamar-se. A les platges de Sarriera i del Racó, a Begur, i també a les de Sant Feliu de Guíxols i Calonja i Sant Antoni, està prohibit a hores d'ara el bany per una possible tempesta elèctrica. Protecció Civil demana precaució, sobretot en la conducció i les activitats a l'aire lliure i també que s'evitin les zones inundables, les rieres i també els barrancs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa confirma que dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus, això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Aquesta nit, Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat un centre logístic de Wildberries, que és el gegant rus del comerç en línia i que s'ha acabat incendiant. Hi ha almenys una persona morta. Ens ho explica des de Moscou, Cristina.
7: Un home de 83 anys ha mort quan un aparell ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou, és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: Aquest agost fa 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina. El moviment de masses dels joves guàrdies rojos, impulsat per Mao Zedong, que va paralitzar i aïllar del món la Xina durant una dècada. Al voltant de 2 milions de persones van morir en la persecució de tothom que no fos considerat un autèntic proletari. Ens ho explica des de Pequín el nostre corresponsal Francesc Canals.
9: La revolució cultural és el punt més fosc de la història de la Xina al segle XX. 60 anys després, què en queda d'aquella revolució que perseguia la puresa del comunisme enfront del desviacionisme soviètic? Un moviment de masses que Mao va desencadenar per recuperar les regnes del Partit Comunista, que havia anat perdent per fracassos com el Gran Salt Endavant. En parlo per videoconferència amb el professor Ting Xueliang, antic guàrdia roig, que anys més tard, amb l'obertura, es va acabar doctorant a Harvard. Des de Hong Kong gesticula recordant els càstigs als considerats enemics de la revolució cultural, cops al cap i el cartell penjant al coll dels que eren exposats a la crítica pública. Molts eren considerats privilegiats en termes de lluita de classes. Ting explica el cas d'un funcionari que va provocar la mort de fam de molta gent en no distribuir els pocs aliments disponibles durant el Gran Salt Endavant. Els joves revolucionaris van llançar pel balcó el seu fill. Segons el professor Ting, els guàrdies rojos ho van justificar així.
10: Volíem que experimentessis les conseqüències. Hem acabat amb el teu fill davant dels teus ulls. Venjança i lluita de classes.
9: Ding Xueliang enyora els anys de l'obertura dirigida per Deng Xiaoping, quan es debatien públicament els mals causats per la revolució cultural, un record que s'esvaeix.
10: Gradualment, aquells xinesos que van patir personalment la revolució cultural van desapareixent per edat, i el més important, pel control, amb més pressió i censura cada vegada. I gradualment la propaganda del partit ha quedat com l'única veu.
11: becomes the only voice.
9: Si preguntem quanta gent va morir durant la Revolució Cultural a les generacions que fins i tot van viure aquells anys, ara, per exemple, jubilats que es troben per cantar plegats als parcs, la resposta és evasiva.
12: No ho sabem, no en sabem gaire. Vam anar aprenent més coses a posteriori, però no ens penedim de res. La història és com caminar. Si caus accidentalment o et desvies una mica del camí, és normal, oi?
9: Un silenci imposat sobre aquell tràgic període que, en conseqüència, acosta la Xina a la de la Revolució Cultural, amb el culte a la personalitat i el poder concentrat cada cop més en una sola figura.
0: I un apunt més de l'àmbit internacional. Almenys 12 persones han mort i 10 han resultat ferides greus en un accident d'autobús a Hongria. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle, que ha caigut al voral i ha bolcat. Al bus, de matrícula polonesa, hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors, i es tracta de peregrins que tornaven a casa després de visitar un santuari bosnià.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com perquè estan a un preu desorbitat. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que s'hi facin 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Ens ho explica la corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
13: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
14: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
13: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu acull l'exposició On són?, una mostra que recorre 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya i que posa el focus en la recerca de les persones desaparegudes. Ens ho explica en aquest cas des d'Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
15: L'exposició planteja un recorregut per la història de les fosses comunes i pels treballs de localització, exhumació i identificació que impulsa el govern. La mostra s'organitza en 6 àmbits temàtics i combina l'explicació del treball arqueològic i científic amb la dimensió més humana del procés. Està estructurada en 4 blocs: els diferents tipus de fosses i les seves característiques, l'evolució de la recerca, la metodologia arqueològica i el funcionament del cens de desapareguts i del banc d'ADN, diversos casos reals d'identificació de soldats i una recreació immersiva de l'interior d'una fossa. Ho explica Cristina Simó, tècnica de l'Ecomuseu.
16: De fet, estàs reproduint, estàs entrant a dins d'una fossa, que és una cosa que impressiona molt perquè són coses de la vida diària que tu ni t'imagines que t'acompanyaran en aquest viatge tan horrorós. Doncs una pinta, un rellotge, un anell, una cantimplora, unes botes que estan molt malmeses, però clar, és que dintre d'unes botes hi havia algú.
15: L'exposició es podrà visitar fins al 20 de setembre a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
0: I a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos i que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans han organitzat l'acte i fan un balanç molt positiu de la participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que s'ha viscut fa uns dies. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans.
17: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: La idea és que siguin els joves d'avui els que d'aquí a 30 anys, l'any 2056, s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps. Són 3:15 de la tarda, a punt l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió, com sempre, és pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Laia. Doncs una situació relativament tranquil·la en aquesta tarda de diumenge. Ara mateix, però, hi ha retencions a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord. També a Castellet i la Gornal, Vilafranca i Castellbisbal en sentit nord i a Montornès del Vallès en sentit sud. Altres vies, a més de l'AP7, a l'A2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a l'AP2 a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, cap a l'enllaç amb l'AP2, tant a la C31 com a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. També a la C25, l'avaria d'un vehicle talla un carril a Santa Coloma de Farners, en sentit Girona. I finalment parlem de les retencions també a la Ronda de Dalt, hi ha retencions per obres entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits. També afegirem que la circulació ferroviària de la línia R11 es fa amb limitacions de velocitat entre Flaçà i Llançà a causa de les condicions meteorològiques adverses. Això provoca retards mitjans d'uns 30 minuts. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
11: Fins ara.
2: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
18: Una situació meteorològica encapçalada, d'una banda, per la temperatura més raonable respecte a l'extrem càlid de divendres passat, i d'altra banda, per aquestes tempestes. De fet, són tempestes irregulars que descarreguen sovint de forma local, amb notable intensitat, amb calamarsa, amb algunes ratxes de vent destacables, però que no són, ni han de ser, ni extenses ni generals. De fet, a gran part de Catalunya no ha plogut, però en alguns indrets on ho ha fet amb virulència. És la capital de la Conca de Barberà, Montblanc, la que han registrat més pluja. Ha fregat els 60 litres per metre quadrat, encara hi ha precipitació en alguns sectors, 59 litres, concretament aquí a Montblanc, Conca de Barberà. Sant Gregori, el Gironès, 55, Montfollà, 44, Bescanó, 40, i fora d'aquest indret, valors, o d'aquests indrets, valors inferiors. Destaca també una ratxa de vent que ha fregat els 90 km per hora a Banyoles. La previsió encapçalada per una disminució d'aquestes tempestes durant aquesta tarda. Podríem dir que el màxim ja s'ha produït, i se'n poden reproduir algunes, com estan caient a hores d'ara, alguns ruixats a punts del nord-est, del Pirineu, Prepirineu o zona propera al prelitoral. Però cada cop menys important, sobretot entrat al vespre. Demà al matí, domini del sol. Demà a la tarda, algun ruixat o tempesta ja molt més focalitzat al Pirineu Oriental i punts del prelitoral nord, i la temperatura que demà es mantindria estable.
0: Doncs precisament les altes temperatures que hi ha hagut aquestes últimes setmanes, de fet durant tot l'estiu, han afavorit l'afluència als parcs naturals de Catalunya. Fins al 31 de juliol, el Departament de Territori calcula que gairebé 1 milió de persones van visitar els espais que gestiona directament la Generalitat. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Marc Vilaür, en declaracions a aquesta emissora, considera que l'increment de visitants respon, com dèiem, a les altíssimes temperatures, però també a l'interès creixent per la natura.
19: No només en els espais fluvials, també ens trobem en les muntanyes. Bé, moltes de les nostres muntanyes, dels nostres pics, són espais naturals de protecció especial, el Cadí, l'Alt Pirineu, Aigües Tortes, les capçaleres del Ter i del Freser, i per tant la gent busca aquests refugis climàtics, però també busca contacte amb la natura, perquè el ciment és molt desagraït en el moment de forta calor, i per tant hi ha un accés cada cop més freqüent de la ciutadania cap a aquests llocs.
0: Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llancen residus al medi o els que es banyen en llocs que estan prohibits. I més enllà d'anar a la natura, una altra proposta pels mesos d'estiu són els quaderns d'estiu, que ja fa temps que han deixat de ser només per nens. Són passatemps, jocs d'enginy o directament preguntes que també diverteixen els lectors adults. Fins i tot aquest any en trobem a les llistes de llibres de no ficció més venuts. Us parlem ara de dues propostes per aquests dies de lleure, una de llengua i cultura catalana i una altra d'història. Valèria Obereda.
20: Història i llengua són àmbits que com a país ens identifiquen. Així ho explica Josep Maria Bunyol, autor del quadern d'història.
21: Dos dels elements que segurament com a país els catalans ens defineix més l'interès que tenim, això, van voler fer un quadern centrat en la història de Catalunya, en totes les èpoques, des de la prehistòria fins a la Rosalia, que dic sovint.
20: Del quadern de llengua i cultura se n'ha encarregat Marc Soler, que no té gaire bon record dels que feia quan era petit.
22: Per mi, el concepte quadern i el concepte estiu era una cosa que fèiem de petits perquè no estiguéssim totes les vacances sense fer res. Era una cosa que no suportava.
20: Marc Soler fa pocs mesos que ha començat a crear continguts a les xarxes sobre el català, amb un estil molt personal.
22: És una cosa molt desenfadada. Mai vaig voler fer català de lingüista, català correcte, català acadèmic, sinó al contrari, no? Un tipus de català que és el català d'antes, tot aquell català, sobretot, que parlaven els nostres avis, que era aquella mescla de català-castellà, és a dir, molts barbarismes castellans catalanitzats, i és una cosa que vaig començar a portar a les xarxes, les paraules d'antes.
20: I agraden tant que ja n'estan fent una segona edició. Però tornem al quadern de passatemps històrics, també de Columna Edicions. El Josep Maria Bunyol, periodista i guionista de L'Enguàrdia, diu que també ha après moltes coses fent aquest llibre.
21: Un repte estimulant, per exemple, sobretot fer mots encreuats, que jo no n'havia fet mai, i va ser tot un repte, jocs de lògica, doncs coses que t'obliguen a treballar tu molt al cap abans que l'hagin de treballar el lector.
20: Ell, més que passatemps, parla de passasegles.
21: Vas saltant de l'edat moderna al segle XX de la Guerra Civil, te'n vas a les pintures rupestres, no? Per tant, vas saltant d'època i de segle, i hi ha 52 passatemps o passasegles on hi ha una mica de tots els passatemps clàssics.
20: I es mostra així d'optimista amb l'èxit dels quaderns.
21: Un producte estiuenc que ho puguis fer en un moment de relax, i es tracta d'aparcar la pantalla, el mòbil, la tauleta, durant una estona. Es demostren, doncs això, aquesta necessitat que té la gent de tornar a l'analògic, i el llapis i la goma, i això és... La veritat és que és encoratjador, fa creure en el futur de la humanitat.
20: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, Jugada Mestra, d'Ara Llibres, o Passatemps Irreverents per a Catalanoaddictes, de l'editorial Fan Books, són altres de les propostes de quaderns que podeu trobar al mercat.
0: I tenim temps encara abans dels esports de passar per Llavorsí, al Pallars Sobirà, on aquest diumenge s'ha celebrat la 38a edició del concurs de gossos d'atura. Ha reunit els millors gossos i pastors i ha servit per homenatjar aquest ofici ancestral. Ens ho explica des de Llavorsí Marta Llubic.
23: Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge amb els seus gossos d'atura a Llavorsí. Més que un concurs, ha sigut una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat entre el pastor i el gos. Entre tots dos han hagut de conduir un ramat fins a l'entrar a un recinte marcat. Laia Jurado, participant de GURB Osona.
24: T'has de saber escoltar i l'obediència, però després també hi ha altra part, que és com a pastor has de conèixer les ovelles.
23: Més enllà de la competició, la trobada és un homenatge a l'ofici de pastor essencial per la conservació del paisatge i la biodiversitat de les muntanyes.
0: Esports. Fins a les 7 de la tarda amb el Pau Dax. Bona tarda.
1: Bona tarda. Ha finalitzat el partit amistós que ha jugat el Barça a Suïssa contra el Basilea i el resultat a l'estadi de Saint Jacob Park ha estat de 2-5 favorable a l'equip blaugrana. Adeyemi ha marcat el seu primer gol amb el Barça per obrir el marcador a la primera part i ha empatat l'equip suís abans del descans, i l'egipci Hamza Abdelkarim ha marcat l'1-2 a l'inici de la segona. Lamin ha fet el tercer de penal i Bissibu el quart i el cinquè a les acaballes del maig, un partit on també ha debutat el britànic Anthony Gordon. Un Barça que jugarà el trofeu Joan Gamp per dimecres contra l'Al Ahly saudita. També s'està jugant en aquests moments a un partit de la Lliga Espanyola, el Racing de Santander 2, Villarreal 2 en aquests moments, al minut 90. Per tant, a pocs instants que finalitzi aquest partit. un partit que dominava el Racing per 2-0, però que el Villarreal ha aconseguit igualar amb dos gols en un minut just abans del descans. I un últim partit que ha finalitzat fa pocs minuts és el del Madrid, que ha jugat un amistós contra el Schalke 04 a camp dels alemanys i que ha guanyat per 0-3 amb gols d'Mbappé i dos de l'acabat de fitxar Carlos Espí. Han debutat Konaté, Cucurella i Diomandé. I és a punt d'estrenar-se a la Lliga l'Espanyol, a l'RCD Stadium contra el Llevant, un partit que comença a les 7 i que podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un Espanyol que sortirà amb Dimitrovic, Omar, Núñez, Riedel, Hinojo, Urco, Edu Expósito, Javi Hernández, Dolan, Cala i Roberto. El tècnic Manolo González assegurava en la prèvia del partit que l'equip arriba bé a l'inici del campionat.
3: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, comença el partit a la banqueta. Això en una primera divisió que va començar ahir amb la disputa de dos dels dos primers partits, Sevilla 2, Rayo 1 i Alavés 3, Getafe 0. I ha arrencat també la Lliga a la segona divisió i el Girona és a punt de debutar i també a les 7 a Montilivi contra el Leganés, un duel que també seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. El davanter ucraïnès Banat començarà el partit a la banqueta. No juga Unai Hernández perquè s'acaba d'incorporar. Tampoc ho faran Porto, que es recupera d'una lesió, ni Unahi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. Escoltem el tècnic gironí Quique Álvarez parlant del partit d'avui.
4: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Per acabar amb futbol, a Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City aquesta tarda, amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona. A part, avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres a la convocatòria encara, s'enfronta al Lens a partir de 3:15 del vespre. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb ha acabat la final per equips. Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han competit amb l'equip espanyol que ha acabat setè, la mateixa posició en què va acabar la fase classificatòria i, per tant, ha quedat fora de les medalles. L'or ha estat per Rússia, que ha competit amb bandera neutral, la plata per Itàlia i el bronze per França. En handbol, el Barça ha guanyat el seu partit amistós a la pista del Fuchsia Berlín per 35-39.
2: 3CAT Info.
1: I medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Així tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual.

0: Prova masculina, els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament, i Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips, mentre la cita del dia serà a 8:45, quan començarà a saltar Mondo Duplantis. També avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. El nadador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres estil fa uns minuts. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre uns minuts abans d'un quart de nou. També disputarà la final de la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas sense nedadores catalanes. Aquest matí la barcelonina Paula Otero ha acabat setena la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final.
1: Trescat Info.

0: Són les 7. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abatant un dron que l'aliança atribueix a Rússia. 8 països musulmans i de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar traves al procés de pau a Gaza. Aquests governs han firmat un comunicat conjunt i entre ells hi ha Egipte i Qatar, que exerceixen de mediadors. El document s'ha publicat coincidint amb la represa de contactes indirectes entre Hamas i els Estats Units després del rebuig israelià al pla de Donald Trump. A Cisjordània, un atac de colons israelians provoca 10 ferits, dos dels quals de bala. L'incident ha passat enmig d'un assetjament general de les cases dels palestins. Una família viu envoltada per una reixa a causa de la construcció d'un assentament israelià. La millora de les condicions del temps i la contenció del foc a les penyes de Riglos a Osca fan que els bombers esperin una evolució positiva de l'incendi que ha afectat gairebé 17.000 hectàrees. El que crema des de fa 10 dies a Niebla, a Huelva, està estabilitzat. A Grècia, almenys 2 morts i 4 ferits en un incendi a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes. Al Regne Unit, l'onada de calor manté 40 incendis actius i pel que fa a Bèlgica, viu el pitjor incendi forestal de la seva història. En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i l'encariment del combustible fan preveure la fi d'aquest negoci. I una quinzena de joves en situació de vulnerabilitat enforteixen la salut mental a través de la música al Festival Jordi Savall. Després de rebre formació musical, aquest diumenge han ofert un concert al Reial Monestir de Santes Creus a l'Alt Camp.
1: Esports. El Barça ha guanyat el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa, per 2-5, amb gols de Deiemi, Lamine Yamal i dos del belga Bissibu. L'Espanyol ha començat fa tot just 2 minuts el seu primer partit a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant al RCD Stadium, al segona. El Girona també acaba de començar el seu primer partit a Montilivi de la segona divisió contra el Leganés. I a aquesta hora, l'equip espanyol de gimnàstica artística ha acabat setè a la final per equips, amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. També ha jugat un amistós al Barça d'handbol, que ha guanyat per 35-39 a la pista del Füchse de Berlín.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i tempestes ja han experimentat el màxim del dia. Ara aniran disminuint sense desaparèixer del tot, encara amb algun ruixat intens. Al vespre i nit s'hauran aturat. Demà, matí de sol i algunes tronades de tarda al Pirineu Oriental i serralada prelitoral nord. La temperatura estable.
2: 3Cat Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 7, bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3

0: Rescat Info.
1: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la zona, diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que hi ha 10.000 migrants sense cap seguiment mèdic i qualifiquen la situació de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME a la zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: L'executiu espanyol admet que hi ha una crisi humanitària a Ceuta, però no una de sanitària. La ministra del RAM, Mònica García, s'ha escudat en elements com que en cap moment s'ha deixat d'atendre ningú, que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni i que la meitat de llits de l'hospital de la ciutat estan lliures. Ara bé, sap que si la corda no s'ha trencat és pel sobreesforç dels professionals.
3: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
2: I diu que ara la prioritat és que el govern de Ceuta trobi i cedeixi espais per ubicar-hi i tenir controlats els immigrants a nivell epidemiològic. El risc que contreguin malalties és moderat, ha apuntat, però baix per a la població local. Per això ha llançat aquest dart a la dreta i l'extrema dreta.
3: Associar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
2: En canvi, els treballadors del sector no fan la mateixa lectura de la situació. Pel president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, l'alerta sanitària als carrers és real.
4: 10.000 persones se hacinadas, sin salubridad, sin higiene. Sabemos cómo si están vacunados, cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
2: Declaracions a 3CAT Info, on també ha demanat posar el focus en la fatiga del personal després de més de dues setmanes treballant al límit i no tant en les dades. L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de l'inici de la crisi.
1: 6 minuts passen de les 7 de la tarda. Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. L'atac ha fet almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
5: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
6: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
5: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. El govern romanès ha explicat que els avions eren dos F-18 que feien missions de policia aèria des d'una base situada a prop del Mar Negre i que van interceptar i atacar el dron en un entorn completament segur. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha estat en contacte amb la seva homòloga romanesa, Oana Toyu. I països de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar obstacles per la pau a Gaza en un comunicat conjunt firmat, entre d'altres, pels mediadors Egipte i Qatar. El text assegura que el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump amenaça els esforços del president dels Estats Units per posar fi a la guerra a la franja. El document està signat també per Jordània, Turquia, monarquies del Golf com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs i també per Indonèsia. Aquest comunicat s'ha donat a conèixer precisament el dia que els Estats Units i Hamas han reprès contactes indirectes a Egipte per analitzar com reprendre el procés de pau després de la negativa de Benjamin Netanyahu a continuar. El gendre de Trump, Jared Kushner, s'ha entrevistat com a enviat especial amb el president egipci Abdel Fattah al-Sisi i han destacat, segons un comunicat, la necessitat que tothom respecti l'alto el foc firmat el mes d'octubre passat. D'altra banda, el nou cap de Hamas, Khalil al-Haya, s'ha reunit també amb el cap de la informació del govern egipci. Segons fonts de l'organització palestina citades per France Press, el dirigent també es trobarà amb Kushner. Pel que fa a Israel, continua atacant la franja. La mitja lluna roja ha informat que ahir l'exèrcit va matar a trets un noi de 14 anys a Khan Yunis, al sud del territori. L'ocupació israeliana de Cisjordània arriba al punt del surrealisme a tocar del poble palestí de Bel Itja. La família Garib viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. Malgrat les pèssimes condicions de vida i haver rebut ofertes de tot tipus, els Garib no pensen vendre el terreny. Bel Itja, Jordi Brascó.
0: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
7: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
0: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
7: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
0: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibbon Hadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: Doncs precisament, un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, 2 dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys a qui han disparat a l'esquena i a la mà i un altre de 46 que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. La informació l'ha donat la mitja lluna roja, que ha atès les víctimes. En aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, avui el Papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
8: Rinnovo il mio appello.
9: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina a Cisjordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
8: Per una pace justa e duratura.
1: També avui el patriarca llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església de Terra Santa, ha oficiat missa a Taibeh, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. 2 minuts i mig i arribarem a 7:45 del vespre. L'Iran ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans. El règim persa, a més, duplica la quantitat si la persona que executa és una dona. Ho ha anunciat el cap de l'estat major de l'exèrcit, Amir Hatami, i ho justifica per la gran quantitat de persones que demanen contribuir-hi financerament. A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó de fins a 2 anys per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o aquells que el règim considera hostils. La iniciativa també preveu restriccions culturals greus, com ara prohibir de per vida fer llibres o pel·lícules que les autoritats considerin contraris als valors islàmics o que projectin una imatge negativa de l'Iran, i penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els efectius que treballen en l'extinció de l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca destaquen que el descens de la temperatura i la disminució de la intensitat del vent els permeten ser optimistes. Tot i això, el foc continua fora de control i preocupa, sobretot, el costat que avança cap a la penya Oroel, a tocar de Jaca. Francho Asso és el director d'extinció del foc.
10: Tenemos que ser muy prudentes con la situación que tenemos en estos momentos. No descartamos ningún escenario dentro de la evolución del incendio en esa zona y bueno, tenemos que seguir trabajando. Estamos poniendo todos los medios disponibles en esas zonas que tenemos mayor preocupación.
1: El govern de l'Aragó ha demanat que no es facin excursions ni activitats en aquesta zona. De moment, el foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen evacuades, de les quals algunes han pogut anar a casa seva aquest matí per recollir algunes coses. Pel que fa a l'incendi de Niebla, a Huelva, la situació ha millorat molt, com ha explicat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
11: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio.
1: L'estabilització permet que les més de 400 persones que encara estaven desallotjades puguin tornar a casa. El foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a Grècia hi ha hagut almenys 2 morts i 4 ferits en un incendi que ha començat avui a l'illa de Salamina. I un segon foc s'escampa amb rapidesa per una zona de l'illa a uns 15 quilòmetres d'Atenes. Uns 250 bombers treballen en les tasques d'extinció, dificultades pel vent, amb mig centenar de vehicles i assistits amb 10 avionetes i 8 helicòpters. Al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis cremant, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos pels bombers.
12: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Bèlgica lluita contra el pitjor incendi de la seva història, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on ara un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en les tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous. Ara passa 1:15. Obrim àrea de servei. Primer cop d'ull a la situació del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Montse. Ara mateix les retencions es concentren a la P7 a Santa Margarida i als Monjos i a Sant Sadurní d'Anoia, tot això en sentit nord. A la C31 també hi ha retencions a Platja d'Aro cap a Llagostera perquè un vehicle avariat talla un carril. Retencions també a l'N2 a Tordera en sentit sud, a l'A2 a Jorba en sentit est cap a Igualada per obres, a la C16 a la 9 de Berguedà en sentit sud i també la hem d'afegir que la calçada de la C17 està inundada entre Balenyà i Malla en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Doncs, tot i que el gruix de les tempestes que han afectat aquesta tarda diversos punts del país ja ha passat, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís de temps violent aquest vespre al Moianès, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. En aquestes zones hi ha la possibilitat de tempestes amb pedra, vent i esclafits. A més, a les platges de Sarriera i del Racó a Begú i a les de Sant Feliu de Guíxols i Calonja i Sant Antoni està prohibit el bany per tempesta elèctrica. De moment, aquesta tarda hi ha hagut poques incidències relacionades amb les tempestes. Els bombers han hagut de fer algunes sortides per retirar arbres i branques caiguts d'algunes vies a les comarques gironines. La resta de la previsió del temps.
14: El temps.
1: Ara amb en Francesc Mauri.
15: La previsió a partir d'aquesta tarda vespre és més tranquil·la. S'estan desfent, no del tot, encara cal tenir-ho present, les nuvolades que han provocat o provoquen encara ruixats i tempestes. De moment, dades provisionals, perquè no s'han acabat, com dèiem, les precipitacions, però sí potser les més importants. 59 litres per metre quadrat amb calamar-se en el cas de Montblanc. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà. 55 a Sant Gregori, el Gironès. Destaquen també algunes tempestes violentes al voltant de Besalú, fortes ratxes de vent. En aquest sentit, a la capital del Pla de l'Estany, a l'Observatori de Banyoles, cop màxim de 87 km per hora. La previsió ens indica que aquests ruixats i tempestes van a menys. Avui, a diferència d'ahir, la mida de la calamarsa, que ha estat menys freqüent, doncs també ha estat més menuda i, de fet, anem perdent una mica d'energia i d'inestabilitat. Aquesta nit matinada acabarà per quedar força serè o poc ennuvolat i demà al matí tindrem més sol. Demà al migdia i demà a la tarda, nuvolades a molts indrets, possibilitat d'alguns ruixats o tempestes, al Pirineu més oriental i a punts del prelitoral nord. Però sempre hi ha coses menys importants. El temps més tranquil el tindríem dimarts a l'espera de possibles ruixats i tempestes a partir de dijous i divendres i llavors, després d'un augment de la temperatura dimecres, vindria un descens que seria més evident a partir de divendres.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El sector de les estacions de servei a Catalunya augura un futur sense gasolineres. Els seus responsables calculen que d'aquí 15 o 20 anys la majoria hauran desaparegut davant el canvi en els hàbits de mobilitat i del mercat energètic. La implantació progressiva del vehicle elèctric, la reducció del consum de carburants i l'augment del preu dels combustibles són alguns dels factors que, segons el sector, fan preveure la fi d'aquest negoci. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadà, pronostica en declaracions d'aquesta emissora aquest termini.
17: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres a any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal també rebutja que les estacions de servei puguin convertir-se massivament en electrolineres. Considera que aquesta reconversió no seria prou rendible perquè haurien de competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. La Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces o components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
18: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
1: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, l'ANFAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
19: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
1: La Unió Europea també estableix que a partir del mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una quinzena d'alumnes de l'Escola Terapèutica Can Ros han protagonitzat un concert en el marc del Festival Jordi Savall. La iniciativa, impulsada per l'entitat Amalgama 7, busca enfortir la salut mental d'aquests joves a través de la música. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
20: Aquesta última setmana ha estat intensa per a la quinzena d'alumnes de l'escola Can Ros, que aquest diumenge han ofert un concert al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. L'Amelia Lozano és una d'aquestes participants.
21: Bueno, me ha gustado mucho, o sea, porque son, pues son gente conocida y además, pues yo que sé, como Cha, que pues tiene la dificultad de que no puede ver. Entonces es como también que ya lo dije en el taller de Cha, lo dije que era como que también pues te superas viendo esas cosas porque dices, jolín, si él lo puede hacer así de bien y teniendo esa dificultad de que no puede ver, pues yo también, o sea, y no sé, me gustó mucho porque también vinieron como a darnos un poco de su tiempo y a explicarnos cosas, además como contándonos cosas también muy enriquecedoras para nosotros y la verdad que me gustó mucho la experiencia.
20: L'Amèlia és alumna de l'Escola Terapèutica Can Ros, que atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. El projecte, que és el primer cop que se celebra en el marc del Festival Jordi Savall, té per objectiu enfortir la salut mental dels menors, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional. El mestre Jordi Savall ha assistit al concert i ha encoratjat els adolescents a seguir vinculats al món de la música.
13: Esports. Pau Dax, bona tarda.
22: Bona tarda. Comencem amb futbol en directe perquè està debutant a la Lliga l'Espanyol a l'RCD Stadium contra el Llevant al minut 21. El resultat és d'1-0 a favor dels blanquiblaus. Ha marcat Roberto al minut 5, rematant un refús a l'àrea petita després que el mateix Roberto rematés de cap una centrada pilota parada a pilota aturada d'Edu Expósito. Un partit que ha començat a les 7 i que podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha començat el partit amb Dimitrovic, Omar, Núñez, Riedel, Hinojo, Urco, Edu Expósito, Javi Hernández, Dolan, Cala i Roberto. Això en una primera divisió en què aquesta tarda també s'ha jugat el Racing de Santander 2, Villarreal 2 i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. I està debutant a la segona divisió el Girona, Montilivi contra el Leganés, un duel que també es pot seguir a l'antena de Catalunya al ràdio. A l'equip gironí, el resultat en aquests moments és de 0-0, també al minut 22, i a l'equip gironí li han anul·lat un gol d'Arnau al minut 6 per fora de joc. El davanter ucraïnès Banat ha començat el partit a la banqueta. Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I el Barça ha guanyat aquesta tarda el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea i el resultat a l'estadi de Saint Jacob Park ha estat de 2-5 favorable a l'equip blaugrana. Adeyemi ha marcat el seu primer gol amb el Barça, la primera part, ha empatat l'equip suís abans del descans i l'egipci Hamza Abdelkarim ha marcat l'1-2 a l'inici de la segona. Lamin ha fet el tercer de penal i Bissibu ha fet el quart i el cinquè a les acaballes del maig. Un partit on també ha debutat el britànic Anthony Gordon. El Barça jugarà el trofeu Joan Gamper dimecres contra l'Al Ahly saudita. Escoltem valoracions del partit d'avui contra el Basilea de Karim Adeyemi parlant pels mitjans del club.
23: It's a dream.
24: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
22: Escoltem també el jugador del planter Xavi Espart, en aquest cas en declaracions a TV3.
25: És un somni, però bueno, treballant cada dia, perquè al final l'exigència aquí pues, és màxima i crec que és important no desconcentrar-se. I res, crec que doncs, treballant cada dia al final t'ajuda doncs, a donar el màxim i poder demostrar els partits al teu joc.
22: El Madrid també ha jugat un amistós aquesta tarda contra el Schalke 04 a camp dels alemanys, que ha guanyat per 0-3 amb gols d'Mbappé i dos gols de Carlos Espí, fitxat pels blancs aquest estiu. Han debutat també tres altres noves incorporacions del Madrid, que són Konaté, Cucurella i Diomande. Per acabar amb futbol, a Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City aquesta tarda, amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona. A part, avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres encara a la convocatòria, s'enfronta al Lens a partir de 9:15 del vespre. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, S'ha disputat la final per equips. Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han competit amb l'equip espanyol que ha acabat setè, la mateixa posició que va fer durant la fase classificatòria i, per tant, ha quedat fora de les medalles. L'or ha estat per Rússia, que ha competit amb bandera neutral, la plata per Itàlia i el bronze per França. En handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, segon amistós que ha jugat a la pista del Füchse al Berlín i s'ha endut per 35-39. I medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'europeu d'atletisme, que avui s'acaba a Birmingham. Així tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual i per això no ha marxat del tot satisfeta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o han anat malament les coses 12, 14 o 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, circuit de finals per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixa, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
22: També avui es disputa l'última jornada de l'europeu de natació a París. El nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres estils fa poc més d'una hora. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final dels 4%, volem dir, estil amb l'equip espanyol. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre, uns minuts abans d'un quart de nou. També disputarà la final de la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas sense nedadores catalanes. I aquest matí la barcelonina Paula Otero ha acabat setena en la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final.

0: Dos quarts de vuit del vespre, destaquem aquesta hora que el govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou, amb més de 600 drons, que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. Vuit països musulmans i de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar traves al procés de pau a Gaza. Aquests governs han firmat un comunicat conjunt i entre ells hi ha Egipte i Qatar, que exerceixen de mediadors. El document s'ha publicat coincidint amb la represa de contactes indirectes entre Hamas i els Estats Units després del rebuig israelià al pla de Donald Trump. I la millora de les condicions del temps i la contenció del foc a les penyes de Riglos, a Osca, fan que els bombers esperin una evolució positiva de l'incendi que ha afectat gairebé 17.000 hectàrees. El que crema des de fa 10 dies a Niebla, a Huelva, està estabilitzat. A partir d'ara parlarem també dels quaderns d'estiu, que ja fa temps que han deixat de ser només per nens i ara ja n'hi ha amb passatemps per adults.
1: Esports.
0: Pau Dax, bona tarda. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Doncs que hi ha en joc el debut de l'Espanyol a la Lliga, que a la mitja hora de joc guanya 1-0 al Llevant a l'RCD Stadium. A segona, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés. També a la primera mitja hora de joc, el resultat és d'empat a 0. I el Barça ha guanyat el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa, per 2-5, amb gols de Deyemi, Lamin Yamal i dos del belga Bissibu. I aquesta tarda, l'equip espanyol de gimnàstica artística ha acabat setè a la final per equips, amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i tempestes ja han experimentat el màxim del dia, ara aniran disminuint, sense desaparèixer del tot. Encara amb algun ruixat intens, al vespre i nit s'hauran aturat, demà matí de sol i algunes tornades de tarda al Pirineu Oriental i serralada prelitoral nord. La temperatura estable. Passen gairebé 3 minuts de 8:15.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la zona, diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que hi ha 10.000 migrants sense cap seguiment mèdic i qualifiquen la situació de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME a la zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralgo Robert.
3: L'executiu espanyol admet que hi ha una crisi humanitària a Ceuta, però no una de sanitària. La ministra del RAM, Mònica García, s'ha escudat en elements com que en cap moment s'ha deixat d'atendre ningú, que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni i que la meitat de llits de l'hospital de la ciutat estan lliures. Ara bé, sap que si la corda no s'ha trencat és pel sobreesforç dels professionals.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I diu que ara la prioritat és que el govern de Ceuta trobi i cedeixi espais per ubicar-hi i tenir controlats els immigrants a nivell epidemiològic. El risc que contreguin malalties és moderat, apuntat, però baix per a la població local. Per això ha llançat aquest dart a la dreta i l'extrema dreta.
4: Associar immigració con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
3: En canvi, els treballadors del sector no fan la mateixa lectura de la situació. Pel president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, l'alerta sanitària als carrers és real.
5: 10.000 persones, si afinada, sin salubridad, sin higiene, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
3: Declaracions a 3Cat Info, on també ha demanat posar el focus en la fatiga del personal després de més de 2 setmanes treballant al límit i no tant en les dades. L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de l'inici de la crisi.
0: Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. L'atac ha fet almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
6: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
7: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
6: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. El govern romanès ha explicat que els avions eren dos F-18 que feien missions de policia aèria des d'una base situada a prop del Mar Negre i que van interceptar i atacar el dron en un entorn completament segur. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha estat en contacte amb la seva homòloga romanesa, Oana Toyu. I els efectius que treballen en l'extinció de l'incendi de les penyes de Riglos a Osca destaquen que el descens de la temperatura i la disminució de la intensitat del vent els permeten ser optimistes. Tot i això, el foc continua fora de control i preocupa, sobretot, el costat que avança cap a la penya Oroel i a tocar de Jaca. Francho Asso és el director d'extinció del foc.
8: Tenemos que ser muy prudentes con la situación que tenemos en estos momentos. No descartamos ningún escenario dentro de la evolución del incendio en esa zona y, bueno, tenemos que seguir trabajando. Estamos poniendo todos los medios disponibles en esas zonas que tenemos mayor preocupación.
0: El govern de l'Aragó ha demanat que no es facin excursions ni activitats en aquesta zona. De moment, el foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen evacuades, de les quals algunes han pogut anar a casa seva aquest matí per recollir algunes coses. Pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva, la situació ha millorat molt, com ha explicat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
9: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio.
0: L'estabilització permet que les més de 400 persones que encara estaven desallotjades puguin tornar a casa. El foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a Granada, aquest diumenge s'ha detectat un moviment sísmic de magnitud 3,1 amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants. Hi ha hagut també una vintena de rèpliques que en cap cas han provocat ni víctimes ni ferits. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a l'Edin de magnitud 5 i que tampoc va provocar danys personals. L'Ajuntament de Granada ha reforçat les inspeccions als edificis després que ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. Les fan els bombers, membres de Protecció Civil i també arquitectes tècnics com Nicolás Bullejos.
10: Vamos rodeando los edificios y viendo si hay algún riesgo de desprendimiento. Cuando vamos por los edificios, la gente sí que algunas personas nos van parando, nos van informando, sobre todo la gente que está bastante nerviosa, con miedo, ¿no?
0: Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi les precaucions i que segueixi els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos davant la previsió de nous tremolors.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i arribarem a 3:15 del vespre. A Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que han organitzat l'acte, fan un balanç positiu de la participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que es va viure fa uns dies. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans.
11: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: La idea és que siguin els joves d'avui els que a l'any 2056 s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps. L'esdeveniment també ha comptat amb la col·laboració del museu que hi ha al Castell de Falset i de l'Ajuntament que han aixecat acte de l'esdeveniment per oficialitzar-ho tot plegat. Pas endavant a Viella pel desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial. La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
12: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
13: I els propietaris pues, han etuat proposta a l'Ajuntament en la qual no incrementen el TET, és a dir, que el mateix TET que calia taer 75 vivendes previstes unifamiliars se va en petits blocs en ta que se puguen senyar més de vivendes.
12: A la mateixa zona es preveuen espais per a comerços i una zona hotelera.
13: En moment en què totes aquestes vivendes estiguen bastides, pues, evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics i mínimes.
12: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu licitar també 60 pisos de protecció oficial. El preu mitjà del lloguer en pisos de 50 metres quadrats se situa per sobre dels 800 euros mensuals.
0: Les empreses de coallotjament, de lloguer d'habitacions legals i regularitzades, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també amb una nova modalitat, els coallotjaments rurals. Girona, Fèlix Martín.
14: Les empreses de co-living es desmarquen dels subllloguers il·legals, s'estenen més enllà de la ciutat de Barcelona i cada vegada hi ha més oferta repartida pel territori. Estem parlant d'habitatges amb habitacions de lloguer amb el dret de fer servir espais comuns, com la cuina o el lavabo. Una d'aquestes empreses, Dencol, gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris a la ciutat de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
15: A l'hora de regular es posa tot en el mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
14: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. Ho explica el seu responsable, Joan Coll.
16: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall, el d'això. Per tant, l'espai, això no es pot oferir en lloc que no sigui en el món rural.
14: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins als 20.000.
0: Un minut i tres quarts de vuit. Sentim un dels temes de l'espectacle Curious del Cirque du Soleil, amb el qual s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat. La companyia canadenca ha revolucionat el món del circ amb grans espectacles que combinen acrobàcies, dansa i mim, com ara Totem, Lutzia o Alegria. Després d'establir-se durant 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, ara busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord de 10 anys que tenia amb la companyia. El consistori afirma que necessita l'espai per equipaments municipals. El Circ du Soleil busca nova seu i ja ha vist tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona amb l'objectiu d'establir-s'hi durant una llarga temporada.

0: Obrim, doncs, àrea de servei. Comencem donant un cop d'ull a la situació del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Montse. Ara mateix hi ha pocs punts de retenció a la C31 a la a Platja d'Aro. Sí que n'hi ha, en Platja d'Aro en sentit Llagostera. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També hi ha circulació intensa a Santa Margarida i els Monjos i entre la Granada i Sant Sadurní Anoia en sentit sud, perdó, en sentit nord, a l'N240 a Valls en sentit nord, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada per obres, a la C16 a la 9 de Berguedà en sentit nord. També hem d'afegir que cal circular amb prudència perquè la C-17 està inundada entre Balenyà i Malla en tots dos sentits. També a la Ronda de Dalt hi ha un punt de retenció per obres entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps. Amb en Francesc Mauri.
2: Una situació meteorològica encapçalada d'una banda per la temperatura més raonable respecte a l'extrem càlid de divendres passat i d'altra banda per aquestes tempestes. De fet, són tempestes irregulars que descarreguen sovint de forma local amb notable intensitat, amb calamar-se, amb algunes ratxes de vent destacables, però que no són ni han de ser ni extenses ni generals. De fet, a gran part de Catalunya no ha plogut, però en alguns indrets on ho ha fet amb virulència. És la capital de la Conca de Barberà, Montblanc, la que han registrat més pluja. Ha fregat els 60 litres per metre quadrat, encara hi ha precipitació en alguns sectors, 59 litres, concretament aquí a Montblanc, Conca de Barberà. Sant Gregori, el Gironès, 55, Montfullà, 44, Bescanó, 40, i fora d'aquest indret, valors, o d'aquests indrets, valors inferiors. Destaca també una ratxa de vent que ha fregat els 90 km per hora a Banyoles. La previsió encapçalada per una disminució d'aquestes tempestes durant aquesta tarda. Podríem dir que el màxim ja s'ha produït i se'n poden reproduir algunes, com estan caient a hores d'ara, alguns ruixats a punts del nord-est, del Pirineu, Prepirineu o zona propera al prelitoral. Però cada cop menys important, sobretot entrat al vespre. Demà al matí, domini del sol. Demà a la tarda, algun ruixat o tempesta ja molt més focalitzat al Pirineu Oriental i punts del prelitoral nord i la temperatura que demà es mantindria estable.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els quaderns d'estiu ja fa temps que han deixat de ser només per nens. Són passatemps, jocs d'enginy o directament preguntes que també diverteixen els lectors adults. Fins i tot aquest any en trobem a les llistes de llibres de no ficció més venuts. Us parlem ara de dues propostes per aquests dies de lleure, una de llengua i cultura catalana i una d'història. Dues bones opcions per passar una bona estona i posar a prova els nostres coneixements d'una manera divertida. Valèria Obereda.
4: Història i llengua són àmbits que com a país ens identifiquen. Així ho explica Josep Maria Bunyol, autor del quadern d'història.
5: Dos dels elements que segurament com a país els catalans ens defineix més l'interès que tenim, això, van voler fer un quadern centrat en la història de Catalunya, en totes les èpoques, des de la prehistòria fins a la Rosalia, que dic sovint.
4: Del quadern de llengua i cultura se n'ha encarregat Marc Soler, que no té gaire bon record dels que feia quan era petit.
6: Per mi, el concepte quadern i el concepte estiu era una cosa que fèiem de petits, perquè no estiguéssim totes les vacances sense fer res. Era una cosa que no suportava.
4: Marc Soler fa pocs mesos que ha començat a crear continguts a les xarxes sobre el català, amb un estil molt personal.
6: És una cosa molt desenfadada. Mai vaig voler fer català de lingüista, català correcte, català acadèmic, sinó al contrari, no? Un tipus de català que és el català d'antes, tot aquell català, sobretot que parlaven els nostres avis, que era aquella mescla de català-castellà, és a dir, molts barbarismes castellans catalanitzats, i és una cosa que vaig començar a portar a les xarxes, les paraules d'antes.
4: I agraden tant que ja n'estan fent una segona edició. Però tornem al quadern de passatemps històrics, també de columna edicions. El Josep Maria Bunyol, periodista i guionista de l'Enguàrdia, diu que també ha après moltes coses fent aquest llibre.
5: Un repte estimulant, per exemple, sobretot fer mots encreuats, que jo no n'havia fet mai, i va ser tot un repte, jocs de lògica, doncs coses que t'obliguen a treballar tu molt al cap abans que l'hagin de treballar el lector.
4: Ell, més que passatemps, parla de passasegles.
5: Vas saltant de l'edat moderna al segle XX de la Guerra Civil, te'n vas a les pintures rupestres, no? Per tant, vas saltant d'època i de segle, i hi ha 52 passatemps o passasegles on hi ha una mica de tots els passatemps clàssics.
4: I es mostra així d'optimista amb l'èxit dels quaderns.
5: Un producte estiuenc que ho puguis fer en un moment de relax, i es tracta d'aparcar la pantalla, el mòbil, la tauleta, durant una estona. Es demostren, doncs, això, aquesta necessitat que té la gent de tornar a l'analògic, i el llapis i la goma, i això és... La veritat és que és encoratjador, fa creure en el futur de la humanitat.
4: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, Jugada Mestra, d'Ara Llibres, o Passatemps Irreverents per a Catalanoaddictes, de l'editorial Fan Books, són altres de les propostes de quaderns que podeu trobar al mercat.
0: I aquest agost fa 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina, el moviment de masses dels joves guàrdies rojos impulsats per Mao Zedong, que va paralitzar i aïllar del món la Xina durant una dècada. Al voltant de 2 milions de persones van morir en la persecució de tothom que no fos considerat un autèntic proletari. Pequín, Francesc Canals.
7: La revolució cultural és el punt més fosc de la història de la Xina al segle XX. 60 anys després, què en queda d'aquella revolució que perseguia la puresa del comunisme enfront del desviacionisme soviètic? Un moviment de masses que Mao va desencadenar per recuperar les regnes del Partit Comunista, que havia anat perdent per fracassos com el Gran Salt Endavant. En parlo per videoconferència amb el professor Ting Xueliang, antic guàrdia roig, que anys més tard, amb l'obertura, es va acabar doctorant a Harvard. Des de Hong Kong gesticula recordant els càstigs als considerats enemics de la revolució cultural, cops al cap i el cartell penjant al coll dels que eren exposats a la crítica pública. Molts eren considerats privilegiats en termes de lluita de classes. Ting explica el cas d'un funcionari que va provocar la mort de fam de molta gent en no distribuir els pocs aliments disponibles durant el Gran Salt Endavant. Els joves revolucionaris van llançar pel balcó el seu fill. Segons el professor Ting, els guàrdies rojos ho van justificar així.
8: Volíem que experimentessis les conseqüències. Hem acabat amb el teu fill davant dels teus ulls. Venjança i lluita de classes.
7: Ding Xueliang enyora els anys de l'obertura dirigida per Deng Xiaoping, quan es debatien públicament els mals causats per la revolució cultural, un record que s'esvaeix.
8: Gradualment, aquells xinesos que van patir personalment la revolució cultural van desapareixent per edat, i el més important, pel control, amb més pressió i censura cada vegada. I gradualment la propaganda del partit ha quedat com l'única veu.
7: Si preguntem quanta gent va morir durant la revolució cultural a les generacions que fins i tot van viure aquells anys, ara, per exemple, jubilats que es troben per cantar plegats als parcs, la resposta és evasiva.
9: No ho sabem, no en sabem gaire. Vam anar aprenent més coses a posteriori, però no ens penedim de res. La història és com caminar. Si caus accidentalment o et desvies una mica del camí, és normal, oi?
7: Un silenci imposat sobre aquell tràgic període que, en conseqüència, acosta la Xina a la de la revolució cultural, amb el culte a la personalitat i el poder concentrat cada cop més en una sola figura.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Pau Dax, bona tarda.
10: Bona tarda. L'Espanyol està debutant a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant. Ara mateix el partit és a punt d'arribar al descans i el resultat és de 2-0 favorable a l'equip blanquiblau. Els dos gols els ha fet Roberto Fernández, el primer xutant un refús a l'àrea petita després que el mateix Roberto rematés de cap una centrada pilota aturada d'Edu Expósito. El segon, rematant al primer pal una centrada de Javi Hernández. Un partit que ha començat a les 7 i que podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això en la primera jornada de la primera divisió, en què aquesta tarda també s'ha jugat el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1, i l'Alavés 3, Getafe 0. I està debutant a la segona divisió el Girona, a Montilivi contra el Leganés, un duel que també és a punt d'arribar a la mitja part i es pot seguir també a l'antena de Catalunya Ràdio. A l'equip gironí li han anul·lat un gol d'Arnau al minut 6 per fora de joc i el resultat en aquests moments és de 0-0. El davanter ucraïnès Banat ha començat el partit a la banqueta. Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà, també a les 7 de la tarda, al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info.
10: I el Barça ha guanyat aquesta tarda el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea. I el resultat, a l'estadi de Sant Jacob Park, ha estat de 2-5 favorable a l'equip blaugrana. Adeyemi ha marcat el seu primer gol amb el Barça a la primera part, ha empatat l'equip suís abans del descans i l'egipci Hamza Abdelkarim ha marcat l'1-2 a l'inici de la segona. Lamine, volem dir, ha fet el tercer de penal i Bissiu ha fet el quart i el cinquè a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
11: It's a dream.
12: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
10: Ja ha parlat també Xavi Espart, el defensa del planter, en declaracions a TV3.
13: Bueno, jo crec que bé, al final he jugat més al lateral, però bueno, a la selecció he pogut jugar de pivot o d'interior, o sigui que estic ja acostumat i m'he sentit còmode i la veritat que molt content pel partit.
10: D'altra banda, el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel Barça és imminent i s'hauria de concretar en les properes hores. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Ahly saudita. Segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. El Madrid també ha jugat en un amistós contra el Schalke 04 a camp dels alemanys, que ha guanyat per 0-3 amb gols d'Mbappé i dos de Carlos Espí, fitxat pels blancs aquest estiu. Han debutat també tres altres noves incorporacions del Madrid: Konaté, Cucurella i Diomandé. Per acabar amb futbol, l'Anglaterra, l'Arsenal s'han dut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City aquesta tarda amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona. A part, avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres encara a la convocatòria, s'enfrontarà al Lens a partir de 9:15 del vespre. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, ha acabat la final per equips. Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han competit amb l'equip espanyol, que ha estat setè, la mateixa posició en què va acabar la fase classificatòria. I, per tant, ha quedat fora de les medalles. L'or ha estat per Rússia, que ha competit amb bandera neutral, la plata per Itàlia i el bronze per França. En handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, un amistós que ha jugat i ha guanyat a la pista del Füchse de Berlín i s'ha endut per 35-39. I medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató, volem dir, amb la catalana Meritxell Soler a l'Europeu d'Atletisme, que avui s'acaba a Birmingham. Així tot, l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada també ha acabat vintena a la prova individual i per això no ha marxat del tot satisfeta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
14: La veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que

0: estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la sisena millor marca a les seves sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre uns minuts abans d'un quart de nou. Sentim... També es disputarà la final la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas sense nedadores catalanes.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 8. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. Països àrabs i musulmans condemnen en un comunicat conjunt la decisió d'Israel de rebutjar el pla de pau de Donald Trump per Gaza just el dia que els Estats Units i Hamas reprenen els contactes. Un ministre de Netanyahu fa una crida per assassinar entre 30 i 40 palestins cada nit. La millora de les condicions del temps i la contenció del foc a les penyes de Riglos, a Osca, fan que els bombers esperin una evolució positiva de l'incendi que ha afectat ja gairebé 17.000 hectàrees. El que crema des de fa 10 dies a Niebla, a Huelva, ja està estabilitzat. En un termini d'entre 15 i 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i l'encariment del combustible fan preveure el final d'aquest negoci. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 els últims 15 anys a Catalunya. El 2025 en van ser 68. La majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, però els experts adverteixen que el risc de complicacions durant l'embaràs és elevat. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona, deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
1: Esports.
0: L'Espanyol està debutant a la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium i el descans guanya per 2-0 amb doblet de Roberto. El Girona també està jugant el seu primer partit a segona contra el Leganés a Montilivi i a la mitja part empata a 0. El Barça ha guanyat el seu amistós al camp del Basilea a Suïssa per 2-5 amb gols de Adeyemi, Lamine Yamal i dos del belga Bissibu. Un Barça on l'arribada de Joao Cancelo com a agent lliure ha de ser imminent després que es desvinculi de l'Al-Ahly saudita. I l'equip espanyol de gimnàstica artística ha acabat setè i, per tant, sense medalla, a la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
2: I pel que fa al temps, queden ruixats al Pirineu que van a menys. Fora del Pirineu ja no n'hi ha o bé són esporàdics. A la nit i demà al matí estarà serè o poc ennuvolat. Demà a la tarda només cauran algunes tempestes al Pirineu més oriental i al voltant del prelitoral nord. La temperatura serà força semblant a la d'avui.
1: Trescat Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
1: Trescat Info.
3: Trescat Info.
2: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la zona, diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que hi ha 10.000 migrants sense cap seguiment mèdic i qualifiquen la situació de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més més espais per repartir les persones migrants que malviuen als carrers i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'exèrcit a la zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: L'executiu espanyol admet que hi ha una crisi humanitària a Ceuta, però no una de sanitat.

0: sanitària. La ministra del RAM, Mònica García, s'ha escudat en elements com que en cap moment s'ha deixat d'atendre ningú, que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni i que la meitat de llits de l'hospital de la ciutat estan lliures. Ara bé, sap que si la corda no s'ha trencat és pel sobreesforç dels professionals.
1: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
0: I diu que ara la prioritat és que el govern de Ceuta trobi i cedeixi espais per ubicar-hi i tenir controlats els immigrants a nivell epidemiològic. El risc que contreguin malalties és moderat, apuntat, però baix per a la població local. Per això ha llançat aquest dard a la dreta i l'extrema dreta.
1: Associar immigració con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
0: En canvi, els treballadors del sector no fan la mateixa lectura de la situació. Pel president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, l'alerta sanitària als carrers és real.
2: 10.000 persones hacinadas, sin salubridad, sin higiene, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
0: Declaracions a 3CAT Info, on també ha demanat posar el focus en la fatiga del personal després de més de dues setmanes treballant al límit i no tant en les dades. L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de l'inici de la crisi.
3: Tot això a Ceuta, però a les Balears els efectius de salvament marítim busquen una pastera procedent d'Algèria amb almenys 26 persones que hauria desaparegut mentre intentava arribar a les illes. Així ho ha alertat a les autoritats l'Organització d'Ajuda als Migrants Alarm Phone. Un avís d'aquesta mateixa organització va permetre rescatar divendres 4 supervivents d'una pastera on viatjaven 32 migrants. La pastera que ara es busca va salpar d'un port algerià, punt habitual de sortida d'embarcacions en direcció a les Balears, en una de les rutes més perilloses del Mediterrani Occidental, segons recull un informe de l'Organització Internacional per les Migracions. Prop de 4.000 persones han arribat a les Balears en unes 200 pasteres aquest any.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra i d'això ja en fa més de 4 anys. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat sobretot contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. L'atac ha fet almenys una persona morta. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
5: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
6: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
5: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
3: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut avui un dron que violava l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. I un comunicat conjunt de 8 països musulmans i àrabs condemna el rebuig d'Israel al pla de pau de Donald Trump per a Gaza, oficialitzat fa una setmana pel primer ministre Benjamin Netanyahu. El text, firmat entre d'altres pels mediadors Egipte i Qatar, assegura que la negativa d'Israel a continuar el procés amenaça els esforços del president dels Estats Units per posar fi a la guerra a la franja. Precisament aquestes últimes hores han afegit llenya al foc les declaracions del ministre israelià de Seguretat. L'ultra dretà Itamar Ben-Gavir ha defensat en un podcast l'assassinat selectiu de palestins a Gaza.
7: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30-40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
3: Tot plegat ha passat el dia que els Estats Units i Hamas han reprès contactes a Egipte per analitzar com reprendre el procés de pau després de la negativa de Benjamin Netanyahu. El gendre de Trump, Jared Kushner, s'hauria reunit amb la cúpula de l'organització palestina. L'agència France Press informa que Hamas ha refermat el seu compromís amb el pla de pau del president nord-americà, mentre que Kushner ha insistit que el moviment palestí s'ha de desarmar del tot.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: I ens situem ara a l'Aragó perquè els bombers que treballen en l'extinció de l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca destaquen que el descens de la temperatura i la disminució de la intensitat del vent els permeten ser optimistes. Tot i això, el foc continua cremant de moment sense control i preocupa sobretot el costat que avança cap a la penya Oroel, a tocar de Jaca. Francho Asso és el director d'extinció del foc.
8: Tenemos que ser muy prudentes con la situación que tenemos en estos momentos. No descartamos ningún escenario dentro de la evolución del incendio en esa zona y bueno, tenemos que seguir trabajando. Estamos poniendo todos los medios disponibles en esas zonas que tenemos mayor preocupación.
3: El govern de l'Aragó ha demanat que no es facin excursions ni tampoc activitats en aquesta zona. De moment, el foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i encara hi ha un miler de persones que continuen evacuades. I pel que fa a l'incendi de Niebla, això és a Huelva, la situació ha millorat i molt, com ha explicat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
9: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio.
3: Aquest foc ha cremat unes 38.000 hectàrees de terreny. I mentrestant, també hi ha incendis actius importants en d'altres punts d'Europa. A Grècia hi ha hagut almenys 2 morts i 4 ferits en un incendi que ha començat avui a l'illa de Salamina i un segon foc s'escampa amb rapidesa per una zona de l'illa a uns 15 quilòmetres d'Atenes. Uns 250 bombers treballen en les tasques d'extinció dificultades pel vent amb mig centenar de vehicles i assistits amb 10 avionetes i 8 helicòpters. Mentrestant, al Regne Unit i en plena onada de calor i amb una hi ha també una quarantena d'incendis cremant, el primer ministre britànic Andy Burnham ha promès més recursos pels bombers.
10: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
3: Bèlgica, de la seva banda, lluita contra el pitjor incendi de la seva història, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Espanyes a l'est del país. Això és a tocar d'Alemanya. I en un estiu que està sent molt complicat, com estem explicant pel que fa als incendis, avui us expliquem que la vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. És un reportatge de la Maria Guixà.
11: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
12: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
11: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica en la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
13: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
14: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. I aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
11: En aquesta barema, els viticultors de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
14: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I, bueno, doncs tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
11: El segell Fire Wine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
13: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
15: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses, en cas d'incendi, poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació, doncs, amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem, pues que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
11: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta de Vinyó, al Bages.
13: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
16: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor que allò que fem val la pena.
11: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
13: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
17: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, cal cep. És una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur.
11: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba gairebé a les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
17: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
3: Ara és un quart de nou. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Laia. Poques incidències a aquesta hora. Cal assenyalar, però, que la C-16, a causa d'un accident, es dona pas alternatiu a l'altura de Cercs, evidentment, en tots els sentits, ara l'un, ara l'altre. Això pel que fa a aquest accident a la C-16, però també continua la circulació intensa a l'AP-7, a Santa Margarida i els Monjos, i entre la Granada i Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Finalment, també hi ha retencions a Jorba, en sentit est, cap a Igualada per obres, i a la Ronda de Dalt, per obres, retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
3: Actualitzem la previsió amb el Francesc Mauri.
19: A aquesta hora del vespre, la majoria de ruixats s'han desactivat, en queden alguns molt localitzats, sobretot al Pirineu, i el registre del dia, déu-n'hi-do, els registres dels diferents observatoris. Evidentment, no ha plogut a gran part de Catalunya, però en alguns indrets on ho ha fet amb virulència. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és on més ha plogut amb diferència, 62 litres per metre quadrat. Sant Gregori, el Gironès o Montfullà, la mateixa comarca, 55 i 44 litres respectivament. A Taradell, 36, a l'Illa, 32, en aquest cas també a la Conca de Barberà. Pedregada de 3-4 centímetres al voltant de Tona, ratxa de vent propera als 90 quilòmetres per hora a Banyoles. Aquesta nit tot això s'haurà aturat, ja del tot, demà al matí sol, a la tarda algunes tempestes al Pirineu Oriental i a la zona de les Guilleries, Collsacabra, àrea pròxima, a la resta temps molt més tranquil i termòmetre semblant al d'avui.
20: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
21: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
20: Escolteu-nos i fem pinya.
3: 10 minuts i arribarem a dos quarts. Us expliquem a aquesta hora que el sector de les estacions de servei a Catalunya augura un futur sense gasolineres. Els seus responsables calculen que d'aquí a 15 o 20 anys la majoria hauran desaparegut davant el canvi en els hàbits de mobilitat i del mercat energètic. La implantació progressiva dels vehicles elèctrics, la reducció del consum de carburants i l'augment del preu del combustible són alguns dels factors que, segons el sector, fan preveure la fi de les gasolineres. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini d'entre 15 i 20 anys.
1: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
3: Campabadal també rebutja que les estacions de servei puguin convertir-se massivament en electrolineres. Considera que aquesta reconversió no seria prou rendible perquè haurien de competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants més joves. Tot i així, la doctora Sílvia Grau-Piera, coordinadora a Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per la mare.
22: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic. Hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
3: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. Per això el doctor Francesc Figueres, cap del Servei de Medicina Maternofetal de l'Hospital Clínic, insisteix en la importància de fer-se una revisió mèdica exhaustiva abans de prendre la decisió.
23: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
3: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse, per exemple, va tenir la seva filla quan tenia 52 anys perquè durant anys va decidir prioritzar la seva carrera professional i la Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues, en declaracions a aquesta emissora, asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
24: I a vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
25: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
3: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I el Banc de Sang i de Teixits demana que no s'aturin les donacions de sang en aquest tram final de l'estiu per poder arribar a les 40.000 entre els mesos de juliol i agost. De moment, les reserves són les habituals en un mes d'agost i es poden cobrir les necessitats a 7 dies vistes, però de cara al setembre cal augmentar-les. Per això, aquest estiu, 62 poblacions han afegit la donació de sang als seus programes de festa major. El director del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, ho explica en declaracions a 3CAT Info.
26: I és un element de reclam i de visibilitat. Utilitzar-nos a nosaltres com a Banc de Sang i Teixits i fer palesa aquesta necessitat de la donació i despertar amb aquelles persones que estan en aquell moment per aquell entorn el fet de dir, pues mira, m'apropo, dono sang i segueixo amb la gresca de la Festa Major.
3: Per ser donant, només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir una molt bona salut.
2: 3CAT Info.
3: I això que sentim és un dels temes de l'espectacle curiós del Cirque du Soleil, amb el qual s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat. La companyia canadenca ha revolucionat el món del circ amb grans espectacles que combinen acrobàcies, dansa i mim, com ara Totem, Lucía o Alegria. Després d'establir-se durant 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, ara busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord de 10 anys que tenia amb la companyia. El consistori afirma que necessita l'espai per equipaments municipals. El Cirque du Soleil, doncs, busca nova seu i ja ha vist tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona amb l'objectiu d'establir-s'hi, diuen, durant una llarga temporada.
2: Esports.
3: Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Bona tarda.
0: Bona tarda. L'Espanyol està debutant a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant. Ara mateix el partit és al minut 58 i els blanquiblaus guanyen per 2-0. Els dos gols els ha fet Roberto Fernández. El primer, xutant un refús a l'àrea petita després que el mateix Roberto remateix de cap una centrada pilota aturada d'Edu Expósito. El segon, rematant el primer pal una centrada de Javi Hernández per banda esquerra. Un partit que ha començat a les 7 i que podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això en la primera jornada de la primera divisió, en què aquesta tarda també s'ha jugat el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1, i l'Alavés 3, Getafe 0. I està debutant a la segona divisió el Girona, amb un Tilibi contra el Leganés, en aquest cas amb menys sort, perquè està perdent per 0-1. Ara mateix ha marcat el primer Naïm pel Leganés, ex del Barça Atlètic, al minut 3 de la segona part, amb un gran xut llunyà. Un duel que també es pot seguir a l'antena de Catalunya Ràdio quan ara som al minut 66. A l'equip gironí li han anul·lat un gol d'Arnau al minut 6 per fora de joc. Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà, també a les 7 de la tarda, al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
0: I el Barça ha guanyat aquesta tarda el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea, i el resultat a l'estadi de Sant Jacob Park ha estat de 2-5 favorable a l'equip blaugrana. Adeyemi ha marcat el seu primer gol amb el Barça a la primera part, ha empatat l'equip suís abans del descans i l'egipci Hamza Abdelkarim ha marcat l'1-2 a l'inici de la segona. Lamin ha fet el tercer de penal i Bissibu ha fet el quart i el cinquè a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
0: I ha parlat també l'entrenador blaugrana Hansi Flick, que valorava així el partit.
7: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
0: D'altra banda, el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel Barça és imminent i s'hauria de concretar en les pròximes hores. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Ahly saudita, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. També avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat fa molt pocs minuts fora de les medalles a la final del 4% estils amb l'equip espanyol, que ha estat quart. L'equip femení amb la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, una mica abans ha acabat la mateixa prova en vuitena posició. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres estils. Escoltem González.
8: Bueno, agridulce, la verdad es que cuando venimos a la piscina queremos competir al máximo. Me faltan dos décimas, pero bueno, es un récord de España por dos segundos. Nunca he nadado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme.
0: Aquest matí la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. Tornant al futbol, el Madrid també ha jugat un amistós contra el Schalke 04 al camp dels alemanys, que ha guanyat per 0-3 amb gols d'Mbappé i dos de Carlos Espí, fitxat pels blancs aquest estiu. Han debutat també tres altres noves incorporacions de l'equip blanc: Konaté, Cucurella i Diomandé. A l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, Ha acabat la final per equips. Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han competit amb l'equip espanyol, que ha estat setè, la mateixa posició en què va acabar la fase classificatòria i, per tant, ha quedat fora de les medalles. L'or ha estat per Rússia, que ha competit amb la bandera neutral, la plata per Itàlia i el bronze per França. En handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlin i s'ha endut per 35-39. Per acabar amb futbol, a Anglaterra l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City aquesta tarda, amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona. A part, avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres encara a la convocatòria, s'enfrontarà al Lens a partir de 9:15 del vespre. I medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'Europeu d'Atletisme, que avui s'acaba a Birmingham.
2: 3CAT Info.

0: Ara són 9:15, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que us estem destacant a aquesta hora i comencem amb una notícia que hem sabut fa pocs minuts perquè un militar que participava en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, això és a Osca, ha mort en un accident. El camió en què anava ha bolcat en un barranc. De seguida ho ampliem. A més, a aquesta hora també estem destacant que el govern espanyol assegura que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat però nega que estigui col·lapsat. La ministra Mónica García assegura que els últims 15 dies s'han atès 5.800 migrants als hospitals i diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. El Col·legi de Metges de Ceuta alerta que el personal sanitari està esgotat. I del món estem destacant que Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys, amb més de 600 drons. Anava dirigit sobretot contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, 2 caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que l'Aliança Atlàntica atribueix a Rússia. A més, des d'ara i fins a les 9, també destacarem que investigadors catalans han descobert que unes senzilles proves físiques ajuden a preveure la supervivència a un any vista de les persones grans que tenen càncer. És una prova que es pot fer en només 10 minuts. I també traurem el cap a Falset, on avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat una 50ena de persones. Us explicarem què hi han posat. I pel que fa als esports, Pau Dax, què destacarem?
1: Que l'Espanyol està debutant a la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium i al minut 65 guanya 2-0 amb doblet de Roberto. El Girona també està jugant el seu primer partit a segona contra el Leganés, en aquest cas amb pitjor sort, perquè a Montolivi perd per 0-1 al minut 73. El Barça ha guanyat el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa, per 2-5 amb gols de Deiemi, Lamine Yamal i dos del belga Dissibo. Un Barça on l'arribada de Joao Cancelo com a agent lliure ha de ser imminent, després que es desvinculi de l'Al Ahly saudita. I l'equip espanyol de gimnàstica artística ha acabat setè i, per tant, sense medalla, a la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia, amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
0: I pel que fa al temps, queden ruixats al Pirineu, però van a menys. Fora del Pirineu ja no n'hi ha o bé són esporàdics. A la nit i demà al matí, el cel estarà serè o poc ennuvolat i demà a la tarda només cauran algunes tempestes al Pirineu més oriental i al voltant del prelitoral nord. La temperatura serà força semblant a la d'avui. Ara passen 3 minuts de 9:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ho acabem de saber, ha mort un militar de la unitat d'emergències Lume en un accident mentre treballava en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca, a l'Aragó. L'accident ha passat quan el camió en què anava la víctima ha caigut per un barranc. A més, hi ha 3 persones ferides. Tot això en l'extinció d'un foc que continua cremant fora de control, tot i que el descens de la temperatura i la disminució de la intensitat del vent han millorat la situació. De moment, aquest foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen evacuades, de les quals algunes han pogut anar a casa seva aquest matí per recollir algunes coses. Pel que fa a l'incendi de Niebla, el de Huelva, la situació ha millorat i molt, tal com ha explicat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
3: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio.
0: Aquest foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mónica García, que avui ha visitat la zona, diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat, mentre que des del Col·legi de Metges de Catalunya la contradiuen i alerten que hi ha 10.000 migrants sense cap seguiment mèdic i qualifiquen la situació de bomba de rellotgeria epidemiològica. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
4: L'executiu espanyol admet que hi ha una crisi humanitària a Ceuta, però no una de sanitària. La ministra del RAM, Mònica García, s'ha escudat en elements com que en cap moment s'ha deixat d'atendre ningú, que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni i que la meitat de llits de l'hospital de la ciutat estan lliures. Ara bé, sap que si la corda no s'ha trencat és pel sobreesforç dels professionals.
5: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
4: I diu que ara la prioritat és que el govern de Ceuta trobi i cedeixi espais per ubicar-hi i tenir controlats els immigrants a nivell epidemiològic. El risc que contreguin malalties és moderat, apuntat, però baix per a la població local. Per això ha llançat aquest dart a la dreta i l'extrema dreta.
5: Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
4: En canvi, els treballadors del sector no fan la mateixa lectura de la situació. Pel president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, l'alerta sanitària als carrers és real.
6: 10.000 persones se hacinadas, sin salubridad, sin higiene, sabemos cómo si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de logería epidemiológica.
4: Declaracions a 3CAT Info, on també ha demanat posar el focus en la fatiga del personal després de més de dues setmanes treballant al límit i no tant en les dades. L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de l'inici de la crisi.
0: Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra ara fa 4 anys. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. L'atac ha fet almenys una persona morta. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
7: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. És un reportatge de la Montse Mir amb el muntatge de Marçal Turó.
9: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
10: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre és mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se d'una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
9: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
10: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
9: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
10: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, si té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
9: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
0: Més coses pas endavant a Viella pel desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial. La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge. Ens ho explica la corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
11: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars. Un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
12: I els propietaris han fet una proposta a l'Ajuntament en la qual no incrementen el TET, és a dir, que el mateix TET que calia tenir 75 vivendes previstes unifamiliars se va en petits blocs en tant que se puguen signar més de vivendes.
11: A la mateixa zona es preveuen espais per a comerços i una zona hotelera.
12: En moment en què totes aquestes vivendes estiguen bastides, pues, evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
11: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu licitar també 60 pisos de protecció oficial. El preu mitjà del lloguer en pisos de 50 metres quadrats se situa per sobre dels 800 euros mensuals.
0: Una baralla multitudinària a Lleida ha acabat aquesta matinada amb un detingut i 5 persones ferides, 4 d'elles menors d'edat. En l'enfrontament hi haurien participat prop d'un centenar de persones. Els incidents han començat cap a les 10 del vespre, quan una trentena d'individus en passamuntanyes s'han dirigit fins al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf. Els joves portaven armes blanques, bats de beisbol i cinturons i han començat a perseguir i a atacar un altre grup de joves. Segons el diari Segre, diversos testimonis asseguren que algunes persones implicades en aquesta baralla haurien rebut punyalades i cops al cap i també a diferents parts del cos. També apunten que els fets podrien haver estat planificats amb antelació i que estarien relacionats amb una possible revenja per robatoris i assalts comesos anteriorment al barri. De fet, la mateixa zona ja havia estat escenari d'un altre episodi violent només un dia abans. En aquella ocasió, una agressió va acabar amb 3 persones ferides per arma blanca i també 2 menors detinguts.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I ho hem destacat al sumari. A Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat, entre altres coses, cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat aquest acte, fan un balanç molt positiu de la participació. És una iniciativa que va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i que també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que es va viure fa uns dies. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
13: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de Centre d'Estudis, han posat
14: els diaris que van sortir sobre l'eclipse, demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Major és perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: Ara la idea és que siguin els joves d'avui els que d'aquí a 30 anys, l'any 2056, s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps. Ara són 9:15 de la nit, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i fem un cop d'ull a les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda. Hem de parlar de la P7 perquè hi ha retencions de 4 quilòmetres a l'altura de Vilafranca del Penedès en sentit nord. A més, les retencions encara es mantenen a la 2 a Jorba en sentit est i cap a Igualada per obres. I a la C16 es dona pas alternatiu a l'altura de Cercs per un accident. A més, no hi pot faltar també les obres que es fan a la Ronda de Dalt i que provoquen retencions entre les sortides 5 i 6. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
0: Gràcies, Carmina. Bona nit.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Francesc Mauri.
16: A aquesta hora del vespre, la majoria de ruixats s'han desactivat, en queden alguns molt localitzats, sobretot al Pirineu, i el registre del dia, déu-n'hi-do, els registres dels diferents observatoris. Evidentment, no ha plogut a gran part de Catalunya, però en alguns indrets on ho ha fet amb virulència. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és on més ha plogut amb diferència. 62 litres per metre quadrat. Sant Gregori, el Gironès o Montfullà, la mateixa comarca, 55 i 44 litres, respectivament. A Taradell, 36, a l'Illa, 32, en aquest cas també a la Conca de Barberà. Pedregada de 3-4 centímetres al voltant de Tona, ratxa de vent propera als 90 quilòmetres per hora a Banyoles. Aquesta nit tot això s'haurà aturat, ja del tot. Demà al matí sol, a la tarda algunes tempestes al Pirineu Oriental i a la zona de les Guilleries, Collsacabra, àrea pròxima. A la resta, temps molt més tranquil i termòmetre semblant al d'avui.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
17: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
18: Obrim l'aula per parlar d'educació emocional. Coneixem el projecte Ments Despertes, un programa per a la prevenció i promoció de la salut mental entre els joves del grup Som Via. La iniciativa posa en contacte alumnes a partir de secundària amb testimonis que han superat un problema de salut mental perquè els expliquin en primera persona com han viscut el seu diagnòstic. Visitem l'Institut Pau Claris de Barcelona, un dels 75 centres que s'han inscrit al programa.
19: Algú podria dir-me de què estic parlant?
20: De biologia.
19: Molt bé.
18: La trobada té lloc a l'aula. Davant d'un grup d'alumnes de primer d'ESO, la Carme els explica que ha patit 4 depressions.
21: Som persones funcionals. Jo puc tenir una vida plena en tots els sentits. O sigui, nosaltres quan parlem és com plantar llavors, que la gent escolti el nostre testimoni i si alguna cosa amb ells els hi ressona, el dia que demà això s'hi trontolla alguna cosa en ells, on el seu company o en algun familiar puguin dir escolta, m'he vist això i puc fer alguna cosa des de la meva part.
18: Més enllà de posar nom al diagnòstic, la Carme no entra en detalls mèdics. El seu és un testimoni positiu i de superació que vol trencar estigmes.
21: Jo volia dir això, de que he estat als inferns, he pogut pujar i porto notícies a l'infern, no? I es deia, pues hi ha llum al final del camí. I que s'ha de demanar ajuda, que és de valents.
9: El que sí fa la Carme és focalitzar-se en els indicadors, les alarmes que li van fer veure que necessitava ajuda, perquè l'altre gran objectiu del programa, a banda de trencar estigmes, és la prevenció.
21: Quan es queda perpetrat en el temps és quan és una alarma. Un dia que no dormis, un dia que no mengis, no passa res, però quan passa més de 3 setmanes que estàs, que no dorms, que no menges, que tens sensació de vòmits, que les coses que fan il·lusió ja no fan il·lusió, que una cosa quotidiana que abans feies ara no la pots fer, és quan has de dir algú passa, anem a demanar ajuda professional.
9: De tots aquests indicadors, la falta de son cronificada és un dels que més ha impactat en Teo, l'Emma i la Meisem, tres dels alumnes, però també n'hem parlat amb l'Àfrica, en Yassin i les Diep.
1: Si jo deixés de dormir com si fos una o dues hores, ja m'estaria preocupant bastant. I també menjar, perquè jo m'agrada menjar molt i si no mengés, primer de tot, tindria un mal de panxer de l'infern.
20: Lo de no poder dormir, perquè sento que és una cosa que pot passar majoritàriament en moltes persones.
22: Lo de dormir, que no pugui sortir al carrer.
9: Un altre dels factors que més influeixen en la salut mental i que més reconeixen els alumnes és el de la relació amb l'entorn, els problemes amb els amics, l'assetjament escolar o la discriminació intercultural.
22: Hi havia gent que es distanciava de mi, però aquella etapa ja va passar. Ara s'està millor amb diferents companys.
23: Per exemple, ens han ensenyat que si alguna persona et diu alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'agrada, hi ha que ignorar-la perquè després et pots posar més trista.
1: Amb companys que tinc una relació forta, doncs puc veure el que els hi passa, perquè si jo veig que tipus, no volen jugar o així, ja els està passant alguna cosa, ja em fixaria en què els està passant.
9: Sílvia García Márquez és la responsable de l'àrea de programes del grup Somvia i guia les sessions amb els alumnes.
24: El fet que els nostres testimonis expliquin des de l'experiència i no des d'un mapa biomèdic, connecten directament, no?, amb aquestes causes i, per tant, reflexionen en primera persona també els alumnes quines són les seves pròpies conductes de risc i, per tant, les causes que els poden portar a tenir problemes de salut mental.
9: La xerrada d'una hora ha passat volant i ha deixat les emocions a flor de pell. Marta Salvia és la tutora dels alumnes.
25: Els pot servir per poder acompanyar una altra persona que vegin que no està bé o per adonar-se que si mateixos potser hi ha alguna cosa que no funciona del tot, no? A vegades no arriba a ser un problema de salut mental, a vegades és que emocionalment no estem bé, però si s'allarga molt, doncs potser sí que ens acaba afectant en el nostre dia a dia, amb les ganes de jugar, de veure gent, d'estudiar, d'estar a gust amb nosaltres mateixos.
9: El missatge dels testimonis també parla als alumnes d'enfortir l'autoestima i d'estendre la mà al company que ho necessita i creuen que aquesta activitat els pot ajudar a ser millors companys.
26: Tenim que tenir tots consciència.
23: I també podem ajudar a prevenir-ho, no dient comentaris que poden ofendre els companys.
27: Quan tots ens tratem bé, sentim confiança.
9: Ments despertes són històries de vida que ajuden a parlar de salut mental de manera fàcil, propera i clara. Amb ells, tanquem l'aula.
17: Aula oberta.

0: 3Cat Info.
1: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
4: 6 minuts i seran les 9.
2: Esports.
4: Pau Dax, bona nit.
5: Bona nit. L'Espanyol està debutant a la Lliga, a l'RCD Stadium contra el Llevant, i ho fa amb victòria. Al minut 87, l'equip blanquiblau guanya per 3-0. El primer gol l'ha fet Roberto al minut 5 després d'una centrada pilota aturada d'Edu Expósito. El segon també ha estat de Roberto al minut 40, rematant el primer pal una passada de Javi Hernández. I Dolan ha fet fa pocs minuts el tercer, al minut 40, amb un xut creuat des de dins l'àrea. Un partit que es pot seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això en la primera jornada de la primera divisió, en què aquesta tarda també s'ha jugat el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1, i l'Alavés 3, Getafe 0. I també ha debutat el Girona, en aquest cas a la segona divisió, que ha empatat a 1-1.

0: fa tot just uns instants que ha acabat el partit, ha empatat a un, dèiem, contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat en el minut 90. S'havia avançat el Leganés al minut 3 de la segona part amb un gol de Naïm, ex del Barça Atlètic, amb un gran xut llunyà que ha entrat per l'escaire. Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem en el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I en clau Barça, notícia d'última hora, Rodri serà nou jugador del Barça. Segons fonts del club blaugrana, l'arribada del migcampista madrileny és quasi un fet. Així que, a falta de saber quan es farà oficial, Rodri jugarà al Barça la temporada vinent si res no es trenca a última hora. D'altra banda, també hi ha un segon fitxatge a punt de tancar-se pel club blaugrana, és el del lateral portuguès João Cancelo, que seria també imminent i s'hauria de concretar en les properes hores. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Ahly saudita, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Un Barça que ha guanyat aquesta tarda un partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea, amb un resultat de 2-5 a l'estadi de Saint Jacob Park. Ah, dèiem, hi ha marcat el seu primer gol amb el Barça, la primera part, ha empatat l'equip suís abans del descans i l'egipci Hamza Abdelkarim ha marcat l'1-2 a l'inici de la segona. Lamin ha fet el tercer de penal i Bissibu, el jugador belga incorporat aquest estiu, ha fet el quart i el cinquè a les acaballes del maig. Escoltem a Dèiem després del seu primer gol com a blaugrana.
1: It's a dream.
2: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
0: I ha parlat també l'entrenador Hansi Flick, que valorava així el partit.
3: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
0: També avui es disputa l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i, per tant, fora de les medalles, la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Fa uns minuts l'equip femení, amb la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat la mateixa prova fa uns minuts abans, en vuitena posició. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest matí, la barcelonina Paula Otero ha acabat setena la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. Tornant al futbol, el Madrid també ha jugat un amistós, en aquest cas contra el Schalke 04, a camp dels alemanys, i ha guanyat per 0-3 amb gols d'Mbappé i dos de Carlos Espí, fitxat pels blancs aquest estiu. Han debutat també tres altres noves incorporacions pels blancs, Konaté, Cucurella i Diomandé. I a l'Europeu de gimnàstica artística, volem dir, de Zagreb, a Croàcia, ha acabat la final per equips. Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han competit amb l'equip espanyol, que ha estat setè, la mateixa posició en què va acabar la fase classificatòria i, per tant, ha quedat fora de les medalles. L'or ha estat per Rússia, que ha competit amb bandera neutral, la plata per Itàlia i el bronze per França. Alba Petisco ha acabat sisena a l'exercici de terra i no ha pogut revalidar el bronze que va aconseguir a l'Europeu de Leipzig l'any passat. Petisco també va acabar sisena dijous al concurs general, on no va poder repetir la plata que es va endur als últims europeus. En handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlin i s'ha endut per 35-39 gols. Per acabar, en futbol, a Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City aquesta tarda, amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona. A part, avui també es juga el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG, sense Ferran Torres encara a la convocatòria, s'enfrontarà al Lens d'aquí uns minuts, a partir de 9:15 del... Ja està jugant, volem dir, és un partit que estem jugant en directe, repetim, el PSG contra el Lens, la final del trofeu de campions. I medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató. Marató, amb la catalana Meritxell Soler a l'Europeu d'Atletisme, que avui s'acaba a Birmingham.

0: Moment que aprofitem per fer un cop d'ull als titulars més destacats a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar que participava en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca, ha mort en un accident. El camió en què anava ha bolcat a un barranc. I els focs també preocupen a Europa. A Grècia, almenys 2 morts i 9 ferits en un incendi a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes. Al Regne Unit, l'onada de calor manté 40 incendis actius i Bèlgica viu el pitjor incendi forestal de la seva història. Els països àrabs i musulmans condemnen en un comunicat conjunt la decisió d'Israel de rebutjar el pla de pau de Donald Trump per Gaza, just el dia que els Estats Units i Hamas reprenen els contactes. Un ministre de Netanyahu fa una crida per assassinar entre 30 i 40 palestins cada nit. També en plan internacional, Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou, amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, 2 caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. I atenció a aquesta notícia, en un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també l'encariment del combustible fan preveure la fi d'aquest negoci. I en plana cultural, la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la d'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
1: Esports.
0: En Pau Dax.
2: L'Espanyol ha debutat a la Lliga guanyant a l'RCD Stadium contra el Llevant per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona ha aconseguit finalment un empat a 1 als últims minuts contra el Leganés a Montilivi. Al Barça, les arribades de Rodrigo Hernández i Joao Cancelo són imminents i s'espera que el club faci oficial els dos fitxatges en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat el seu amistós al camp de Basilea, al camp del Basilea, a Suïssa, per 2-5, amb gols de Dayemi, Lamine Yamal i 2 del belga Bissibu. I l'equip espanyol de gimnàstica artística ha acabat 7è i, per tant, sense medalla, a la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
0: I pel que fa al temps, queden ruixats al Pirineu que van a menys. Fora del Pirineu ja no n'hi ha o són esporàdics, podem dir. A la nit i demà al matí estarà serè o poc ennuvolat i demà a la tarda només cauran algunes tempestes al Pirineu més oriental i també al voltant del prelitoral nord. La temperatura serà força semblant a la d'avui.
1: 3CAT Info.
3: Per la feina, ja!
1: Tres rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
4: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina 3 rondes.

Les Joves davant, aixecador col·locat, només queda l'enxanet a les tres passes, el poden carregar les Joves davant, 4 de Brunet, carregat a la colla Joves, xicats davant, som-hi Joves, ara traurà l'enxaneta, poc a poc aguantant-li la mida, per primer cop a la Bisbal, s'ha de veure aquest 4 de Brunet descarregat, surt l'enxaneta, surt l'aixecador, poc a poc Joves, traient la canalla, sortiran els dosos, l'estan defensant a terços, les Joves que se'l creu, les Joves que estan traient els dosos, les Joves que estan traient els dosos, les Joves que traurà les sisenes, una mica més de gas, els del carrer de Gràcia fent història a la Bisbal, a un pas a descarregar-lo, surten les sisenes, som-hi Joves, aplaudeix la plaça, sortiran el pis de quins, castell total a la Bisbal, 25 anys després, 25 anys després.

0: Castell total descarregat a la Bisbal. Història de les joves. Història de les joves d'estancar segle. Del 2000 carregat al 2025 descarregat. Somriu el tronc de les joves. Es miren l'escut, aixequen les mans i diuen: hem descarregat el 4 de la unet a la Bisbal.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 4 de 9 net que ha descarregat de manera magistral la colla jove Xiquets de Valls a la Bisbal del Penedès. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui, a altres rondes, assaborirem la diada bisbalenca.
2: Li dedicarem la segona ronda del programa, que començarem, però, informant de l'última hora castellera d'aquest diumenge. Fa poca estona, la colla vella ha actuat a Vallmoll i la jove de Tarragona, la Canonja. I aquest migdia també hem estat a la diada de la Festa Major de Gràcia. A més, també farem les prèvies de les grans diades de la setmana que ve, Sant Magí a Tarragona i Festa Major al Catllà i a l'Arbós del Penedès. Això i les novetats sobre el futur concurs de colles de sis.
1: Avui fem aquestes rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Víctor Rodríguez, el control central Xavi Vall i de l'actualitat castellera en parlarem amb la Iruna Rigau, castellera i excap de colla dels Marrecs de Sal, i Josep Torrenyo, editor del Món Casteller. Som-hi, doncs. Iruna Rigau, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Avui la Iruna ens acompanya a distància i aquí a l'estudi tenim el Josep Torrenyo. Bona nit, Josep.
4: Bona nit, què tal?
1: Escolteu, miràvem aquesta tarda amb el David les previsions, el temps per la setmana que ve, amb el que ens espera la setmana que ve, dimecres a Sant Magí, i després dissabte i diumenge al Catllà, l'Arbós, Igualada. I no es descarta la possibilitat que al Catllà i a l'Arbós hi pugui ploure. Escolteu, per aquestes colles que al cap d'una setmana han d'actuar a Sant Fèlix, a la Diada de Festa Major de Vilafranca del Penedès, si dissabte i diumenge s'acabessin suspenent aquestes diades, com els afectaria d'alguna manera, creieu? Gairebé 15 dies d'inactivitat a plaça i tancades només assaig?
4: Jo crec que 15 dies sense actuar, jo crec que ho notarien, eh? Ho notarien a faltar, ho trobarien a faltar. Segurament que hi ha moltes coses a polir. També és cert que s'ha d'intentar evitar caure al màxim, sempre, però més a una setmana de Sant Fèlix.
1: Ens imaginem alguna colla allò marxant corre-cuita del Catllà, si tan plogués, i anar-se'n al seu local i muntar una diada.
4: No t'estranyi, no t'estranyi.
1: Iruna, què et sembla?
3: Sí, totalment. Jo pensava en això també, que algunes s'inventarien segur per poder actuar al local, sobretot a part dels dies sense activitat a plaça, també perquè segur que hi ha colles que volen avançar feina també, no?, en aquestes diades.
1: Perquè les colles, els castellers, necessiten també el que han assajat durant la setmana, demostrar un poc o molt a plaça, és a dir, sentir el contacte amb el directe dels castells, oi?
3: Totalment, totalment. I al final també és estratègia de poder potser obrir plaça amb algun castell que després et servirà per a Sant Fèlix o la diada que sigui ja haver-ho fet, no? I això, anar traient feina i avançar-lo.
1: Eren previsions que hem vist al Servei Meteorològic de Catalunya, però, és clar, una setmana encara poden canviar moltes coses. I
2: el temps està boig.
1: El temps està boig, David, però per això tenim meteoròlegs que estudien el futur del temps. Escolteu, aquesta tarda hi ha hagut diada de Festa Major a Vallmoll i a la Canonja. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Doblet aquest cap de setmana de la colla vella dels Xiquets de Valls i de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els ballencs, després de ser ahir a la tarda a la Bisbal, han actuat fa poca estona a Vallmoll. I els tarragonins, que ahir a la tarda van ser el Cos del Bou, també han acabat d'actuar fa una estona a la Canonja. Comencem actualitzant el resultat d'aquestes diades de diumenge a la tarda. Ens situem primer, David, a la Canonja, on els a la camisa lila, els tarragonins, han compartit plaça amb els també tarragonins Xiquets del Serrallo.
2: Última actuació de la jove de Tarragona i els Xiquets del Serrallo abans de Sant Magí. Els liles s'han anotat el 2 de 8, el 3 de 9, el 5 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa als Xiquets del Serrallo, han sortit de plaça amb el 3 de 7, el 4 de 7 i el 9 de 6 amb una enxaneta.
5: Aguantem bé, per la feina, ja.
1: I com us dèiem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha complert avui amb una de les seves cites tradicionals, la Diada de Festa Major de Vallmoll.
2: L'endemà de la Bisbal, els del Portal Nou han comparegut en aquest municipi de la comarca de l'Alt Camp, amb el 3 de 8, el 4 de 8, el 5 de 7, el 4 de 7 amb el Pilar i el Pilar de 6.
1: I aquest migdia de tres rondes ha estat a la Diada de Festa Major de Gràcia, aquest any només amb dues colles, els anfitrions, els castellers de la Vila de Gràcia i de colla convidada, com és habitual les últimes temporades, els Xiquets de Reus. A la plaça de la Vila de Gràcia, la colla de la camisa blau marí, que enguany compleix el seu 30è aniversari, tenia com a gran objectiu descarregar el 4 de 8 amb l'agulla, però per tercer cop enguany els ha quedat encarregat.
2: L'han provat a la tercera ronda i s'ha trencat a la motxilla de sortida del Pilar. El 4 havia pujat bellugadís i un pèl lent, però l'han controlat i descarregat sense massa complicacions. Quan el Pilar hi ha quedat exempt, la sensació és que no ha quedat del tot ben lligat i que costaria defensar-lo, com ha passat quan l'Enxaneta acabava la motxilla de sortida. Els graciencs havien descarregat de sortida un còmode i bonic 3 de 8, que ja treballen dalt d'un folre, i a la segona ronda una torre de 8 ben agafada pel folre, que han descarregat amb comoditat i que només han hagut de treballar una mica per evitar la tendència a girar. La caiguda en el 4 de 8 amb l'agulla els ha fet descartar provar un pilar de mèrit al final de l'actuació. Carla Pinyera, la cap de colla, comença parlant del 4 amb l'agulla en declaracions al 3 rondes.
5: És un pilar que tenim molt mecanitzat. El fet de mantenir-lo tanta estona a dins és un pilar que ressenteix i, a banda, demana molta repetició. Llavors, l'hem tingut, les proves han sigut bones. Sí que després de cada caiguda hem après i hem corregit coses. A la primera venien seques que no coneixíem, a la segona ens van fallar les mans, avui ha fallat una qüestió de calma, de serenor, que bueno, són coses del directe. No? Les proves eren bones i havíem d'anar-hi, però bueno, és el que té. Que quan puja més neguitós del compte, la plaça molt plena, clarament, per la serenor del Pilar no ajuda i bueno, se'ns ha complicat.
6: Quins plans tens amb aquest 4 amb l'agulla a curt termini, vull dir?
5: Bona pregunta. Ara, de moment, tancar-nos a analitzar, a corregir i a donar-li les voltes que faci falta per reprendre una mica la inèrcia que teníem i la repetició que portava abans de la aturada. Realment, portar això per Festa Major avui, havent parat gairebé un mes, doncs era ambiciós. Tot i així, segueix, bueno, és la millor actuació per Festa Major des del 2018. Vull dir que, tot i estar frustrats, perquè clarament no era el resultat, és senyal que anem pel bon camí. I això, i amb el castell, doncs, seure, analitzar, corregir i repetir fins a treure'l, perquè hem de tornar a sentar les bases de la confiança i descarregar-lo d'una vegada. Com ho fem a l'assaig? A l'actuació.
6: La caiguda del Pilar igualeix una mica la Diada de Festa Major, però els altres castells, tant el 3 com la Torre, molt bé.
5: Bé, força solvents, també. Amb el hàndicap, no?, de que assages dues setmanes i gràcies i, bueno, amb aquesta pressió, no?, que és una plaça que ens estimem i és un dia important per nosaltres i volem anar màxims. I sí, el 3 bé, veurem com, bueno, està responent bé també sobre folre, i el 2 de 8 en folre, bé, un pèl treballadet, però, bueno, un altre més que ens emportem.
1: I els Xiquets de Reus, amb pocs assajos després de l'aturada d'estiu, han descartat el 5 de 8, que tornaran a provar de 8 en 8, a Igualada.
2: Actuació còmoda avui de la colla del Baix Camp, que no obstant això ha hagut de treballar de sortida un 4 de 8 que se'ls ha desfigurat i ha acabat amb dos pilars molt junts. A la continuació han descarregat amb correcció el 3 de 8 i el 5 de 7. Marina Bertran, la cap de colla, comença explicant el 3 rondes què els ha fet descartar avui el 5 de 8.
7: El 5, el problema que teníem és que ens ha faltat aquesta setmana que hem tornat de vacances, ens faltaven peces del pom de dalt, llavors vam fer un pom nou molt petitet que va funcionar molt divendres, però no el suficient com per portar-lo avui a plaça. Llavors, tot i que hem fet proves bones aquesta setmana, dubtàvem de si sí o si no, i al final hem optat per assegurar i fer-lo la setmana que ve. I els castells de 8, bé, el 3 de 8 el tenim molt bé, el 4 se'ns havia deformat els últims dies, vull dir que era important avui recuperar bones sensacions, i llavors sí que eren castells còmodes, però bueno, que ens faltava això d'agafar-los i tornar-los a agafar la confiança per poder seguir endavant, perquè les proves de folres estan anant bé, però necessitàvem que les estructures anessin sueltes.
6: I aquests propers dies o setmanes com te'ls planteges?
7: A veure, esperem poder portar el 5 de 8 a Igualada i a partir d'aquí doncs estem pendents de si arribarem a portar el castell de nou a Misericòrdia o al concurs. I llavors, important, els assajos, picar molta pedra per tenir gent per poder posar els folres a dalt i treballar folres, perquè la resta està tot. Hem estat tota la temporada treballant els nuclis i estan molt bé, vull dir, ens falta poder-ho pujar dalt i tenir molta gent a baix que ens ajudi a fer pressió.
2: La colla de la camisa avellana va actuar ahir dissabte a l'Hospitalet de l'Infant, on va descarregar el 3 de 8 a més del 5 i el 4 de 7. Al seu costat, els xiquets de Cambrils van estrenar el 4 de 7 amb l'agulla i també van descarregar el 3 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7.
8: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
9: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Jordi Andreu. De la mateixa manera que ha sigut el Gatsby a la Vilafranca, tot i que no es prodiguin tant amb el 5, però quan han fet el 5 i en el 3 i continua anant.
11: Laia Díaz.
12: La veritat és que ja la primera ronda hi ha hagut la primera sorpresa amb el 4, amb aquest 4 de 8 dels castells de Badalona, que gairebé era el primer 4 de 8 que es veia des de que s'han fet les edicions de l'antic concurset.
13: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
1: I aquest cap de setmana encara hi ha hagut més actuacions que us volem comentar. Comencem per aquesta tarda Mollet del Vallès amb els moixicanguers d'Igualada i els castellers de Mollet.
2: La colla local hi ha fet el 5 de 7, el 3 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 després d'un intent desmuntat, i els moixicanguers el 5 de 7, el 3 de 8 i la torre de 7. Ahir els moixicanguers ja van actuar a Santa Coloma de Caral i van descarregar la torre de 8, el 4 de 8 i el 5 de 7. Al seu costat els castellers de Mediona i van fer construccions de 6 com la torre de 6.
1: I aquesta tarda roda de Barà, fa poca estona que s'acaba l'actuació dels xicots de Vilafranca i els nois a la torre i els minyons a l'Orbos.
2: Els penedesencs que ahir a la tarda van fer el 5 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 a Castelldefels, avui han completat el 5 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 3 de 7. Els nois de la torre han fet el 7 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla i els minyons a l'Arbós, un intent desmuntat de 3 de 7 i una actuació completa de 6.
1: Aquest migdia els bordegassos de Vilanova i els castellers de Sabadell han actuat a la pleca de folk d'Estocolm.
2: Deixem constància del 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7 dels Saballuts i els dos bàsics de 7 dels vilanovins com a construccions més destacades.
1: I d'ahir a la tarda destaquem tres actuacions més, una al Cos del Bou de Tarragona, una altra molt a prop a Ferran i també una diada a Castelldefels.
2: A la dia de Sant Roc, la jove de Tarragona hi va descarregar el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I al seu costat, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau hi va fer el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat. A Ferran, els xiquets de Tarragona hi van completar el 3 de 8, el 7 de 8 i el 4 de 8 i els castellers d'Altafulla el 3 i el 4 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla.
1: I finalment, a la plaça de l'Església de Castelldefels, felicitats als grocs locals que hi van firmar la seva millor actuació de la història.
2: Amb la torre de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 per baix. També van fer un intent desmuntat de 3 de 8 i un intent de pilar de 6 per sota. Al seu costat, els xicots de Vilafranca hi van completar el 4 de 8 i el 5 de 7 i el 3 de 7.
14: Ja no va. En Joan Petit ja no balla, ja no balla, li han clavat una navalla, ja no balla.
1: Comentem aquesta primera ronda que hem repassat ja avui amb les últimes diades d'aquest diumenge i algunes també d'ahir dissabte. Iruna, tu com a pilanera, els castellers de la Vila de Gràcia, una colla que domina el Pilar de 6, però que no hi ha manera amb el 4 de 8 amb l'agulla. Per la teva experiència, en aquest castell i en el Pilar, què els hi falta, què no funciona bé?
3: Bueno, el que està clar, que la cap de colla ho deia, és que cada vegada que el porten a plaça aquest castell és un aprenentatge, no? I veuen què no funciona tan bé i intenten millorar-ho. Jo el d'avui sí que no l'he vist, el vaig veure a Vic i la Carla ho comentava, no? Que va ser un fall, un l'encaix, el segon del Pilar poder quedava molt alt, no? Llavors no és el mateix tampoc treballar un Pilar de 6 amb tota la pinya pendent de tu que treballar aquest Pilar dins d'un 4 que estàs agafat amb 4 mans, no? Llavors, bueno, si no prenen mal és qüestió de tancar-se al local, assajar i veure què és el que han d'anar millorant, sobretot la confiança, jo suposo.
1: Avui la Carla també parlava de la pressió de la plaça, la pressió quan jugues a casa, diguéssim, quan actues en una diada de festa major de casa teva, que és una diada de compromís. Aquesta pressió del públic, de l'aficionat, et pot afavorir, però de vegades poder també et pot afegir una pressió extraordinària que no va bé per estrenar un castell?
3: Sí, segurament. És que tot compta, no? I a vegades també és l'estratègia en quin ordre fas els castells, l'han deixat per última ronda, no? Potser ha tingut a veure també aquesta pressió acumulada d'anar veient que passaven les rondes i encara no arribava. Però bueno, també és veritat que els castells d'abans han anat bé i això encara pot generar més confiança, no? Llavors, hi ha molts factors a valorar, però està clar que actuar en plaça pròpia sempre hi ha aquest neguit de més i aquesta pressió.
1: Josep.
4: Sí, i no sé, no hi he pogut estar a Gràcia, i no sé quin era l'ambient, però també és un públic molt, molt variat, potser
1: la plaça estava
4: entès.
1: Plena, eh? I sí que es veia que hi havia molta turista, d'aquell que comença a aplaudir abans
4: d'hora, etcètera.
1: I esclar, hi ha un castell amb l'agulla, que és el castell que, per definició, agrada gairebé més als turistes, sí, no sigui sí, de 6, sí, de 7, de 8 o de 9, això és igual.
4: I els aixecats per sota.
1: Exacte, també, sí, doncs sí que la plaça ha aplaudit fora de temps, però vaja.
4: És evident que tenen un petit problema amb el 4 de 8 amb l'agulla, que segurament que el resoldran, i a partir d'aquí anar enganxant verís descarregats. És una cosa que ja l'havia fet una altra època, també el 3 de 8 amb l'agulla, però sí que la part negativa, no? Aquestes caigudes tan consecutives que no espantia la gent del Pilar, sobretot a la canalla.
1: Mm-hmm. Gràcia compartirà el concurs, la sessió principal de diumenge, amb els moixicanguers d'Igualada, que han tornat a vacances amb la Torre de 8. Una bona declaració d'intencions als Alanoia, que la setmana que ve volen provar un castell de nou, precisament en plaça pròpia, a la seva festa major.
4: Sí, jo crec que tot va de cara al 3 de 9 en folre i al 5 de 8, i a més aquesta torre de que somien, no?, a tirar un pis més enguany. El calendari potser els va una mica justet, no?, perquè tan sols s'han incorporat aquest cap de setmana i han d'anar, doncs, apretant al màxim per intentar portar com a mínim un castell de nou. Ja ho han fet altres festes majors, i a partir d'aquí veurem quina serà l'evolució de la temporada, però tirem bé.
1: Què et semblen els moixegangers a Iruna?
3: Bueno, a mi em sembla una colla que em fa molta enveja sana, no? Sempre en aquest to ascendent, i que no baixen d'aquest nivell, anar reafirmant els castells de nou. És el que ha dit el Torrinyo, eh? Sempre arriben a la festa major que han tingut poc marge perquè han fet vacances, però han fet castells de nou també. Per tant, jo crec que aquesta torre els hi haurà anat molt bé també per rodar el folre. Tenen una torre espectacular que els genera aquesta confiança també de poder portar-la, i això és aquest treball de folre que després també és molt bo pels castells de nou.
1: I avui també hem vist a Gràcia els xiquets de Reus, també no fa massa que tornen d'una parada d'estiu.
4: El seu ritme, no? És d'aquelles colles que encara no despunta del tot. Enguany tenim moltes colles que estan assolint la seva millor temporada o recuperant èxits, anotant-se de nous, però els veus amb un ritme més tranquil·let.
1: De fet, segurament, l'any passat ja els grans castells poder era més cap al final, la segona part.
4: Poder sí, però potser hi havia aparegut la Torre de 8 o el 5. Veies un bagatge que tot apuntava que, sí, els castells de nou, la que puguin els trauran, però en canvi el procés és més lent. Hem sentit també la cap de colla, no?, que deia que tenia un pont preparat pel 5, però encara l'ha vist una mica justet per tirar-lo 8. A Igualada veurem.
1: I Bruna, com veus la colla que dirigeix la Marina Bertran?
3: Sí, també acaben de tornar de vacances, no? I potser és molt precipitat aquesta ja primera setmana, el 5 de 8 l'han fet una vegada aquesta temporada, just abans de vacances també, llavors segurament necessitaven la diada d'avui fer aquesta prèvia de recuperar 3 i 4 de 8, tenir bones sensacions amb bàsics de 8 per igualar, a veure si poden encarar el 5 de 8. I penso que és una colla que 100% sempre es planteja els castells de nou, no? I més amb any de concurs segur que en volen portar algun.
9: Segona ronda.

Aleta, que farà la seva entrada a la part del 3. Aleta, a la part del 3, traspassarà a la part del 2 els castellers de Vilafranca, que carreguen el 5 de 9 a la segona ronda de la Diada de la Mare Déu d'Agost a la Bisbal del Penedès. La sortida de l'Enxaneta amb molta tranquil·litat. Pateix una mica a nivell de 15 al castell, però aguantant la mida als terços. L'Enxaneta que toca el folre. Les dues cassoletes sortint. Surten els donos de la part del 2, de la part del 3. Treballant aquest 5 de 9 els castellers de Vilafranca. Volen el segon cama extra de la tarda. Els donos de la part del 2 que ja toquen el folre. Ara surten els de la part del 3. Els verds aguantant-lo. Els verds que descarregaran aquesta supercatedral en la segona ronda de la Diada de la Mare Déu d'Agost a la Bisbal. Aplaudeix el carrer Doctor Robert, les sisenes de la part del 3 que surten, i el tenen els castellers de Vilafranca. S'encavalcarà l'Enxaneta, el poden carregar, les tres passes de l'Enxaneta, 2 a 9, carregat per la colla joves. Xiquets de Valls, l'hauran de treballar, veurem si el poden defensar. Veurem si el poden defensar, surt l'Enxaneta, surt l'aixecador, a poc, sense danyar l'estructura, treballen els quarts, treballen els quins, defensa èpica d'aquest 2 de 9 a la Bisbal, a veure si el poden descarregar, la sortida de dosos, important, suavitat aquí, en la sortida, treballen els quarts, treballen els quins, treballen les manilles, el dosos sortint, com treballen els quarts, aguantant-lo les joves, el descarregaran una mica més de gas, la sortida, ara de les sisenes, i el tenen, 2 de 9 èpic, 2 de 9 èpic de les joves en la tercera ronda. Amb la sortida dels dosos, que ja toquen el folre, i ara de les sisenes, la colla vella dels xiquets abans, que en la segona ronda descarregarà el 4 de 9. Arrafà de la caiguda de 5 de 9 de sortida i suma el 8è 4 de 9 de la temporada. Ara amb la sortida del pis de les sisenes aplaudeix la plaça. Castell descarregat de la colla vella dels xiquets de Valls.

0: Ens hi estem acostumant a veure les colles dels xiquets a Valls descarregar de manera impecable el 4 de 9 net, gairebé com si fos un 4 de 8 o més bé que molts 4 de 8 que veiem cada setmana. I ahir va ser el torn de la colla jove xiquets a Valls, que va deixar tothom bocabadat amb el domini incontestable que va exercir en el Castell Total. La jove es va sortir ahir molt reforçada de la Bisbal, a diferència de la colla vella, que va tornar a caure i coincidint amb un dels moments més delicats i inoportuns a la temporada, abans de les diades del Catllà, l'Arbós i Sant Fèlix. La Bisbal pot ser un termòmetre per aquestes dues colles i també pels castellers de Vilafranca, que van complir amb un programa ambiciós i pensat també per cites superiors. Les joves, com dèiem, ahir va meravellar amb el 4 net, però també li va anar just amb el 2 de 9, que es va situar al límit i que va poder salvar per la qualitat i confiança dels seus castellers.
1: La colla jove es va signar una actuació memorable al carrer Doctor Robert. Els del carrer d'en Gassó van obrir el seu torn amb un 3 de 9 sense complicacions. A la segona ronda va arribar el gran moment, el 4 de 9 net, el segon de la temporada i el primer descarregat a la Bisbal. El Castell Total vermell no va tenir les indecisions de la setmana anterior a la Fira Gos. Es va completar amb agilitat i una solvència espectacular. Un cercle que es tancava 26 anys després d'haver-lo carregat en aquesta mateixa població. Després de l'èxit del 4 net va tocar el tercer 2 de 9 de la temporada, una construcció al límit però ben defensada pels quarts i les manilles. Amb dos games extres al serró, els de la camisa vermella van cloure la seva participació amb un pilar de 7 amb solidesa i que demana aviat un pis més. Escoltem la valoració que va fer pel 3 rondes al cap de colla Francesc Inglés.
2: Molt content, l'objectiu que ens havíem marcat era igualar o millorar l'actuació que vam fer per Sant Joan i ho vam aconseguit. A nivell de colla ens feia moltíssima il·lusió descarregar el 4 net en aquesta plaça, personalment m'ho feia també moltíssima i hem vist l'oportunitat aquest any i ho hem fet.
0: Els castellers de Vilafranca van complir fil per randa amb el seu programa, van descarregar els dos gamma extra que duien en cartera i van tornar a rodar les manilles del 4 de 10.
1: Els verds van anar de cara a la Bisbal, el castell d'obertura va ser el 4 de 9 amb l'agulla, el 6è de l'any, i el van descarregar amb molta correcció. A més, van canviar l'enxaneta del pilar. Seguidament es van anotar el tercer 5 de 9 de l'any, que va ser un pèl dinàmic a la baixada. Van tancar les tres rondes de castells amb un 4 de 9 lleuger, pensant en el de 10 pisos que ha d'arribar per Sant Fèlix. Per rubricar la actuació van signar un pilar de 7 marca de la casa. Àngel Grau, cap de colla, en declaracions al 3 rondes.
3: Contents, a més són castells que tenien certs canvis, sobretot l'enxaneta del pilar, per exemple, és nova, que no ha fet ni el pilar de 6 ni el 4 de 8 amb agulla, i avui s'ha estrenat amb el de 9 i el de 7. I algun segon que també sense ficar mal a l'última hora i hem hagut de fer canvis, però molt contents de com hi hem arribat, perquè aquesta setmana d'assaig tampoc no ha sigut una setmana d'aquelles molt profitoses, però hem pogut fer el 4 de 9 amb agulla, hem pogut fer el 5 de 9 i sobretot aquest 4 de 9 que ha anat molt bé i ha encarat sobretot aquest 4 de 10 que ha d'arribar per Sant Fèlix.
0: La colla vella dels xiquets a Valls no ha donat continuïtat a la gran actuació de la Fira Gos, que semblava que havia esvaït tots els dubtes acumulats durant el juliol. Ahir va tornar a caure en un 5 de 9 que se li va embolicar per dalt i va sortir de plaça amb la preocupació lògica que genera veure com després d'un Sant Joan espectacular li és molt difícil continuar avançant.
1: L'ensopegada amb la Supercatedral va obligar els rosats a fer canvis al repertori inicial previst. Van redreçar l'actuació amb un 4 de 9 alleugerit per dalt i un 4 de 8 amb el pilar sense contratemps. Es van acomiadar amb un pilar de 6, estructura que treballen amb una enxaneta nova i que tenen ganes de tornar a pujar un pis o dos abans que acabi el mes d'agost. Al final de la diada, el 3 rondes va parlar amb el cap de colla, Manel Urbano, i van tomar el mea culpa de no haver planificat bé la visita a la Bisbal.
4: La lectura no pot ser positiva, perquè després d'una caiguda de 5, doncs, no és positiva. No ha anat bé el 5, no hem estat còmode en cap moment, al final ha saltat d'una manera, però no hem d'estar contents. I després de conduir la diada una mica més mirant cara per nosaltres que una mica que més cara fora, no? Coses a millorar, crec que s'ha de fer una mica d'autocrítica i crec que la planificació que he fet en aquest cas, o que hem fet els que anem al davant, doncs, de fer aquests dies de festa previs amb una diada tan grossa, no és bona si no fas com a mínim dos dies d'assaig. Amb un dia d'assaig, després de parar tant, sí que veníem d'una molt bona diada al Firagós, però que al final tots parem una mica de rodatge. I crec que s'ha de fer una mica d'autocrítica perquè no ha estat bona la planificació, perquè bé, jo crec que ha sigut el condicionant número 1 del que ha passat avui, no?
0: Al carrer del doctor Robert també va actuar la colla castellera de la Bisbal, castells de set bàsics dels bous, anfitrions a la diada.
1: Van completar amb força correcció el 4 de 7, el 3 de 7, la torre de 6 i el pilar de 5. La cap de colla Thaís Ferrer parla de les possibilitats de créixer abans que acabi la temporada.
5: Lo que tenim clar és que ho tenim assolit, llavors, amb els castells que tenim, si hem de fer un pas més, serà una mica més fàcil.
1: Esteu assajant el 4 de 7 amb l'agulla i la torre de 7.
5: Estem assajant diferents encaixos. Al final, és el que diem, m'encansa la gent als assajos. Necessitem reforç per assajar les pinyes i els encaixos i el pas següent manarà el temps.
0: A la Bisbal del Penedès, cada any hi passen coses i aquest any també, Josep Torrenyo.
6: Sí, i molt, molt interessants, eh? Jo vaig gaudir moltíssim de la diada. És una plaça molt dura, tradicionalment molt dura, des de que s'ha passat a la tarda potser es pateix
1: menys. Ja no és la caldera.
6: No, ja no és la caldera, es pateix molt menys. I fins i tot crec que va començar mitja hora més tard expressament per combatre, no?, les temperatures, però bé, vam veure detalls molt, molt importants, molt macos.
0: Era una, la joves de Valls, 4 de 9 net fantàstic i 2 de 9 podríem dir d'infart, les dues cares d'una moneda, o salvar aquell 2 és conseqüència potser de la bona feina feta amb les manilles i la confiança adquirida també en castells com el 4 net i els bàsics de 9 de la temporada.
7: Bueno, totalment, ho has comentat, surten super reforçats d'aquesta diada, no?, i van deixar aquesta torre de 9 amb forra i manilles pel final, que també hi ha el desgast després de venir d'un 4 de 9 net, per molt bé que l'hagis fet, que va estar molt ben executat, és el desgast també de tota la diada, i allà hi va haver una feina de les manilles espectaculars i una confiança a dalt al tronc de que per molt que baix treballessin, a dalt s'aguantaven.
0: El francès anglès, el Quico de Cabra, el cap de colla de les joves, aquest any és la segona temporada que exerceix el càrrec, i sí que podem dir, no sé, que li ha donat una altra imatge, potser, a la colla, no?
6: No, té caràcter.
0: Ell és un home de caràcter i la colla reacciona.
6: Tros de pa, però té aquest caràcter que a vegades a les colles aquests lideratges es noten, s'acaben notant. Potser aquesta torre de 9, o 2 de 9, de les joves de Valls, que em porten, crec, 10 en dues temporades, 10 en dues temporades.
0: Aquesta 3, sí.
6: Jo crec que és cosa del Quico i de la tècnica i de que els resultats van acompanyant i s'han trobat una torre, encara que vagi malament, l'acaben descarregant i això vol dir que hi ha confiança, que van consolidant els folres i manies i donen resultats, sobretot quan ja vens a descarregar el 4 net i sobretot quan la colla rival t'està fallant.
0: Segurament aviat aquest mes, si tot va bé, ja sentirem després el Quico parlant-ne, li veurem el 2 de 8 net a les joves, no? Potser l'única pega de la temporada és no tenir més ventall de gamma extra o simplement aquest ja és el seu ritme?
6: Sí, jo crec que és el seu ritme i la manera de viure i veure els castells, no? Que ells cerca, per exemple, enguany han fet el 5 de 8, que feia com 3 temporades que no el traien a la plaça. Home, jo trobo faltar un 5 de 8 que el tinguin consolidat per tenir un 5 de 9, no? Els castells amb l'agulla, amb el pilar que tenen, espectacular, no se'n veuen, no passen del 4 de 8 amb el pilar. Jo crec que això els hi podria donar més ventall. Però sí, com deies, jo crec que el 2 de 8 comença ja a posar-se bé i aquest agost, vaja, segur que el veiem.
0: Iruna.
7: Sí, total, i a més són els mestres, no, dels castells nets i d'aquestes estructures, i potser precisament per això, pel volum de gent en determinats moments de la temporada que no els hi permet assajar potser estructures que requereixen més i més gent, o el calendari que tenen, que cada colla també es coneix, no, quan poden fer aquest salt a castells de gamma extra més grans o més exigents, els ha portat aquest ritme, però, bueno, la diada d'ahir a la Bisbal, excel·lent, llavors poden estar molt contents, jo penso, i el que dieu també, no, de quan hi ha un líder al davant que a més és superestimat per la colla i que fa que la gent hi cregui amb el que diu, perquè ell va anunciar que a la Bisbal anava el 4 net i anava a la Torre Nova amb Folre Manilles, i tothom hi ha cregut cegament i així ho van poder fer.
0: Sí, el Llorenç al Penedès la setmana passada a tres rondes ja ens ho va dir clarament, objectiu 4 net i 2 de 9, i així ha estat. Al final de la diada vam sentir el Manel Urbano, el cap de colla de la Colla Vella, entonant, podríem dir, el mea culpa. És la segona vegada que li sentim aquesta temporada. Després, el juliol també va reconèixer que segurament no s'havia planificat bé les actuacions, s'havia apretat massa la colla. No sé, la Colla Vella un altre pas enrere quan semblava que la Fira Gos podria suposar la rampa de llançament d'un mes per tornar a embadalir tothom, eh?
6: Bé, l'ensopegada amb el 5... El Castell ja va pujar tocat d'entrada, però ja l'hem vist un cinc remenat d'inici, no? La Colla Vella, jo crec que és un accident molt localitzat a la part alta del Castell, una mica semblant, però salvant les distàncies amb el que va passar al Vendrell, sí que és cert que una caiguda a aquestes alçades de temporada et deixa més tocat, sobretot quan se te'n passa la pinya, perquè el folre damunt de la pinya, vaja, no surts de plaça content, evidentment. M'agrada molt l'autocrítica que ha fet el Manel Urbano. Molts pocs caps de colla fan aquesta autocrítica moltes vegades, però bé, jo estic convençut que la Colla Vella té el potencial aquell que tots coneixem, que ve el mes d'agost, que ve el Catllà, que és una plaça molt important per la Vella, l'endemà l'Arbós, i donaran guerra.
0: I era una... Ahir tu hi eres a la Bisbal i, és clar, aquella caiguda, vagi o no vagi ser un accident per dalt d'aquest castell, que sí que és cert que anava força remenat, a la tropa, a la colla no la deixa indiferent i acabes la diada amb mal regust de boca, evidentment.
7: Sí, va ser una caiguda molt lletja, que no agrada gens, no?, quan s'acaba obrint de baix, i bueno, és una caiguda que fa mal de veure i segurament arrastres algunes lesions. Després diria que per dalt a les estructures ningú va prendre mal, no? I bueno, és veritat això, que Manel ha sigut molt crític i és també la forma de poder trobar solucions a tot això, no? I és cert que van sortir amb aquestes males sensacions, però també et diré que ja entraven a plaça una mica amb males sensacions la Colla Vella, no? Que és un lloc que... una diada que ells volen portar aquests castells de gamma extra perquè la plaça s'ho mereix, és una colla que ho pot fer, però les sensacions que porten ja a la Bisbal ja és de, ai, a veure què passa, no? I, bueno, una mica això potser també fa amb la confiança, amb com afrontes els castells, però, bueno, també és veritat que abans del Firagos també venien d'una caiguda de castell de nou i van tornar a brillar, no? Llavors, si sí, una colla es pot recuperar de tot això i afrontar el que els hi ve ara és la Colla Vella.
0: Però el Manel Urbano sí que va aconseguir que abans de la Firagos la colla es tanqués i fes grans, grans assajos abans d'aquella diada, i aquí ha reconegut que, coincidint amb l'eclipsi, va donar festa a la colla. És clar, aquesta setmana només havien assajat, crec, una vegada,
1: dijous.
0: No? Dijous. I les altres colles, sembla que la Joves va, com a mínim, en va assajar ja dues, i els castells de Vilafranca amb els assajos que fan també van assajar dues vegades.
6: Sí, és possible que trobin a falta aquest assaig que no es va acabar produint, però cert que...
0: No, dones potser un missatge que potser
6: sí, que
0: la diada...
6: Fet, sí, que anem sobre segur, que el 5 de 9 doncs, ja l'han descarregat. Sí que és cert que a toro passau, com es diu, podem pensar en això, no? Però també ho ha dit l'Àngel, tot i que ha assajat dos cops aquesta setmana, no han sigut assajos gaire profitosos. Hi ha molta gent de vacances, hi ha molta gent que del calendari que ve ara diu, doncs mira, jo a la Bisbal no hi seré, però no fallaré ni a l'Arbós i al Catllà, molt menys a Sant Fèlix, no? És un dia també estrany, és una plaça molt estimada per la colla Joves, i en canvi la colla Vella acostuma a ser la que porta menys gent, també és veritat, eh? Vull dir que a part d'aquest assaig que s'ha trobat a faltar, potser hi ha més altres coses, no?
0: En qualsevol cas, Iruna, aquests accidents del el juliol i l'agost de la Colla Vella, tampoc no ens han de fer prejutjar res de cara a Sant Fèlix, perquè ja sabem que tal com està el calendari, la setmana abans d'anar a la Festa Major de Vilafranca és una setmana neta, de dilluns a dissabte, podríem dir, i ja sabem que la Colla Vella, tancada a l'assaig una setmana sencera, pot revertir tots els fantasmes i en fi, només li cal tornar a assajar intensament com abans de Sant Joan i arribar a Vilafranca amb tots els triomfos.
7: Totalment, 100% amb això, no? I també són assajos amb moltíssima gent, no? Que és una mica el que dèieu ara, que per molt que haguessin assajat, potser si no haguessin tingut la gent per fer bones proves, són assajos que tampoc aporten tant. En canvi, aquests assajos previs a Sant Fèlix, 100% que hi seran tots, ho donaran tots, i si algú té ganes de revertir això i de que vagi bé, són ells i són competitius i trauran l'energia i ho podran revertir 100%.
0: Mm-hmm. Els castellers de Vilafranca, els Verds, compleixen el seu programa i, comptat i debatut, i amb tots els respectes, un gran assaig a plaça amb castells que descarta pel 30 d'agost i posant les manilles amb aquell 4 de 9.
6: Sí, sí, sí, ja ho havien sentit també al cap de colla, que necessiten fer amb aquestes diades de tants games estres, els castells de nou bàsics queden apartats, no? I necessiten enrodar-los. Ahir va tocar el 4, un bon 4, li va faltar una mica de rima, jo crec. El Folre el vaig era una mica el que serien les manies una mica forçadetes, però bé, els Verds arriben de moment a les portes del Cadí i l'Arbós amb un estat de forma molt important, i amb això també compta.
0: Una colla que aquesta temporada, amb tot el ventall de castells immens que ha fet de la gama extra, abans ho comptàvem, abans d'entrar aquí a l'estudi, quants deies, Josep, que n'havien?
6: Crec que són des de Tots Sants de l'any passat, amb el 3 de 10, 4 de 10, 4 net, pila de 8, i fins avui crec que són 23 o 24 games extres.
0: I cap caiguda. I cap caiguda durant...
6: Només un intent desmuntat de Torre de Nou Altafulla.
0: I, no, va ser un peu desmuntat, el 4 amb l'agulla de Vilanova, sí. A Iruna, se les juguen massa els castellers de Vilafranca, no descartant el 3 de 10 a l'Arbós o al Catllà?
7: Mira, jo penso que per mi la dada més destacada és aquesta de les zero caigudes, no? Fins al moment. Llavors, si han arribat fins aquí amb tot el que estan fent aquesta temporada, penso que més forts mentalment del que estan ara no ho poden estar. Llavors, és una plaça que, bueno, també deien a veure si cap, si no hi cap, si el podem fer, si no podem fer el Catllà, el Castell de Déu, però també en tenen ganes, no?, de poder-lo portar alguna vegada allà, i si algun any poden, és aquest.
0: Sembla impossible que enguany per Sant Fèlix es repeteixi el mal començament de diada pels castells de Vilafranca que van tenir l'any passat.
6: No, espero que no, perquè és veritat que, i a més l'Àngel ho deia, el cap de colla ho diu una mica enfotent-se una mica, de que des d'aquí és cap de colla, no ha tingut gaire sort en Sant Fèlix.
0: Bueno, però va guanyant els sortejos ell, eh?
6: Sí,
0: I sembla que el Toni de Lloret perdia...
1: Haurem dijous el sorteig.
6: Sí, no, però com diu la Iruna, arriben mentalment molt forts. És cert que els castells que aproven colles com els Verds a vegades jugues una mica amb el límit i que bé, de moment les caigudes lluny.
0: Iruna, res més sobre la Bisbal?
7: No, bueno, els bous que no n'hem parlat, no? Mm-hmm. Amb aquesta clàssica de set que també...
0: Castells ben fets,
7: diu... Supersolvents i que es veu que si són gent i poden han de fer ja un pas més.
8: Tercera ronda.
0: La Diada de Sant Magí a Tarragona obre dimecres una setmana, com dèiem, d'alta intensitat a les places castelleres. La plaça de les Cols serà la primera etapa i, a continuació, el Catllà, l'Arbós i Igualada. Dimecres, a la plaça de les Cols, a partir de les 12 del migdia, hi actuaran les quatre colles de la ciutat amb previsions a màxims. Comencem per la colla jove Xiquets de Tarragona, que hi porta un programa amb, com a mínim, un castell de gama extra.
1: Els Liles hi garanteixen el 2 de 9, castell que han complert d'enguany en 3 ocasions, i treballen per encabir-hi el 5 de 9 que no descarreguen des del 2023. En canvi, descarten el pilar de 8, estructura que l'any passat van assolir en aquesta actuació, condicionats per les característiques de la plaça. Gina Fort, cap de colla.
9: Sí, al final són les proves que els castells que volem portar el dia de Sant Magí, 2 de 9, 5 de 9, veurem quin és el tercer castell i acabarem amb un pilar de mèrit. No sabem de quin pis serà, però de 8 segur que no.
0: Els Xiquets de Tarragona, en plena projecció ascendent, arriben a Sant Magí havent descarregat el 4 de 9 en dues ocasions.
1: Precisament, consolidar el 4 és un objectiu dels ratllats. A falta d'un assaig, dilluns al vespre a la plaça de les Cols, el cap de colla, Roger Budesca, veu possible atacar el 5 de 8 i el 3 de 9.
8: Les sessions són bones, tenim entre 4 i 5 castells en cartera. Al final, el que hem vist fins ara ha sigut el 7, el 4 i el 3 de 8. Veurem si podem arribar amb alguna més, ja sigui el 5 o el 3. Veurem dilluns acabem de parlar, acabem de veure, però la diada n'hi ha per allí.
0: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau plantegen un Sant Magí amb més d'un castell de la gamma alta de 8.
1: A hores d'ara, els del barri cooperativista celebren un assaig especial al seu local. La previsió és afrontar el 4 de 8 amb l'agulla, que han descarregat en dues ocasions, i estrenar el 5 de 8. L'acompanyarien d'un castell bàsic de 8 i el pilar de 6. El cap de colla, David Lobo, parla de l'evolució que està tenint el 4 amb l'agulla.
10: La nota important es trobava en tornar a reeditar aquest recent estrenat 4 de 8 amb l'agulla, i crec que en vam sortir molt reforçats ja l'execució i sobretot de cara a enfrontar un castell d'aquestes característiques a una plaça i una diada com és Sant Magí.
0: I els Xiquets del Serrallo es presenten a la plaça de les Cols en un moment extraordinari.
1: A falta d'un últim assaig dilluns a la nit, els del barri Mariner es proposen reunir per primera vegada la clàssica de 8 sencera amb el 2 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 8. Ho explica el cap de colla, Josep Maria Gaia.
11: És molt important per nosaltres poder aconseguir els tres castells junts. Si que hem consolidat 3 4 de 8, en portem 7 2 de 7, el 3 aquest, volíem anar amb el segon ja descarregat abans de Sant Magí.
0: Això dimecres a Tarragona i dissabte a la tarda arriba el Catllà i diumenge al migdia l'Arbós. Són dues actuacions en què, amb poques hores de diferència, coincidiran els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
1: Les tres colles volen portar més d'un castell de gamma extra a les dues poblacions. Els castellers de Vilafranca es proposen repetir el 3 a 10 descarregat l'1 d'agost a Vilanova. El cap de colla, Àngel Grau, apunta a l'Arbós, però tampoc descarta portar-lo al Catllà, actuació on no s'ha vist mai aquest castell.
3: Repetir una mica tota la gamma de gamma extra que hem fet i intentar fer un castell de 10 també abans d'arribar a Sant Fèlix per arribar al dia 30 amb totes les garanties possibles i tot ben treballat.
1: El castell de 10 anirà a l'Arbós?
3: No ho sé.
1: Hi ha possibilitats de setmana.
3: Sí, bueno, el Catllà hem de veure la plaça, hem de veure on ens posem, hem de veure moltes coses i la plaça ens agradaria molt perquè crec que com aquí la Bisbal també podria ser algun any venir-lo a fer perquè s'ho mereixen i ens tracten molt bé, ens venen a veure i hi ha un tracte exquisit, no?, que en altres places potser no tenim, però és una plaça que és petita, que tenim unes escales i hi ha uns hàndicaps. I a l'Arbós també és cert que hi ha l'afició de Vilafranca que ve molt més i a nivell de pinyó no patim tant, però ja veurem on va.
1: La colla vella vol passar pàgina del mal resultat de la Bisbal i confia que el Catllà i l'Arbós siguin places per tornar a oferir com a mínim el nivell de la Fira Agos. Ho explica el cap de colla, Manel Urbano.
4: No m'agradaria modificar res del pla que teníem fet. Evidentment que quan caus doncs sempre resta, caure sempre resta, però no m'agradaria modificar el pla que tenim. Ara, aquesta setmana, recuperarem alguna peça, potser perdrem alguna altra, però recuperarem alguna peça i després també doncs, continuar treballant, perquè crec que, com he dit abans, el greu problema ha estat que hem deixat de treballar com estàvem treballant, hem fet uns dies de festa i potser ens faltava una mica més de rodatge per arribar a una actuació tan bona com la d'avui.
1: Depenent de com vagi Sant Magí, a banda d'enlairar el 2 de 9 i el 5 de 9, la jove de Tarragona es podria atrevir amb l'estrena del 4 de 9 amb l'agulla al Catllà. La cap de colla, Gina Fort, parla de la prova feta ahir al Pla de la Seu després de la Diada de Sant Roc.
9: I el 4 amb l'agulla, bueno, anem treballant, el 4 amb l'agulla també ha estat molt bé, a la Diada, i aquí a l'assaig anem intentant arreglar cosetes perquè pugui sortir el més aviat possible.
0: I lluny de la pressió mediàtica del Catllà i l'Arbós, la colla jove, joves del Xiquets, la colla jove Xiquets de Valls afronta diumenge al migdia la visita a la Festa Major d'Igualada, el darrer compromís abans de comparèixer el 30 d'agost a la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca.
1: A la capital de l'Anoia caldrà veure si la jove es repeteix algun dels castells de gamma extra solits ahir a la Bisbal o fins i tot presenta alguna novetat. El cap de colla, Francesc Inglés, dona pistes del camí a seguir fins a la Festa Major vilafranquina.
2: Es tracta d'anar avançant. I anar avançant, què vol dir? Vilafranca és una actuació on és la possibilitat doncs, de fer grans assajos perquè tens el local ple, a la plaça tens molta gent. O sigui, del que estem fent fins ara, amb el 2 de 9 Forramanilles, el 4 net, l'objectiu de Vilafranca és sumar-li un tercer castell. I el gran objectiu de Vilafranca és fer alguna cosa més, fer una bona actuació, però sobretot sortir reforçat, no sortir penalitzat de Vilafranca. D'acord? I aquest és l'objectiu.
1: 2 de 8 net i Pilar de 8 serien les dues cartes que podria entrar en escena el 30 d'agost?
2: El Pilar de 8, doncs, d'altres vegades, el Pilar un, té uns cicles i tot i que la Colla de Joves doncs, durant 2 anys i mig va fer ininterrompudament des de Sant Joan a Sant Úrsula, hi ha un moment doncs, que necessita una certa renovació dels pisos superiors i això passa a totes les colles. Estem consolidant aquest Pilar de 7 i l'objectiu seria que sí que a finals d'agost poguéssim fer el Pilar de 8. El 2 de Vinet és un castell que té un ritme particular. L'any passat el vam estrenar aquí, carregat, i el vam descarregar a Vilafranca.
1: A Igualada, les Joves compartirà plaça amb els moixiganguers d'Igualada en previsió d'estrenar el primer castell de nou de l'any. I els Xiquets de Reus, que, com hem escoltat abans, a la seva cap de colla, Marina Bertran, es planteja en repetir el 5 de 8 assolit el 25 de juliol a la Diada de les Festes de Santa Anna.
12: I ens movem per la feina, Xal.
0: I tal com ja us vam explicar ara fa 8 dies, la Bisbal del Penedès serà l'escenari el dissabte 19 de setembre de la primera edició del concurs Quarts Amunt. Es tracta d'una iniciativa impulsada per un programa de ràdio de temàtica castellera que s'emet els dijous a l'emissora municipal Domenys Ràdio.
1: L'objectiu d'aquesta nova actuació que tindrà lloc al carrer del doctor Robert Bisbalenc és donar visibilitat a les colles que fan castells de la gamma alta de 6 i de la gamma bàsica de 7 i que no han pogut accedir a la jornada de Torredembarra del concurs de castells. Ho explica Gerard Xufré, membre de l'organització.
13: Bé, diguéssim que el nostre projecte neix de donar notorietat i visibilitat a les colles que no en tenen, sobretot les colles petites, no? I de reinventar una mica o donar una bocanada, diguéssim, d'aire fresc al que és el món casteller. Llavors, seria una mica com tancar el cercle. Creiem que el món casteller està creixent exponencialment. Hi ha 90 i pico colles que han fet castells aquest any i que més del 80% de castellers i de castelleres fan castells de 6 i de 7. I creiem que una quarta de jornada del concurs era totalment necessària, independentment de si la feia el concurs de castells o la fèiem nosaltres. Finalment, l'hem fet nosaltres i engrescadíssims de reinventar una mica des de la nostra manera de ser el món casteller.
0: En les properes setmanes es donaran més detalls d'aquest concurs, però sabem quantes colles hi participaran i quin serà el funcionament?
1: Estan a l'espera que el rànquing estrella del concurs de castells es tanqui el 31 d'agost per saber quines colles es queden fora de Torredembarra. Tot i això, amb la voluntat de fer una diada àgil, l'organització contempla que n'hi participin entre 6 i 8.
13: Es tancarà el dia 1 i això entre 6 i 8 colles és bàsicament perquè busquem que sigui àgil. Creiem que una de les coses a millorar del concurs de castells és l'agilitat. Al públic en general se li fa molt llarg tant totes les jornades del concurs, des de la Torredembarra fins al dissabte a la Tarraco i diumenge a la Tarraco, se'ls fa excessivament llarg. Llavors el que nosaltres busquem és l'agilitat, no? Que una persona pugui estar a plaça i gaudeixi des del principi fins al final de la diada. Llavors, buscant aquesta agilitat, no sabem si al final tancarem amb 6 o tancarem amb 8.
1: Sobre la normativa, Xufré anuncia que hi haurà jurat, un sistema de puntuació que prendrà com a model l'actual taula de puntuacions del concurs de castells i el baròmetre casteller dirigit per Carles Esteve.
13: Hi haurà jurat, per suposat, hi haurà jurat, hi haurà taula de puntuació dels castells. Com que hi haurà colles que és possible que et facin castells de 6, s'està mirant la manera de com puntuar i estem fent una mica de poti-poti entre les puntuacions que hi ha actuals, propostes com la que va sortir del Carles Esteve i companyia, i farem una mica una barreja tot plegat perquè sigui el millor possible.
0: I en el futur, el concurs de Quarts Amunt podria entrar a formar part o no del concurs de castells?
1: De moment només han mantingut converses de caràcter informatiu, volen esperar a veure com surt la primera edició. Malgrat això, des de Quarts Amunt sostenen que una quarta jornada del concurs és necessària.
13: Jo crec que és fonamental que hi hagi una quarta jornada, independentment de qui l'organitzi. Nosaltres fins al moment hem sortit una mica, diguéssim, de tot el que és l'establishment casteller i hem fet les coses independentment, amb bon gust, i aquí estan els resultats. Però hem anat una mica fora del que està tractament determinat al món casteller. Nosaltres estaríem encantats, igual que va passar amb Torredembarra, d'encabir aquesta jornada dins del concurs de castells. Ja han hagut converses, però les converses no han anat més enllà d'informar que faríem aquest projecte. Ja et dic, independentment a qui faci aquest certamen o qui l'organitzi, creiem que és algo totalment necessari i com que no ho feia ningú, ho hem fet nosaltres.
0: Totes les colles participants al concurs rebran un premi econòmic. L'organització compta amb un pressupost de 5.200 euros, dels quals 1.700 seran per la colla que en resulti guanyadora.
1: Més enllà de la competició castellera, la iniciativa comptarà al matí amb actuacions de grups de cultura popular de la Bisbal i al vespre s'ha previst un sopar popular i un concert.
0: Som a la recta final d'aquest tres rondes. Josep Torrenyo, ja et veig cobrint aquest concurs. Què et sembla? Què et sembla?
6: No sé, peculiar,
0: sí?
6: D'entrada. Un cop passat, doncs, ja ho podrem valorar. No sé si estic d'acord en què fa falta un concurs d'aquestes característiques per donar visibilitat a aquestes colles. En tot cas, el que sí que... no sé, no m'acaba de quadrar gaire que s'avanci respecte als concursos tradicionals, no? De Torredembarra i els de Tarragona.
0: Irona, és necessari aquest concurs, al teu parer?
7: Bueno, no sé si necessari o no, tampoc ho veig una mala iniciativa, no? Però el que està clar és que el concurs per moltes colles és una motivació per la colla, és publicitat, et fa tenir més gent, et fa assajar millor... I llavors, només sigui per això i per la visibilització d'aquestes colles, ja ho veig en positiu.
0: Bé, doncs, quan es faci, si s'acaba celebrant, doncs ja, com deia el Josep, ja ho valorarem. I això, propera estació Sant Magí, dimecres que ve, amb les quatre colles tarragonines a màxims, com hi arriben, què us sembla, sensacions davant la diada a les cols, Irona?
7: Bé, ens ve una setmana trepidant, no? I començant... Per Sant Magí jo veig a totes les colles de Tarragona en molt bon moment, amb els objectius molt clars i molt treballats. I clar, crec que tenen molt clar, no?, el que han de fer, no hi ha masses dubtes, llavors és arribar a fer-ho i en aquella plaça que a tots els motiva i els agrada.
0: I a més, Josep diu que no farà tanta calor aquesta temporada.
6: Ja veurem, també. Dic el mateix que abans, ja ho valorarem. I perquè no em crec res, tampoc. Això del temps va canviant, però sí, coincideixo amb la Irona, és l'any de les colles de Tarragona, jo crec que disfrutarem molt, que totes arriben preparades i ningú anirà a apretar més del que no es pot.
0: I així, poc més llarg d'un titular. El cap de setmana que ve, tres de les quatre grans de Sant Fèlix, a la Vella, la Jove i els Verds, les podrem veure al Catllar i a l'Arbós, i l'altra, les Joves a Igualada, a totes quatre amb la voluntat d'agafar empenta abans de Vilafranca i amb l'objectiu de no caure, eh? Què n'espereu d'aquestes actuacions?
6: Ja ho has dit tu, i també ho dèiem abans, la plaça de la Bisbal és una plaça dura, en canvi el Catllar i l'Arbós sembla que a nivell d'estadístiques no hi ha tantes caigudes i fins i tot el Catllar, aquella aura que té la plaça, s'han vist grans actuacions en tot descarregat.
0: I cap un 3 de 10 al Catllar s'hauria de posar a Vilafranca si el volgués fer al lloc de la Jove de Tarragona o jo de crec, la Vella? O...
1: La Jove el 2019 ho va mesurar.
0: Però en aquelles escales, allà on es posa...
6: A la posició on estan els castells de Vilafranca, jo diria que no. Si fan lloc al mig de la plaça, que jo crec que per un quatrenet, una torreneta, qualsevol castell, qualsevol castell, però un castell d'aquestes dimensions, un 3 de 10, doncs sí, hauríem d'anar cap al mig de la plaça.
0: Era una preparada per xalar dissabte al Catllar i l'endemà a l'Arbós, o no sé si també vas a Igualada.
7: Sí, estarem a Igualada. Vaja. I amb moltes ganes d'aquests dies que venen de tota la setmana.
0: Doncs bé, falta poc per aquestes grans diades. Ens hi acostem de pet. Gràcies per haver estat avui, Irona. Fins la propera. I també, Josep Torrenyo, molt agradable sentir les vostres opinions.
6: Merci a vosaltres.
0: Ens veiem
7: Gràcies.
0: Aviat. Adéu, Irona. Abans d'acabar aquestes tres rondes, David, quines diades destaquem dels propers dies? Sembla que les hem anomenades totes, ja.
1: Setmana trepidant, com deia Irona, dimecres al migdia, Sant Magí a Tarragona, dissabte a la tarda, al Catllà, diumenge
0: hora,
1: al migdia, al Catllà a les 6 de la tarda.
0: A Tarragona, a les
1: 12 del migdia, a Festa Major de l'Arbós, diumenge a la 1 del migdia, i Festa Major d'Igualada, diumenge a un quart d'una del migdia.
0: I això és el que recomanen llegir avui els digitals castellers de referència.
1: Revista Castells, l'article de Miquel Zavala, titulat Qui farà castells quan no hi hagi joves, que denuncia que molts joves han d'anar-se'n a viure fora de les seves viles o ciutats per culpa de la falta d'habitatge assequible. I el món casteller, la crònica i tots els vídeos dels castells de la Diada de la Bisbal.
0: Doncs déu-n'hi-do quin programa avui, David, t'ha anat apaït amb el que hem viscut aquesta setmana i amb tot el que segurament viurem els propers dies. Doncs res, tornem diumenge que ve a la mateixa hora. Bona setmana i bona nit.
1: Bona nit.
14: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, Una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
15: Trescat Info.

0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat. Països àrabs i musulmans condemnen en un comunicat conjunt la decisió d'Israel de rebutjar el pla de pau de Donald Trump per Gaza just el dia que els Estats Units i Hamas reprenen els contactes. Un ministre de Netanyahu fa una crida per assassinar entre 30 i 40 palestins cada nit. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i l'encariment del combustible fan preveure la fi d'aquest negoci. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per a equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
1: Esports.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga amb victòria contra el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a la segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i la santcugatenca Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixta amb el combinat espanyol.
0: I pel que fa al temps, les tempestes i els ruixats gairebé han marxat a gran part del país. Demà al matí farà sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també a punts de les Guilleries i del Coll Sacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, però la temperatura serà molt semblant a la d'aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. L'accident ha passat quan el camió autobomba ha volcat al barranc de Tarís. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: El foc continua fora de control i la situació és complexa, tot i que aquest diumenge s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya d'Oroel, a prop de Jaca.
3: S'ha puesto prácticamente muchísimas unidades para intentar salvaguardar el salto de esta zona y se ha conseguido. Y luego en la parte baja, también la zona de botella, también se ha conseguido.
0: De moment, aquest foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen evacuades, algunes de les quals han pogut anar a casa seva aquest matí per recollir algunes coses. Mentrestant, pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva, l'han pogut estabilitzar i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. Aquest foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. Tot això a Espanya, però a la resta d'Europa també hi ha actius molts incendis. Preocupa especialment Grècia, on hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 incendis que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi, a més, com dèiem, s'ha declarat a l'illa de Siros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I mentrestant, al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis cremant, el primer ministre britànic Andy Burnham ha promès més recursos pels bombers.
4: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
0: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi de la seva història, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fanyes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona

0: de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on ara un centenar de bombers, belgues i també alemanys, estan lluitant contra les flames. Dos helicòpters procedents dels Països Baixos i també dos aparells de Suècia estan col·laborant en les tasques d'extinció. I finalment, a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i que ha cremat 1.700 hectàrees. 3CAT Info. 3CAT Info. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la zona, diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que hi ha 10.000 migrants sense cap seguiment mèdic i qualifiquen la situació de bomba de rellotgeria epidemiològica. Ens ho explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
1: L'executiu espanyol admet que hi ha una crisi humanitària a Ceuta, però no una de sanitària. La ministra del RAM, Mònica García, s'ha escudat en elements com que en cap moment s'ha deixat d'atendre ningú, que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni i que la meitat de llits de l'hospital de la ciutat estan lliures. Ara bé, sap que si la corda no s'ha trencat és pel sobreesforç dels professionals.
2: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsat.
1: I diu que ara la prioritat és que el govern de Ceuta trobi i cedeixi espais per ubicar-hi i tenir controlats els immigrants a nivell epidemiològic. El risc que contreguin malalties és moderat, ha apuntat, però baix per a la població local. Per això ha llançat aquest dart a la dreta i l'extrema dreta.
2: Associar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
1: En canvi, els treballadors del sector no fan la mateixa lectura de la situació. Pel president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, l'alerta sanitària als carrers és real.
3: 10.000 persones se hacinadas, sin salubridad, sin higiene. Sabemos cómo, si están vacunados, cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
1: Declaracions a 3CAT Info, on també ha demanat posar el focus en la fatiga del personal després de més de dues setmanes treballant al límit i no tant en les dades. L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de l'inici de la crisi.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un comunicat conjunt de 8 països musulmans i àrabs condemna el rebuig d'Israel al pla de pau de Donald Trump per a Gaza, oficialitzat fa una setmana pel primer ministre Benjamin Netanyahu. El text, firmat entre d'altres pels mediadors Egipte i Qatar, assegura que la negativa d'Israel a continuar el procés amenaça els esforços del president dels Estats Units per posar fi a la guerra a la franja. Precisament aquestes últimes hores han afegit llenya al foc les declaracions del ministre israelià de Seguretat, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha defensat en un podcast l'assassinat selectiu de palestins a Gaza.
5: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Tot plegat ha passat el dia que els Estats Units i Hamas han reprès contactes a Egipte per analitzar com reprendre el procés de pau després de la negativa de Benjamin Netanyahu. El gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'hauria reunit amb la cúpula de l'organització palestina. L'agència France Press informa que Hamas ha refermat el seu compromís amb el pla de pau del president nord-americà, mentre que Kushner ha insistit que el moviment palestí s'ha de desarmar del tot. A tot això, Israel ha bombardejat avui dos punts de la franja de Gaza. L'exèrcit ha admès que ha mort dos suposats milicians. Ahir, recordem, va matar a trets un noi palestí de 14 anys. I l'ocupació israeliana de Cisjordània arriba al punt del surrealisme a tocar d'un poble palestí que es diu Beit Isa. La família Garib viu envoltada per una reixa, com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de casa seva. Malgrat les pèssimes condicions de vida i d'haver rebut ofertes de tot tipus, la família diu que no pensa vendre el terreny. Els ha visitat el nostre corresponsal, el Jordi Brascó.
6: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
7: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
6: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té quatre fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
7: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
6: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Ucraïna ha llançat l'atac més potent contra Moscou des que va començar la guerra, i d'això ja en fa 4 anys. Més de 600 drons han sobrevolat la capital russa i el bombardeig ha impactat contra un important centre logístic de comerç per internet que ha provocat un incendi espectacular. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solies.
8: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
9: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
8: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han abatut avui un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. I encara un apunt més de l'àmbit internacional, perquè el 55% dels nord-americans suspenen la gestió global de Donald Trump i la xifra arriba al 64% pel que fa a la valoració de la gestió econòmica del president nord-americà. Així ho revela una enquesta publicada aquest diumenge pel diari Financial Times, quan falten només 3 mesos per les eleccions de mig mandat. Segons aquest mateix sondeig, només un 27% dels nord-americans, per tant, un de cada 4, aproven la manera com Donald Trump ha gestionat la guerra amb l'Iran. Pel que fa als votants republicans, el suport a Donald Trump baixa un 8% en relació amb els sondejos de fa un mes.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I tornem ara a Catalunya perquè aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i de record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i també de Cambrils d'ara fa 9 anys. Serà a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume, ja que a la Rambla recordem que s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Bayarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i també representants de les institucions. Aquest acte el presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els atemptats del 17 d'agost del 2017, recordem, hi van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
4: El temps.
0: Ara és 10:15 de la nit. Actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Maurí.
10: S'acaba el dia, es va acabant el dia i pràcticament ja no queden ruixats molt locals. Els núvols han perdut empenta. El balanç del dia, diu-n'hi-do, en alguns observatoris. Sobretot Conca de Barberà, la capital, Montblanc, 62 litres per metre quadrat. Amb calamarsa, Sant Gregori també, calamarsa, ventades, 55 litres per metre quadrat en aquest observatori del Gironès, o el de Montfullà amb 44. A Taradell 36 destaca aquest valor perquè a prop, a l'àrea de Tona, algunes pedres, la pedregada, doncs ha arribat als 3-4 centímetres, o finalment 30 litres per metre quadrat en el cas de l'Illa, a la Conca de Barberà. El pronòstic ens porta una nit molt més serena, ens porta també un matí de dilluns amb sol, una tarda amb algunes tempestes al prelitoral nord i al Pirineu Oriental. Ja no s'esperen pedregades, potser alguna calamarsada menor, i al matí una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava. Moderada, la temperatura força estable.
4: 3CAT Info.
11: El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
12: But you have changed sex for America.
13: Don't you tell me that it's less good now.
12: No, it's better now.
11: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
14: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
15: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart d'11 de la nit, una batalla campal a Lleida amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors d'edat. Els fets han tingut lloc al Parc Sobre les Vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'Avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones han passat muntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i a agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors al mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació d'aquests fets.
4: 3CAT Info.
0: El sector de les estacions de servei a Catalunya augura un futur sense gasolineres. Els seus responsables calculen que d'aquí a 15 o 20 anys la majoria hauran tancat davant el canvi en els hàbits de mobilitat i del mercat energètic. La implantació progressiva del vehicle elèctric, la reducció del consum de carburants i l'augment del preu del combustible són alguns dels factors que, segons el sector, fan preveure la fi d'aquest negoci. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, pronostica en declaració aquesta emissora que d'aquí a 15 o 20 anys ja no quedaran, com diem, gasolineres.
16: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del 1 milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal també rebutja que les estacions de servei puguin convertir-se massivament en electrolineres. Considera que aquesta reconversió no seria prou rendible perquè haurien de competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I continuem parlant de vehicles perquè la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí a 10 anys. Aquesta regla s'implementarà de manera progressiva i al 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces o de components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons ha explicat el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
17: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, l'ANFAC, el seu director de comunicació i de màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
18: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà. 10 minuts i seran 10:45 de la nit. Passem per Viella, on s'ha fet un pas endavant pel desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial. La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge. Ens ho explica la corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanas.
19: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
20: I els propietaris pues, han fet una proposta a l'Ajuntament en la qual no incrementen el TET, és a dir, que el mateix TET que calia tenir 75 vivendes previstes unifamiliars se va en petits blocs en tant que se puguen anar senyal més de vivendes.
19: A la mateixa zona es preveuen espais per a comerços i una zona hotelera.
20: En moment en què totes aquestes vivendes estiguen bastides, pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics i mínimes.
19: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu licitar també 60 pisos de protecció oficial. El preu mitjà del lloguer en pisos de 50 metres quadrats se situa per sobre dels 800 euros mensuals.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la que té actualment a l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per a equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiox, que sentim de fons, després d'interpretar-hi també Tótem, Lucía i també Alegria.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
22: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
22: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
22: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
4: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
23: Bona nit. El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça. Segons fonts del Club Blaugrana, l'arribada del migcampista madrileny és quasi un fet, així que, a falta de saber quan es farà oficial, Rodri jugarà al Barça la temporada vinent si res no es trenca a última hora. D'altra banda, també està molt encarrilat el fitxatge del lateral portuguès Joan Caucelo pel Club Blaugrana. La seva incorporació també és imminent i s'hauria de concretar en les properes hores. Caucelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Ahly saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent 3-0. El primer gol l'ha fet Roberto al minut 5 després d'una centrada pilota aturada d'Edu Expósito. El segon també ha estat de Roberto al minut 40 rematant el primer pal una passada de Javi Hernández des de la banda esquerra, i Dolan ha fet el tercer al minut 80 amb un xut creuat des de dins l'àrea. L'entrenador Manolo González no ha volgut parlar de lluitar per Europa un cop finalitzat el partit.
1: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
23: Tot plegat en la primera jornada de la primera divisió, en què aquesta tarda també s'ha jugat el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1, i l'Alavés 3, Getafe 0. I també ha debutat el Girona, en aquest cas a la segona divisió, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90, amb un xut des de dins l'àrea, després del llançament d'una falta. S'havia avançat el Leganés al minut 3 de la segona part amb un gol de Naïm, ex del Barça Atlètic, amb un gran xut llunyà que ha entrat per l'escaire. Ruiz, golejador gironí de la tarda, no ha quedat satisfet amb l'empat.
2: No, porque al final queríamos los tres puntos, ¿no? Venimos de una temporada difícil, de un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa con nuestra gente, y obviamente queríamos los tres puntos. No ha podido ser, ellos han adelantado con un golazo, creo que estábamos muy bien en el partido, nos hemos merecido mucho más.
23: Per la seva banda, el Sabadell jugarà demà també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest retorn del Sabadell a la segona divisió el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquesta tarda el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi hi ha marcat el seu primer gol amb el Barça a la primera part. L'egipci Hamza Abdelkarim ha marcat l'1-2 a l'inici de la segona. Lamine Yamal ha fet el tercer de penal i Bissibu ha fet el quart i el cinquè a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
3: It's a dream. What comes true.
5: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
23: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip blaugrana.
24: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits, hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
3: How far we are and for today was good.
23: Encara en futbol s'està disputant en aquests moments el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG està perdent 1-0 contra el Lens, amb Ferran Torres encara fora de la convocatòria. S'està jugant al minut 83. A Anglaterra, aquesta tarda, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City, amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixta amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
25: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás, porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.

0: Ara són 10:45 de la nit, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que us estem explicant a aquesta hora. Un militar que participava a les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca, ha mort en un accident. El camió en què anava ha volcat en un barranc. A més, també destaquem que el govern espanyol assegura que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra Mònica García assegura que els últims 15 dies s'han atès 5.800 migrants als hospitals i diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. El Col·legi de Metges de Ceuta alerta que el personal sanitari, però, està esgotat. A més, des d'ara i fins a les 11 també emetrem un reportatge del corresponsal de 3CAT a la Xina, Francesc Canals, sobre els 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina, el moviment de masses dels joves guàrdies rojos impulsat per Mao Zedong, i explicarem que el nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 els últims 15 anys a Catalunya. El 2025 en van ser 68. I en esports, quins titulars destaquem, Pau?
1: Que l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0, amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I el Girona debuta segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90.
0: I pel que fa al temps, les tempestes i els ruixats gairebé han marxat a gran part del país. Demà al matí farà sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu. Demà al matí farà sol, com dèiem, i pot haver tronades al Pirineu més oriental i també a punts de les Guilleries i del Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui. La temperatura serà molt semblant a la d'aquest diumenge. Ara passen 2 minuts de 10:45 de la nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem, un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca. L'accident ha passat quan el camió autobomba ha volcat al barranc de Tarés. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: El foc continua fora de control i la situació és complexa, tot i que aquest diumenge s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya d'Oroel, això és a prop de Jaca.
3: S'ha puesto prácticamente muchísimas unidades para intentar salvaguardar el salto de esta zona y se ha conseguido, y luego en la parte baja también la zona de botella también se ha conseguido.
0: De moment, el foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen evacuades. I pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva, l'han pogut estabilitzar i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. El foc ha calcinat unes 38.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la zona, diu que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que hi ha 10.000 migrants sense cap seguiment mèdic i qualifiquen la situació de bomba de rellotgeria epidemiològica. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
4: L'executiu espanyol admet que hi ha una crisi humanitària a Ceuta, però no una de sanitària. La ministra del RAM, Mònica García, s'ha escudat en elements com que en cap moment s'ha deixat d'atendre ningú, que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni i que la meitat de llits de l'hospital de la ciutat estan lliures. Ara bé, sap que si la corda no s'ha trencat és pel sobreesforç dels professionals.
5: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal y no. No està col·lapsado.
4: I diu que ara la prioritat és que el govern de Ceuta trobi i cedeixi espais per ubicar-hi i tenir controlats els immigrants a nivell epidemiològic. El risc que contreguin malalties és moderat, apuntat, però baix per a la població local. Per això ha llançat aquest dart a la dreta i l'extrema dreta.
5: Associar immigració con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
4: En canvi, els treballadors del sector no fan la mateixa lectura de la situació. Pel president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, l'alerta sanitària als carrers és real.
6: 10.000 persones se hacinadas, sin salubridad, sin higiene, sabemos cómo si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de logería epidemiológica.
4: Declaracions a 3CAT Info, on també ha demanat posar el focus en la fatiga del personal després de més de dues setmanes treballant al límit i no tant en les dades. L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de l'inici de la crisi.
0: Més coses, la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que fa Gabriel Rufián d'Esquerra. Ho ha assegurat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu nacional del partit, Su Moreno.
7: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del maig, també descarta pactes preelectorals amb els comuns i amb Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí a unes setmanes el nom de la llista i també qui l'encapçalarà. I l'actualitat política del dia també ens porta avui al Brasil perquè ha arrencat la campanya per les eleccions presidencials del 4 d'octubre.
8: Lula da Silva!
0: Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i també Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, de 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
8: Porque pegando dinero de ellos...
9: Perquè es prenen els seus diners, que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
8: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
10: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil...
11: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindrà el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I encara de l'àmbit internacional us expliquem que aquest agost fa 60 anys de l'esclat violent de la revolució cultural a la Xina. El moviment de masses dels joves guàrdies rojos impulsat per Mao Zedong que va paralitzar i aïllar del món la Xina durant una dècada. Al voltant de 2 milions de persones van morir en la persecució de tothom que no fos considerat un autèntic proletari. Ens ho explica des de Pequín el corresponsal Francesc Canals.
12: La revolució cultural és el punt més fosc de la història de la Xina al segle XX. 60 anys després, què en queda d'aquella revolució que perseguia la puresa del comunisme enfront del desviacionisme soviètic? Un moviment de masses que Mao va desencadenar per recuperar les regnes del Partit Comunista, que havia anat perdent per fracassos com el Gran Salt Endavant. En parlo per videoconferència amb el professor Ting Xueliang, antic guàrdia roig, que anys més tard, amb l'obertura, es va acabar doctorant a Harvard. Des de Hong Kong gesticula recordant els càstigs als considerats enemics de la revolució cultural, cops al cap i el cartell penjant al coll dels que eren exposats a la crítica pública. Molts eren considerats privilegiats en termes de lluita de classes. Ting explica el cas d'un funcionari que va provocar la mort de fam de molta gent en no distribuir els pocs aliments disponibles durant el Gran Salt Endavant. Els joves revolucionaris van llançar pel balcó el seu fill. Segons el professor tinc, els guàrdies rojos ho van justificar així.
13: Volíem que experimentessis les conseqüències. Hem acabat amb el teu fill davant dels teus ulls. Venjança i lluita de classes.
12: Ding Xueliang enyora els anys de l'obertura dirigida per Deng Xiaoping, quan es debatien públicament els mals causats per la revolució cultural, un record que s'esvaeix.
13: Gradualment, aquells xinesos que van patir personalment la revolució cultural van desapareixent per edat, i el més important, pel control, amb més pressió i censura cada vegada. I gradualment la propaganda del partit ha quedat com l'única veu.
12: Si preguntem quanta gent va morir durant la revolució cultural a les generacions que fins i tot van viure aquells anys, ara, per exemple, jubilats que es troben per cantar plegats als parcs, la resposta és evasiva.
14: No ho sabem, no en sabem gaire. Vam anar aprenent més coses a posteriori, però no ens penedim de res. La història és com caminar. Si caus accidentalment o et desvies una mica del camí, és normal, oi?
12: Un silenci imposat sobre aquell tràgic període que, en conseqüència, acosta la Xina a la de la revolució cultural, amb el culte a la personalitat i el poder concentrat cada cop més en una sola figura.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants més joves. Tot i així, la doctora Sílvia Grau-Piera, coordinadora a Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per les mares.
15: A aquesta edat, amb una bona donació, consumim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic. Hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta taxa de complicació, perquè l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. Per això el doctor Francesc Figueres, cap del Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic, insisteix en la importància de fer-se una revisió mèdica exhaustiva abans de prendre la decisió.
16: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
0: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts, i a aquesta emissora hem pogut parlar amb dues testimonis. La Montse, per exemple, va tenir la seva filla quan tenia 52 anys perquè durant molt de temps va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
17: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, ai, ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
18: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és pare als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I el Banc de Sang i de Teixits demana que no s'aturin les donacions de sang en aquest tram final de l'estiu per poder arribar a les 40.000 entre els mesos de juliol i agost. De moment, les reserves són les habituals en un mes d'agost i es poden cobrir les necessitats a 7 dies vista, però de cara al setembre cal augmentar-les. Per això, aquest estiu, 62 poblacions han afegit la donació de sang als seus programes de festa major. El director del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
19: I és un element de reclam i de visibilitzar-nos a nosaltres com a Banc de Sang i Teixits i fer palès aquesta necessitat de la donació i despertar amb aquelles persones que estan en aquell moment per aquell entorn el fet de dir, pues mira, m'apropo, dono sang i segueixo amb la gresca de la festa major.
0: Per ser donant, recordem que només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i també tenir una bona salut. Ara són 3:15 de la nit.
2: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
20: S'acaba el dia, es va acabant el dia i pràcticament ja no queden ruixats molt locals. Els núvols han perdut empenta. El balanç del dia, diu-n'hi-do, en alguns observatoris. Sobretot Conca de Barberà, la capital, Montblanc, 62 litres per metre quadrat. Amb calamarsa, Sant Gregori també, calamarsa, ventades, 55 litres per metre quadrat en aquest observatori del Gironès, o el de Montfullà amb 44. A Taradell, 36. Destaca aquest valor perquè a prop, a l'àrea de Tona, algunes pedres, la pedregada, doncs ha arribat als 3-4 centímetres, o finalment 30 litres per metre quadrat en el cas de l'Illa, a la Conca de Barberà. El pronòstic ens porta una nit molt més serena, ens porta també un matí de dilluns amb sol, una tarda amb algunes tempestes al prelitoral nord i al Pirineu Oriental. Ja no s'esperen pedregades, potser alguna calamarsada menor, i al matí una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava. Moderada, la temperatura força estable.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal que va afectar aquest municipi l'agost del 2023. Dos anys després de la detenció, la causa encara es troba en fase d'instrucció. Berta Artigas Fontàs.
21: L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, considera que el cas hauria de tenir una certa prioritat per l'impacte que va tenir el foc al municipi.
22: És una de les investigacions més rellevants, una de les instruccions més rellevants que ara hi ha dins d'un jutjat a Figueres. Per tant, crec que se li ha de donar una certa prioritat, i més això tenint en compte l'afectació que va tenir a nivell sentimental, que es veia que el nostre municipi es cremava. Això té una afectació molt important.
21: Rodríguez ha assegurat que hi ha diligències acordades des del 2024 que encara no s'han practicat, com la declaració de diversos testimonis, entre els quals ell mateix. Lamenta que no l'hagin citat a declarar.
22: Jo vaig tenir una participació rellevant en aquesta investigació, sobretot en trobar o en posar nom al presumpte autor. Vaig ser qui el va identificar.
21: La defensa del bomber recorda que el cas encara s'està investigant i que no es pot donar per fet que arribi a judici, ja que es podria arxivar. L'any 2023, recordem-ho, un foc va cremar unes 600 hectàrees entre Colera i Portbou i va obligar a tallar la carretera, fet que va deixar a veïns aïllats per les flames.
0: A Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat aquest acte, fan un balanç molt positiu de la participació. Una iniciativa que va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i que també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que es va viure fa només uns dies. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans.
23: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de Centre d'Estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, el demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: La idea ara és que siguin els joves d'avui els que, d'aquí a 30 anys, l'any 2056, s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps. I el concurs de gossos d'atura de Llavorsí, al Pallars Sobirà, ha reunit unes 1.400 persones. El temps ha acompanyat aquest diumenge i han pogut veure com 11 pastors amb els seus gossos han conduït un ramat d'ovelles per un circuit marcat. El certamen serveix també per reconèixer l'ofici de pastor. Llavorsí, Marta Llubic.
24: El concurs és un reconeixement a l'ofici de pastor i a la seva contribució en la conservació del paisatge. Aquest diumenge a Llavorsí s'hi han aplegat 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya. La coordinació entre els pastors i els gossos és clau per fer una bona exhibició d'agilitat, destresa i complicitat i aconseguir fer passar el ramat d'ovelles per un circuit marcat per acabar entrant en un tancat. Marcos Aspizua, pastor basc, així ho ha detallat.
25: El perro que tenga afición a trabajar, lo primero. Que tenga mucha afición a las ovejas, que cuando haya ovejas, pues que no vea otra cosa. Y luego, pues con penetración, pues al final estar todos los días con él.
24: Als Prats de la Coma s'hi han aplegat unes 1.400 persones que han pogut veure el triomf del mallorquí Miquel Adrobé, un veterà d'aquests concursos.
0: Deu minuts i seran les 11. Una quinzena d'alumnes de l'Escola Terapèutica Can Ros han protagonitzat avui un concert en el marc del Festival Jordi Savall. La iniciativa, impulsada per l'entitat Amalgama 7, busca enfortir la salut mental d'aquests joves a través de la música. Ens ho explica des d'Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
1: Aquesta última setmana ha estat intensa per a la quinzena d'alumnes de l'Escola Can Ros, que aquest diumenge han ofert un concert al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. L'Amelia Lozano és una d'aquestes participants.
3: Bueno, me ha gustado mucho, o sea, porque son, pues son gente conocida y además, pues yo que sé, como Cha, que pues tiene la dificultad de que no puede ver. Entonces es como también que ya lo dije en el taller de Cha, lo dije que era como que también pues te superas viendo esas cosas porque dices, jolín, si él lo puede hacer así de bien y teniendo esa dificultad de que no puede ver, pues yo también, o sea, y no sé, me gustó mucho porque también vinieron como a darnos un poco de su tiempo y a explicarnos cosas, además como contándonos cosas también muy enriquecedoras para nosotros y la verdad que muy, me gustó mucho la experiencia.
1: L'Amèlia és alumna de l'Escola Terapèutica Can Ros, que atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. El projecte, que és el primer cop que se celebra en el marc del Festival Jordi Savall, té per objectiu enfortir la salut mental dels menors, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional. El mestre Jordi Savall ha assistit al concert i ha encoratjat els adolescents a seguir vinculats al món de la música.
0: I temps encara abans dels esports per explicar que els quaderns d'estiu ja fa temps que han deixat de ser només per nens. Són passatemps, jocs d'enginy o directament preguntes que també diverteixen els lectors adults. Fins i tot aquest any en trobem a les llistes de llibres de no ficció més venuts. Us parlem ara de dues propostes per aquests dies de lleure, una de llengua i cultura catalana i una d'història. Dues bones opcions per passar una bona estona i per posar a prova els nostres coneixements d'una manera divertida. Valèria Obereda.
4: Història i llengua són àmbits que com a país ens identifiquen. Així ho explica Josep Maria Bunyol, autor del quadern d'història.
5: Dos dels elements que segurament com a país els catalans ens defineix més l'interès que tenim, això, van voler fer un quadern centrat en la història de Catalunya, en totes les èpoques, des de la prehistòria fins a la Rosalia, que dic sovint.
4: Del quadern de llengua i cultura se n'ha encarregat Marc Soler, que no té gaire bon record dels que feia quan era petit.
6: Per mi, el concepte quadern i el concepte estiu era una cosa que fèiem de petits perquè no estiguéssim totes les vacances sense fer res. Era una cosa que no suportava.
4: Marc Soler fa pocs mesos que ha començat a crear continguts a les xarxes sobre el català, amb un estil molt personal.
6: És una cosa molt desenfadada. Mai vaig voler fer català de lingüista, català correcte, català acadèmic, sinó el contrari, no? Un tipus de català que és el català d'antes, tot aquell català, sobretot, que parlaven els nostres avis, que era aquella mescla de català-castellà, és a dir, molts barbarismes castellans catalanitzats. I és una cosa que vaig començar a portar a les xarxes, les paraules.
4: I agraden tant que ja n'estan fent una segona edició. Però tornem al quadern de passatemps històrics, també de columna edicions. El Josep Maria Bunyol, periodista i guionista de L'Enguàrdia, diu que també ha après moltes coses fent aquest llibre.
5: Un repte estimulant, per exemple, sobretot fer mots encreuats, que jo no n'havia fet mai, i va ser tot un repte, jocs de lògica, doncs coses que t'obliguen a treballar tu molt al cap abans que l'hagin de treballar el lector.
4: Ell, més que passatemps, parla de segles.
5: Vas saltant de l'edat moderna al segle XX de la Guerra Civil, te'n vas a les pintures rupestres, no? Per tant, vas saltant d'època i de segle, i hi ha 52 passatemps o passasegles on hi ha una mica de tot els passatemps clàssics.
4: I es mostra així d'optimista amb l'èxit dels quaderns.
5: Un producte estiuenc que ho puguis fer en un moment de relax i es tracta d'aparcar la pantalla, el mòbil, la tauleta, durant una estona. Es demostren, doncs, això, aquesta necessitat que té la gent de tornar a l'analògic i al llapis i la goma. I això és... La veritat és que és encoratjador, fa creure en el futur de la humanitat.
4: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, Jugada Mestra, d'Ara Llibres, o Passatemps Irreverents per a Catalanoaddictes, de l'editorial Fan Books, són altres de les propostes de quaderns que podeu trobar al mercat.
0: 5 minuts i seran les 11.
2: Esports.
0: Amb el Pau Dax, bona nit.
7: Bona nit. El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça. Segons fonts del Club Blaugrana, l'arribada del migcampista madrileny és quasi un fet, a falta de saber quan es farà oficial. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel Club Blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al-Ahly saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
8: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat. Però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
7: Tot plegat en la primera jornada de la primera divisió, en la que aquesta tarda també s'ha jugat el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1, i l'Alavés 3, Getafe 0. I també ha debutat el Girona, en aquest cas a la segona divisió, que ha empatat a 1 contra el Leganés. A Montilivi, Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90, però no ha quedat satisfet amb l'empat.
9: No, perquè al final queríamos los tres puntos, ¿no? Venimos de una temporada difícil, de un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa con nuestra gente y obviamente queríamos los tres puntos. No ha podido ser, ellos han adelantado con un golazo, creo que estábamos muy bien en el partido, nos hemos merecido mucho más.
7: El Sabadell jugarà demà a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquesta tarda el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha marcat el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibo amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
10: It's a dream. What comes true.
11: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
7: I l'entrenador del Barça, Hansi Flick, veu marge de millora a l'equip.
13: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
10: How far we are and for today was good.
7: Encara en futbol, ha finalitzat fa pocs minuts el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, aquesta tarda, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City, amb gols de Calafiori i Havertz a la primera meitat i la sentència d'Odegaard a l'inici de la segona.
2: 3CAT Info.
7: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Secura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixta amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
26: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como andón y yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
7: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 als europeus de Birmingham, que acaba avui. També avui s'ha disputat l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i fora de les medalles a la final de 4% estils amb l'equip espanyol. L'equip femení amb la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat la mateixa prova en 8a posició. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. I aquest matí la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final.
2: 3CAT Info.
27: Thank you.
2: 3CAT Info.

Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat.

0: I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigració con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones, nada, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per

0: demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Aló. Eso.
2: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
3: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
4: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
5: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
6: Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut dos morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de dos focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
7: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
0: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. Dos helicòpters procedents dels Països Baixos i dos aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els tres mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
8: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, dos dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas pas dels dies provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzá, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzá Jordi Brascó.
9: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
10: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
9: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
10: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
9: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
11: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
0: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
12: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
13: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
12: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
14: El temps.
0: I ho fem amb en Francesc Mauri.
14: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus, fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra, i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
15: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
16: De dilluns a divendres, a 2:15,
15: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més.
16: Ningú t'ho explicarà millor. 3CatInfo.
0: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fan 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
17: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres a any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
18: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Fèlix García exposa el repte que tenen al davant.
19: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. 9 minuts i arribarem a 2/4. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
20: A aquesta edat, amb una bona nació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
21: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
22: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es para als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curios, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins 2:15, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt la cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé. Hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues. Però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2 i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream. What comes true.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
8: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
9: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como andón y yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós, tornant al futbol, contra el Schalke 04, a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlín i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
0: Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'europeu d'atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat 1 or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, al·lega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones se hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Aso.
6: Sobretot en la part que nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel, ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
11: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el Papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
12: Renovo el meu apello.
13: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
12: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
13: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
15: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
16: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
17: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plana política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
18: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'en Sofia Cabanes.
19: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
20: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
19: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge, les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
21: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall.
2: Els llits de colíving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
10: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N-260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Que això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem més precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de Gurb, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certàmens són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Rosa han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
4: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet de tot, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica del Magama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
5: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, del demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
6: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors, una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
6: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposo que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
7: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
8: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que s'ha entrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir i així arribaven situacions. I després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, els carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi, que l'altra entrava directa.
7: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
9: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regús amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé haguéssim perdut.
7: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
11: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
7: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
12: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
7: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
10: 3CAT Info.
7: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacurabastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
10: 3CAT Info.
13: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como andón y yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
7: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol i aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
10: Trescat Info.

Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha volcat. D'altra banda, l'incendi de Niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça.

0: han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones se hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elias Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
7: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME o

0: Labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'Extinció, Franchalo Aso.
2: Sobre todo en la parte que nos preocupaba, que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
1: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
3: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
4: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
5: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si diera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
1: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i 10 de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
6: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els 3 mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
7: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
1: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, 2 dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzà, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzà, Jordi Verascó.
8: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
9: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
8: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té quatre fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
9: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
8: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibbon Hadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
10: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
1: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país, i penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
11: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
12: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
11: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
13: El temps.
1: I ho fem amb en Francesc Mauri.
14: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també que cap a les Guilleries i Colls, a Cabra, i difícilment a la resta de Catalunya. Sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35. Les més altes, entre 36 i 38, en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
15: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
16: De dilluns a divendres, a 9:15,
15: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més.
16: Ningú t'ho explicarà millor. 3CatInfo.
1: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fan 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017 van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
17: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
18: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
1: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
19: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
1: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a 2:15. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
20: A aquesta edat, amb una bona donació, consumim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta taxa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de pressió assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
1: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
0: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, ai, ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
21: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es para als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
1: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins 2:15, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues. Però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2 i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elx. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a un contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, doncs bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream. What comes true.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
5: To be in such a beautiful club.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
5: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nadador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat 7a a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat 7es la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós tornant al futbol contra el Schalke 04 al camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlín i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver de desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ellos. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Aso.
6: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Ahora hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
11: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
12: Renovo el meu apello.
13: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
12: Per una pace justa e duratura.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
13: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
15: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
16: Sé com assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
17: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plena política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
18: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolos a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'Aran, Sofia Cabanes.
19: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
20: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
19: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge. Les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
21: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors...
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...
2: Els llits de colíving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
10: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N-260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem és precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de Gurb, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certàmens són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Rosa han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
4: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet de tot, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica d'Almagama 7 Can Rosa atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
5: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Altres a nivell de centre d'estudis han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, del demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Majors.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
6: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
6: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte l'aspecte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
7: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
8: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que s'ha entrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir i així arribaven situacions. I després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o Calatrava, entrava directa.
7: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
9: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives. Almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
7: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
11: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
7: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
12: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
7: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
10: 3CAT Info.
7: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
10: 3CAT Info.
13: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como andón y iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
7: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol i aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
10: 3CAT Info.

Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha volcat. D'altra banda, l'incendi de niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han

0: tinc el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i quatre bronzes en tot l'europeu.
1: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
2: 3CAT Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones se nada, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ellos. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
1: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar dos médicos y dos enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
1: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
7: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francholo Aso.
8: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
1: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades.

0: Canvi a niebla a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
1: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
2: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
3: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
4: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
0: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els 3 mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
5: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, 2 dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzah, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzah, Jordi Verascó.
6: Per entrar a la casa dels Garib cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
7: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
6: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
7: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
6: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibón Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
8: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
0: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
9: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
10: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
9: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
11: El temps.
0: I ho fem amb en Francesc Mauri.
12: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
13: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
14: De dilluns a divendres, a 2:15,
13: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més.
14: Ningú t'ho explicarà millor. 3CatInfo. 3CatInfo.
0: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fan 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
15: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
16: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
17: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a 2/4. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
18: A aquesta edat, amb una bona donació, consumint tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
19: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
20: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint, i m'ha sorprès molt, és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és per als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins 2:15, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports. Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues. Però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2 i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a un contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agradós.
4: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, doncs bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens en portem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream. What comes true.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
5: Just to be in such a beautiful club.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
5: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú, no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós tornant al futbol contra el Schalke 04 a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlin i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
9: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'europeu d'atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat 1 or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver de desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ellos. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Aso.
6: Sobretot en la part que nos preocupava, que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
10: Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
12: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
13: Renovo el meu apello.
14: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
13: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
15: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
14: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
15: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
16: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
17: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
18: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plena política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
19: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolos a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'Aran, Sofia Cabanes.
20: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
21: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
20: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge, les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martí des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
4: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall.
2: Els llits de colíving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
11: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem més precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans, hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de GURB, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certàmens són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Rosa han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
5: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet de tot, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica del Magama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
6: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, del demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
7: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors, una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
7: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
8: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
9: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que s'ha entrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir i així arribaven situacions. I després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o que l'atrava, entrava directa.
8: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
10: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça doncs, les ganes que han ficat i crec que hi ha hagut coses molt positives. Almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé haguéssim perdut.
8: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hams Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
12: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
8: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
13: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
8: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
11: 3CAT Info.
8: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. L'escoltem, Bastué.
11: 3CAT Info.
14: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
8: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol i aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
11: 3CAT Info.

0: Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha volcat. D'altra banda, l'incendi de niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Circ du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistat.